música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a

0: Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé.
1: No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé.
0: He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé.
1: És que ja no sé, tio. No sé.

0: open.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me are the best. Mm-hmm.
2: Pels videojocs.
1: Generació Digital amb Albert Murillo.
6: Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.
7: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
8: Laia, què ha passat avui amb el tren?
9: Mira,
8: per què has arribat a aquesta hora?
9: Mira, el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
8: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
9: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
8: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
9: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
8: Ah, és el primer.
9: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
8: Segur que
9: no. T'ho juro, t'ho juro.
10: Bueno, vale.
8: Ara miraré el
9: tren. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
8: Ara miraré.
9: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui. Es
8: diu mansplaining.
9: Que et foll...
2: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a
0: Icat. I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

If I left any name, I'll

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
0: Mira,
1: per què has arribat a aquesta
0: hora? Mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
0: Digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
0: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
0: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que és...
0: T'ho juro, t'ho juro.
2: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
0: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
0: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
0: Que et foll... No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: KitKat Weekend.
1: At least it is true that man has no control.

0: Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
2: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
3: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
2: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
3: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
2: Més que Salut.
3: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys.

0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com. Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
3: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
4: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
3: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
4: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
3: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Ràdio Arenys, la primera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres passat, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona va decretar ahir 3 dies de dol oficial. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de situació de perill per calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent. Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest diumenge, que sense cap mena de dubte les temperatures seran les principals protagonistes. De fet, a aquestes hores del matí tenim molta, molta suavitat a tota la costa catalana amb valors que superen els 20 graus. També a l'interior ja trobem aquests valors que superen aquesta barrera dels 20 graus. El matí serà assolellat, amb el pas de molts núvols als íprims i aquesta pols en suspensió que deixarà aquest cel molt més brut. Al migdia i primeres hores de la tarda les temperatures es dispararan i inicialment començarem aquesta onada de calor amb unes temperatures que superarem aquests 40 graus, sobretot a l'interior de les comarques de Girona. La comarca del Bages també tornarem a assolir aquests 38 a 40 graus. Al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre esperem que a primeres hores de la tarda assolir aquesta barrera dels 40 graus. De cara a la tarda continuarem amb aquesta dinàmica i, de fet, a la comarca de la Cerdanya no descartem que aparegui algun ruixat aïllat i esporàdic. Diumenge de molta calor. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I parlem de salut perquè els 5 catalans de Londres donen negatiu en l'última PCR i deixen així de tenir l'obligació de confinar-se als seus respectius domicilis. Així ho ha informat el Departament de Salut, que ha assegurat que, d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones ja poden fer vida normal sense cap restricció. I en cultura, les actuacions de The Prodigy, Nama, Senda i Who Made Who han posat aquest dissabte punt final a un sonar multitudinari que ha comptat amb més de 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte del Fira Gran Via. I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça al segon partit de la Lliga ACB, la final davant del València Bàsquet per 102 a 75. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
5: Hola, què tal? Com estan? Fa poc varen fer un programa de cançons que ens parlaven de mariners. Ara toca un de pescadors. Si cerquéssim a la hemeroteca de Sons a Cau d'Orella, en trobaríem un que surten tots dos junts. Aquesta vegada els he fet per separat, amb una selecció de temes que ens parlen i ens expliquen coses d'ells. Els hi proposo un programa que fa olor de sal, de xarxes i de cançó de taverna per retre homenatge als pescadors. Escoltarem temes que parlen de la seva vida de matinades, barques de fusta i mar brava. I si estan a punt i tenim bon vent, comencem.
6: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
5: Tal i com vaig fer amb l'altre, amb pocs comentaris, anem a escoltar una selecció d'unes quantes per escoltar amb els pescadors de protagonistes. I per començar, amb una oració. L'oració dels pescadors que ens la canten els cantaires del món.

I després d'escoltar aquesta oració del pescador amb les veus dels cantaires del Montgrí, anem ara amb un altre tema. Ara amb aquest amic pescador per als pescadors del Francolí.

I després d'escoltar els pescadors del Francolí amb Amic Pescador, els hi diré que hi ha un lloc de refugi i per passar estones de mal temps. I aquest lloc és la taverna. En aquest cas, la taverna dels pescadors amb les veus del mar.

lloc de refugi, com els deia, per passar estones, pot ser més abans que pas ara, aquesta taverna, la taverna dels pescadors amb les veus del mar. Pot ser d'aquí li venen les alegries al pescador, de passar estones a la taverna, de fer bona pesquera, no ho sabem. Però anem a escoltar aquest tema que porta per títol El alegre pescador, també el coneixem per El pescador, que ens el cantarà la Neus Mar acompanyada d'aquesta coral que va formar, que són les Joves Veus del Mar. És tot un tema d'aquells que no se'l poden perdre perquè és preciós.

Ens agrada sempre escoltar aquestes veus joves, aquesta vegada amb les joves veus del mar, acompanyats per la Neus, la seva professora, i també, com no, ens agrada també gaudir cada any de la cantadeta que organitza la Fundació Ernest Morató per fer pedrera, per anar inculcant aquest gènere musical en els nens i que el vagin coneguent, i qui sap si algun d'aquests pot arribar algun dia a formar part d'un grup o un grup d'aquests nens que diguin: guita, nosaltres volem continuar i volem formar un grup. Estaria molt i molt bé. De moment, hem escoltat aquest El Alegre Pescador, o també El Pescador, amb Neus Mar i les joves veus del mar. I de tanta alegria, avui li toca cantar, aquí, als pescadors, concretament a un pescador, perquè el títol ho diu: avui canta un pescador. Ens la canta Els Pescadors de l'Escala.

Avui canta un pescador, però el grup Els Pescadors de l'Escala. Com a curiositat, els hi diré que Els Pescadors són el grup que tenen més temes amb el títol de pescadors. N'hi ha uns quants, entre ells el que hem escoltat avui. I ara, sobretot, que no fluixi la xerinola amb Festa dels Pescadors, que ens l'interpreta en Josep Andújar C.

del cantant Ganxó Dancer hem escoltat aquesta Festa dels Pescadors. I, si no vols caldo, dues tasses festives, perquè ara és la Festa dels Pescadors, tot recordant el grup Si no fos.

i han anat de festa en festa, aquesta vegada amb la Festa dels Pescadors, interpretada per un grup que fa temps que deixava de cantar, com és el grup Si no fos. Un indret de la Costa Brava on poden ser els pescadors. Una pista, fa poc els hem escoltat cantar. Sí? Ja saben cap allà on vaig? Pescador, soc de l'Escala, les veus dels pescadors.

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat aquest Pescador soc de l'Escala, que de fet aquest va ser el títol original. L'hem escoltat i hem recordat el grup Les Veus dels Pescadors, el grup que va fundar en Llucià Carbó. No tan sols de l'Escala, sinó que també hi ha pescadors a altres localitats, que hi trobem el barri dels Pescadors. Així ens ho canta en Francesc Rubinho.
2: Al barri dels pescadors hi ha una confraria.

0: Hem escoltat aquest al barri dels pescadors d'aquest treball discogràfic que va fer l'excomponent de Llops de Mar com és Francesc en Rubinho. Anem ara a la part femenina dels pescadors, que també es deixa boniques històries com aquesta que ens parla de Xisqueta la pescadora i ho fan el grup vell de Galligans.
1: Cada dia la Xisqueta cap al mar anava a port i esperava la barqueta d'en Peret el pescador.

el grup vell de Galligants que ens ha explicat cantant la història de Xisqueta la pescadora, que això reflexa com vivien el món de la pesca les dones dels pescadors, en aquest cas, la Xisqueta. I anem a més històries, ara explicades en un conte, i aquest conte que ens l'explicarà tot cantant també el grup Xicranda i porta per títol El conte dels pescadors. Quan...

Històries de mar, històries de xarxa i històries de pescadors per al grup Xicranda, tot escoltant aquest El Conte dels Pescadors. I ara anem a ses illes, perquè aquest pescador és d'allà, concretament menorquí, es pescador, per al trio Arrels de Menorca.

hem escoltat per al trio Arrels de Menorca aquest és Pescador. I ara tornem aquí amb un de català, amb el grup Gavina que ens canta El Pescador.

el pescador, d'aquí, amb el grup Gavina. I ara què els hi sembla si fem un fi de festa a ritme de rumba amb la rumba dels pescadors i tornem una altra vegada a escoltar el grup Els Pescadors de l'Escala?

ritme de rumba, amb aquesta rumba dels pescadors, per als pescadors de l'Escala. I si no en tenen prou, marxem amb aquest brau pescador que ens el canta el grup Telemarinera.

0: I amb el darrer acord, la barca torna a port i recollim les xarxes per avui. Gràcies per haver compartit aquestes cançons dedicades a la vida i a l'enyorança dels nostres pescadors. Que tinguin una nit de calma i que el vent els provingui de popa. Fins a la propera. Adéu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Arenys, la primera.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut l'altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, l'alt risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil activat l'alerta del pla Procicat per calor intensa, demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques. També recomana extremar la precaució en l'ús de material pirotècnic. Marxem ara a l'Hospitalet de l'Infant, on el grup de dones Blanca d'Anjou organitza avui la 30a trobada de puntaires, una cita que preveu una participació de gairebé 180 persones. Des de Ràdio l'Hospital de l'Infant, Ariadna de la Calle.
2: La celebració de la Punta de Coixí arriba a la seva 30a edició i el grup de dones Blanca d'Anjou organitza una vegada més aquest esdeveniment a la plaça Catalunya de l'Hospitalet de l'Infant. Així, els i les amants dels Boixets es reuniran avui diumenge 21 de juny a partir de les 10 del matí i fins la 1 del migdia. Escoltem a la presidenta del grup de dones Blanca d'Anjou, Pilar Bo.
3: Hi ha diversitat de coses, perquè quan se fan sombreros, que es fan vanos, que es fan puntes de coixí, bueno, per a un llençol, de tot, hi ha de tot.
2: S'estima que la trobada plegarà uns 180 participants que segueixen acudint a aquesta cita que manté l'essència original i més enllà de la tècnica és un espai de relaxació i convivència.
1: Parlem també de cultura. Les actuacions de The Prodigy, Nama Senda i Who Made Who han posat aquest dissabte el punt final a un sonar multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors. I en els esports, derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València Bàsquet per 102 a 75. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns a partir de les 8 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: bon diumenge una altra vegada amb vosaltres, després de fer una setmana de vacances. Una setmana de vacances estem amb vosaltres, tots areients i areienses, sòcies i socis de l'Esplai, un altre programa de retalls. I el farem conjuntament.
1: Amb la Magda, bon dia a tots.
0: Bon dia, sóc el Gabriel.
2: Hola, bon dia a tots. Bon diumenge.
1: I avui tenim dues convidades perquè he de dir que el dijous passat vam celebrar el Dia del Soci. I aquest any les homenatjades van ser la Dolors, la Dolores, perquè parlarem una mica en castellà perquè així m'entendran millor,
3: sí, sí, sí, sí.
1: La Dolores i l'Amàlia. I avui les han portat aquí. Què tal, Dolores i Amàlia?
4: Bien, muy bien.
3: Muy bien, muy bien.
1: Perfecto. Sí, sí. Pues ahora os van a poner una música dedicada a vosotras y luego os preguntaremos cosas de vuestra vida.
3: Vale.
1: Endavant. Vale.

0: Continuem amb les petites històries del cinema, aquesta sèrie que anem fent cada setmana. I diem, per què la pluja sempre queda bé al cinema? Hi ha coses que passen sovint al cinema. Els herois arriben a l'últim moment. Els trens marxen quan algú corre per l'andana. I, curiosament, quan una escena necessita emoció, sovint comença a ploure. Avui començo amb una pregunta. Per què la pluja queda bé al cinema? Perquè, si ens fixem, és a tot arreu. Petons sota la pluja, comiats sota la pluja, confessions sota la pluja, retrobar-se sota la pluja. I això no és casualitat. La pluja és molt més que aigua. És una eina narrativa, un llenguatge que tots entenem sense necessitat de paraules. Quan plou, el món canvia. Els carrers brillen. Els colors es tornen diferents.
1: Perdona.
0: Sí?
1: Sí que és veritat, això, eh? Sí. Això de la pluja. Ara és que veia moltes pel·lícules.
0: Sí, sí.
1: És veritat, eh?
0: Canvia.
1: Canvia, i a més és xulo, eh?
0: Quan... És xulo. Molt, sí, molt fan servir molt, és...
1: Sí.
0: Els colors es tornen diferents, els sons es fan més suaus i les persones semblen caminar més a poc. La pluja obliga a mirar, a refugiar-se, a pensar. Potser per això el cinema l'estima tant. Els directors saben que una escena sota la pluja té alguna cosa especial. És veritat, vull dir, sempre hi ha alguna cosa. La llum es reflecteix, les gotes creen moviment i tot sembla una mica més intens, més poètic, més memorable. Però hi ha una altra raó. La pluja també parla de nosaltres. Parla de tristesa, de nostàlgia, de canvi. De moment en què alguna cosa s'acaba o està a punt de començar. És curiós, quan plou a la vida real, sovint busquem refugi. Quan plou al cinema, ens quedem mirant. Potser perquè la pluja es permet veure emocions que normalment amaguen les persones. Una llàgrima sota la pluja passa desapercebuda. Un silenci sembla més profund. Una abraçada sembla més necessària. I després hi ha el so, aquell soroll constant de les gotes. Regular, tranquil, hipnòtic. De vegades et fa dormir, eh? Sí. De vegades poses
2: que
0: jo...
2: poses
0: una mica de sol, hi ha sols de pluja.
1: Sí.
0: I he provat, eh? Com una banda sonora natural. No cal música, no cal diàleg. Només pluja. I la imaginació ja fa la resta. Potser per això moltes de les escenes que recordem tenen el cel gris. No perquè siguin tristes, sinó perquè són humanes. Perquè la pluja té una manera molt especial d'acompanyar les emocions. Sense explicar-les, sense jutjar-les, només hi és. També passa a la vida. Qui no ha mirat alguna vegada per la finestra

0: Molt bonic.
1: Ah, m'ha agradat avui això de la pluja.
0: Sí. Relaxant.
1: Sí, m'ha inspirat, sí.
2: T'ha inspirat, romàntic.
1: Sí. No, no, maco. No, que m'ha agradat, ho he trobat, no sé. Però fins i tot m'he recordat la pel·lícula de Mujercites, que abans es nomenat Mujercites, la primera, la que jo vaig veure de la June Allison i de la, com es deia, aquella que es va morir, l'Elizabeth Taylor, aquella, quan arribava l'alemany, que li portava el llibre, plovia, i sempre me'n recordaré aquell tros que plovia, que li donava el llibre, que estaven enamorats.
0: Sí.
1: I m'ha vingut aquell flash.
0: Hi ha moltes pel·lícules que tenen aquests flashos.
1: Moltes. Sí. Molt bonic.
2: Bé, ja fa dies que jo tinc molta calor i la veritat només busco...
1: Si no em fa.
2: Diu que és psicològic.
0: Diu que aquest diumenge farà molta calor.
1: Sí, o sigui, que d'aquí un ratet ja començarà a apretar.
0: A les 9 ja fa molta calor.
1: Ja fa molta calor. Doncs espera't a la 1 i ja veuràs tu.
2: Mare de Déu. Bueno, avui us porto una sopa freda de tomàquet.
0: Freda té que ser, eh?
2: Freda, sí. Perquè si no és freda... A veure, ja sabem que el gazpacho és el rei dels menjars de l'estiu, verdaderament. Però bé, això és una mica diferent. Tenim un quilo de tomàquet, 150 grams de mozzarella, un quart de quilo d'aigua, una mica de fàbrica, oli d'oliva verge extra, sal i pebre. Començarem per rentar bé els tomàquets i per pelar-los els escaldarem una mica, només amb aigua bullint. Bé, que si voleu fer-ho amb el microones, feu un tallat a la pell i un parell de minuts o menys o microones es pelen, vamos, molt bé. Llavors ens els passem per aigua freda per no cremar-nos i els pelem. Els trossegem i els barregem amb una mica d'aigua per triturar-los i obtenir una fina barreja. Un cop els tinguem a aquesta base de sopa llesta, hi afegim un rajolí d'oli d'oliva, tallem la mozzarella en forma de petits daus i afegim les fulles d'alfàbrega a trossets. Tot això posat a la nevera, ens ho podem menjar i de debò que queda molt, molt bo.
1: Bueno, i refrescant, vull dir.
2: Refrescant i fàcil de fer.
1: Sí.
2: A veure, de segon plat ja no és tan fred, però... Els musclos, per mi, és un menjar d'estiu, també.
0: Sí, però no és perquè...
2: Mira, no sé.
0: No sé
2: què dir-te.
1: I com els fas, a la marinera o com?
2: No.
0: A vapor?
2: Escabetxats.
1: Ah, a veure, va, explica, això que és interessant.
2: Un quilo de musclos grossos... Aquí diu grossos, però a mi grossos no m'agrada.
1: No, a mi tampoc.
2: Un quilo. Llavors, 5 grams de vinagre blanc, que sigui bo. No de garrafa, eh? 100 mil·ligrams de vi blanc sec o inclús pot ser gerès sec, una ceba, un porro o només una ceba i un o dos dents d'all, pebre negre, pebre vermell, herbes aromàtiques, una filla de llorer, farigola, romaní, sajolida. Feu un remet.
1: Caram, tot, aquí de tot, ja.
2: Sí, a mi que no m'agraden les herbes, però aquí...
1: Sí, i dona sabor, bueno, clar.
2: On fem un remet lligat amb una mica de cordill. Llavors, una part dels musclos que ja els hem obert al vapor, després de netejar-los molt bé, que els hi triguem totes aquelles barbes, que allò no m'agraden gens. Bé, els posem a coure al vapor i llavors pelem la ceba i el porro, que també podem fer-ho per donar-li una mica més d'aroma. O sigui, que al moment de bullir-los també ho podem posar perquè així el musclo també agafa una mica de bon gust. Piquem bé tot ell a trossets petits i fem el nostre gust. O sigui, o més ceba o més tomàquet. Bé, que cada un ho posi una mica al seu gust. Ho posem en una cassola i a foc fluix i afegim la ceba, el porro, ho donem-li 4 voltes i afegim els musclos amb una mica del caldet i que faci 3 minutets de xup-xup. Traiem les branques de les herbes i

0: Després es menja fred i ja està.
1: Es menja fred i està boníssim.
0: I tant, i tant, i tant.
2: Postres?
1: Postres, bueno. Va.
0: El Gabriel... A veure, també, un postre refrescant. Ara no comencis amb nates
1: no,
0: i coses. Eh?
1: No, mira, fàcil, iogurt.
0: Malament.
1: Ja, per què?
0: Perquè no m'agrada.
3: No m'agrada el iogurt.
1: Eh? I la nata tampoc?
0: Sí que m'agrada la nata, però a l'estiu la nata...
1: No, pues un iogurt.
0: Bueno, bueno, va, explica, va, tu explica.
1: Re, tota la fruita que vulguis trinxadeta i ben freda a la nevera.
0: Sí, ah, barrejat va. Amb el iogurt, amb va, un iogurt normal jo... i corrent, eh?
1: Normal i corrent, no
3: jo
1: busquis...
3: Jo barrejo amb taronja i...
1: Taronges,
3: ben fred.
1: Ben fred, sí. Maduixes,
0: préssec, també.
1: No? Préssec, albercoc, tot el que vulguem. Ho posem a la nevera, tot picadet petitó, a la nevera...
3: Això és fàcil per mi.
1: A veure si ho fas.
3: Sí, és el més cada dia.
0: Home, això és molt fàcil, eh?
1: Home!
0: I què més? Tens alguna recomanació d'aquelles que fas tu?
1: Bueno, mira, una cosa que és curiosa. El bròquil o el califlor...
0: Sí.
3: Ah, fa temps que no menjo.
1: Al vapor.
0: Jo em faig cada setmana un dia.
1: Jo també.
0: Sí.
1: Però fet el... Clar, si no tens l'olla de vapor...
0: Sí.
1: Què fas?
0: Com ho fas?
1: Poses una cassola amb una reixa a sobre i totes les branquetes tallades a sobre que bullin, que bulli l'aigua.
0: I
3: llavors,
1: amb el vapor aquell, ja es cou.
0: Però llavors la cassola la tapes.
1: Sí.
0: Poses la reixeta i la tapes.
1: I ho tapo.
0: Vale.
1: Però la reixeta, millor, és més grossa que la cassola.
0: Ja.
1: Però tapes el que tens...
0: Sí.
1: Ho deixes, 10 minutets,
0: ja
1: queda
0: està.
1: Cuit. Perquè a mi tota aquesta verdura m'agrada una mica al dente.
0: Ah, a mi la verdura al dente... Veus, és que no som iguals, eh? Cada qual té el seu...
1: Cada un té el seu
0: gust. Jo la verdura...
3: Ben cuita.
0: A mi m'agrada tot ben cuit. La verdura, si no... Les mongetes tendres han de ser ben cuites, si no... I mira que m'agraden, eh? Quan són... Quan són al dente, no puc amb la meva...
1: Pues, amb aquest sistema pots menjar tota classe de verdura i és molt més bona perquè no sé galeix.
0: Sí, clar, però ja dic, a mi no... Però, bueno, ho reconec, eh?
1: Para gustos, los colores.
0: No, i a més reconec que teniu raó amb això, però jo no...
1: Bueno, doncs pues tu menges com vulguis.
3: Exacte.
0: I tant, no. Però, bueno, això m'has donat una idea per lo del vapor, això sí.
3: Això està bé.
0: Sí. Molt bé, vinga.
3: Què més?
0: No, ja està. Avui us explicaré, així amb una mica d'humor, eh? Perdoneu sempre, eh? Com es va inventar la màquina de rentar.
3: No.
0: Diu que a principis del segle XX, en un poblet on les dones rentaven la roba al riu i els homes opinaven molt, potser massa, vivia la senyora Sebastiana, una dona pràctica, intel·ligent i amb una paciència que ja començava a fer aigües. Cada dilluns, la Sebastiana baixava al riu amb un cistell que pesava com un pecat mortal i mentre tenia els llençols, sentia els homes del poble comentar: quina sort que teniu, eh? L'aigua és fresca i el sol us acompanya. Sí, una vida plàcida, mare meva. La Sebastiana, amb un somriure que podia tallar el vent, pensava: un dia inventaré una màquina que renti sola i llavors ja veurem qui té la vida plàcida. Un matí, mentre fregava una camisa que havia vist massa guerres, li va caure dins del cubell un estri metàl·lic que feia cloc, cloc, cloc, cloc, i remenava l'aigua. La Sebastiana va obrir molt els ulls. Ep! Això remena sol i sí! I així va néixer la primera idea de la màquina de rentar. Un cubell, un manubri i molta mala llet acumulada. Amb l'ajuda del ferrer, que només va acceptar ajudar-la quan ella li va dir que l'invent, també podia rentar els seus calçotets, van construir un tambor que girava. Quan el van provar, la roba va sortir neta, perfumada i, sorprenentment, sense haver de deixar-se l'esquena. La Sebastiana va cridar: això és el futur! El futur no porta reuma! I llavors van arribar els anuncis. Quan l'invent es va popularitzar, les empreses van començar a fer anuncis. I ai, oïdors, quins anuncis! Dona moderna, amb aquesta màquina tindràs més temps per somriure al teu marit. Toma. Ell treballa, tu rentes. La màquina t'ajuda a fer-ho millor. Dona, avui la rentadora treballa per tu perquè tu puguis estar radiant per al teu marit. I així n'hi havia 40.000 de tots els productes.
3: No.
0: La Sebastiana, en llegir-los, va exclamar: mira, si he inventat això és precisament perquè no em diguin com he de somriure. I va afegir, amb aquell humor sec que la caracteritzava: a veure si inventen una màquina que renti també els prejudicis. Amb el temps, la màquina de rentar va canviar el món. Les dones van recuperar hores de vida. Els homes van descobrir que també podien prémer un botó sense perdre la dignitat. I la Sebastiana va passar a la història com la primera persona que va dir: si la roba pot donar volta sola, que ho faci.
3: Molt bé.

0: A veure, avui dia 21, perdoneu, és el nom de, és l'aniversari de Josefa Bertrán, Francisca Mesa, Ana Maria Olsen, Maria José Moyano, el dia 22, Joan Fonayet, el dia 22 també, Antonio Lara, Montserrat Terrats, el 23, Rosa Maria Artigas, el dia 23 també, Maria Manuela Ávila, el dia 24, Juan Bautista, el 24, Maria Ángeles Verdura, Enriqueta Barreiros, Enriqueta Barreiros, i 24, la Maria Rosa Casas, i també pel dia 24, carai, quants?
1: El dia Sant Joan, tothom,
2: sí, no,
1: eh? Quants, eh?
0: Carmen Otero, Maria Ángeles Comí, el dia 25, Maria Assumpción Garí, el dia 25, Jordi Vilardell, Assunta Falter, el dia 25, Laura Badia, el dia 26, Rosa Brunet, el dia 26, Maria Losada, i el 27, Josep Pérez Serrat. Tots ells els hi desitgem moltes felicitats.
2: Felicitats a tots, a tots, a tots, a tots.
1: Felicitats.

0: Bé, primer vull comentar una mica l'excursió que vam fer a les Lagunes de Ruidera, que com cada any ens ho vam passar perfecte. Mira, la Maria Carmen també, la Maria Carmen també
1: va ser. La veritat és que sí.
2: Ho vam passar tan bé.
0: Sí.
1: Tan bé?
0: Sí. Primer va fer uns dies espectaculars. Sí. Amb sol, molt de sol, però bueno, s'aguantava, Bueno, s'aguantava, anaves amb barret o amb gorra, ja, però s'aguantava.
2: És un altre calor, com sí, que deien les senyores allà, que fa calor allà, però no és la d'aquí.
0: No. Però a més vam fer excursions molt maques, perquè vam anar al Albacete, que jo no pensava que el Albacete fos tan maco.
2: Sí, molt maco, el Albacete.
0: Però molt maco, I a més,
1: net,
0: polit, els carrers tots... No, molt macos.
2: I el museu aquell, vam anar... No,
0: el de la Cotxilleria. Home, sí. Perquè, a més, també és nou.
2: Però a mi m'han dit que... Jo hi havia anat, però fa 4 o 5 anys, però diu que l'han reformat,
0: oi? Sí, l'edifici és el mateix.
2: Sí, ja
0: però de dins es nota, que està tot reformat.
2: M'ho van dir que l'havien reformat.
0: Sí, i molt ben organitzat, tot. Molt maco.
1: Molt
0: maco, valia la pena. On vam anar més que també... Bueno, les lagunes aquest any eren precioses.
1: Espectaculars.
0: Perquè hi havia les caigudes d'aigua. Diu que fa anys que no ho veien ells, O sigui, i aquest any mira, ho vam encertar. Perquè aquella cascada de l'Hundimento, saps aquella?
1: Sí.
0: Pues aquella queia l'aigua, però una sorollada feia. I després, no sé, vam anar a molts llocs.
2: L'any passat no hi havia aigua, però crec que com aquest any.
1: No.
2: L'any passat vas venir tu.
1: Sí també.
2: Però no hi havia com...
1: Un rajolí.
0: Però no, aquest any, ja dic, aquell tros de les cascades, que no n'hi ha... Aquest any que hi ha aigua per tot arreu. I després també veure on vam anar més, que va ser també... Bueno, tot va ser maco,
2: Aquell poble que està enfonsat, com se diu...
0: Ah, sí, Alcalá de Júcar.
2: De Júcar.
0: Alcalá de Júcar. És preciós.
1: Jo no vaig anar aquí.
0: Tu no vas venir? Oh, preciós. A més, clar...
1: Per por de les cames.
0: Bueno, clar...
1: Era molt difícil.
0: Sí, tu baixes, et deixa l'autocar a dalt de tot. Llavors tens que baixar fins a baix al riu.
2: I tornar a pujar.
0: Ens va venir l'autocar a buscar baix.
1: Sí, perquè si hem de pujar...
0: Però bueno, fins a mig camí baixes a peu, perquè a més el poble té la seva gràcia, Però llavors entres a les Cueves del Diablo, que a més molta obra d'aquella, les va fer l'home que va comprar tot allò, I llavors baixes per unes escales que sembla que vagis a l'infern, Escales, vas baixant, que no s'acaba mai, i a tot arreu hi ha coves i coses amb trastos, com si fos un museu, però de trastos raros, de trastos vells, ràdios velles, no sé, coses...
1: I a més és que aquest any vam tindre una guia que entusiasmava.
0: Bueno. El xòfer, que a més el xòfer també tenia molta gràcia, era de Jaén, però tenia molta gràcia, li deia la Matallallos.
2: Matallallos.
0: Perquè a la nit ens destrossava. Perquè, a part de ser disc-jockey, sortia ella també a ballar.
2: Ah.
0: Bueno, clar, pagava uns vots. Nosaltres volíem imitar, però és que...
1: Però és que vull dir que el fet d'ella sentir-la explicar les coses entusiasmava.
0: Sí.
2: Això canvia molt, si tens un bon guia.
0: No, ella disfrutava. I ens feia disfrutar nosaltres, No, ho vam passar molt bé. Però ja dic, aquest poble és molt maco, I el dematí... No, ja això vam fer-ho al dematí. I a la tarda... No, vam matar a les lagunes. Vam anar,
1: això mateix.
0: A la tarda vam anar a les lagunes.
1: Per acabar-vos de matar.
0: Per acabar de matar, sí.
1: No, les lagunes no sé.
0: Sí. Però ella va anar amb autocar, nosaltres vam anar caminant. És que ella és molt...
2: Sí, que et deixa d'allò i passa tot el recorregut.
0: Ella és molt principès, que sempre va amb carrossa, Nosaltres som de la plebe, vam caminar. Però allò de l'Alcalá de Júcar és molt maco, perquè quan arribes a baix de tot el riu, hi ha com una platxeta. És que la gent aprofita tota la mica d'aigua per aprofitar per platja,
2: Sí, sí.
0: Una clar, mica... Fins i tot hi havia boies. T'hi vas fixar aquí?
1: No, jo no hi era.
0: Ah, tens raó que no hi eres. Bueno, jo tinc una foto que hi ha boies que dic... Potser és que més enllà hi ha la força del riu, però no ho sé. I també hi havia molta gent banyant-se allà.
1: I duria estar freda.
0: No en tinc ni idea.
2: No es veu mullar ni els peus.
0: No. Després de baixar tantes escales... Sí. Perquè quan vam arribar...
2: Allà a Júcar, que és riu o ja és laguna?
0: Bueno, al final ja és laguna, ja s'acaba.
2: A baix.
0: Queda així. Però baixant és riu.
2: Ah.
0: És riu. Però ja dic, a baix, No sé si després continua per algun lloc, però baix queda com mort, com mort. Que fan la platgeta aquesta. I em sembla que pel mig camí, aquest bon home que va fer tota aquesta obra, hi ha un bar, que allí ens vam parar a veure, que t'invita a una consumició. Mm. I allí vam estar un rato prenent la consumició i descansant. I llavors vam començar a baixar escales. Venga, escales, oi, per favor.
2: No sé, imagina si les tens que tornar a pujar.
0: No, jo pensava... No. Clar, jo pensava, és que això no podrem. Sí. Perquè jo, per baixar, a mi em costa més baixar que pujar.
2: A mi també.
0: Vam pensar, bueno, jo agafava la bereneta i va anar baixant. Bueno, tots, eh? Tots, perquè tots érem joves.
1: Sí, de la primera volada. No, n'hi havia de joves, eh?
0: Home, bastant més que nosaltres, sí.
1: Bastant més que nosaltres,
2: eh? Jo he vist, hi havia alguns
0: bastant més que nosaltres, sí, sí.
1: I que no es nota, eh?
0: Home, 15 anys o 20, a vegades.
1: Sí, sí. Perquè allà n'hi havia de 20, més joves que
2: nosaltres. 20 anys, 20 anys o molts.
0: Per això et dic que, clar, tots aquests... Sí. Però bueno... Tampoc no van fer el ridícul.
1: No, jo per això no volia venir. No, perquè haguessis fet el ridícul. No, les cames no m'haguessin aguantat.
0: No, la Mari Carmen em va dir, si l'any que ve ho tornem a fer, si jo m'apunto, digues, no t'apuntis, en recorda-te'n de l'any passat. Això m'ho vas dir.
1: Sí. Però bueno, si faig el mateix que vaig fer...
2: Tornaràs a apuntar.
1: Me tornaré a apuntar.
2: Igual l'any que ve hi va.
1: Doncs vinga.
0: No, és que tu passes bé.
1: Tu passes bé. La veritat és que sí, eh? I a dir, qui la guia, genial.
0: I la Mata Iaios ens espera, per acabar de rematar, eh? Bueno, i després, és clar també hem de dir que el dijous vam fer la festa del soci. Sí. Ja l'han explicat les dues homenatjades, però va estar molt bé.
1: Molt bé. La veritat és que sí. Cada una, a més, és que... Sentir-les amb elles...
0: Sí.
1: Era, no sé, emocionant.
0: Sí. Bueno, elles es van emocionar molt, que t'agrada també que...
1: Sí.
2: És normal, aquests actes són...
0: I ara, com que ja se'ns acaba el temps, us recordo l'excursió amb globus a la Cerdanya, els dies 15 i 16 de juliol, que estarà molt bé. Els que no tinguem por, vinga. Bueno, jo tinc por, però pujaré. Preu amb globus, 398 euros... Sense globus, però és que sense globus no té gràcia.
2: No té gràcia.
0: 258 euros. El suplement de l'habitació individual, 75 euros. Encara us podeu apuntar. Però ja queda poc, perquè els dies passen que... Bueno. Hi ha res més.

0: I amb la cançó Sara Sant de l'Albano i Romina Power, avui ens posem romàntics, ens acomiadem. Vull donar les gràcies a l'Amàlia i a la Dolors, que han vingut avui, que van ser les nostres homenatjades d'aquest any, que a més han estat molt simpàtiques, molt, perquè molt ens han explicat quasi la història de su vida, eh? Mm-hmm. No, molt amables. Bueno, doncs els repeteixo les gràcies. Ens acomiadem de tots vosaltres. També dono les gràcies al nostre tècnic, com sempre. I ens acomiadem fins diumenge que ve. Retalls aquí amb tots vosaltres. Adéu-siau.
1: Fins diumenge, bon diumenge. Adéu.

0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Moonbikes a Arenys de Munt.
3: La teva botiga de bicicletes de referència.
2: Treballem amb les millors marques.
3: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
2: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
3: Finançament a 24 mesos.
2: Moonbikes.
3: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
2: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
3: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
8: A continuació, us oferim la missa en directe des de l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar.

0: del Pare, i del Fill, i de l'Espírit Sant. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i la comunió de l'Espírit Sant siguin amb tots vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Estimats germans en Jesucrist, ens hem reunit aquí com a família per celebrar l'Eucaristia. Jesús avui ens anima dient: no tingueu por, perquè ell vol omplir de la seva esperança. Qui té més confiança en Déu, qui confia que Déu ens coneix profundament, no té res per tenir la por. Demanem, doncs, la gràcia de Déu en aquesta missa perquè sapiguem confiar només en ell i aquesta confiança augmenti l'esperança, traient les nostres pors. Preparem-nos per celebrar aquesta Eucaristia, penedim-nos els nostres pecats i demanem perdó a Déu misericordiós. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent sàpiga de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna.
1: Amén.

0: Preguem. Senyor, feu que reverenciem i estimem sempre el vostre sant nom, ja que no deixeu mai de la mà aquells en qui ha arrelat sòlidament el vostre amor. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
1: Escoltem ara el clam del profeta Jeremies, que demana a Déu que el protegeixi dels qui el persegueixen. El profeta, com Jesús a l'Evangeli, proclama la seva total confiança en el Déu que salva.
2: Lectura del llibre del profeta Jeremies. Digué Jeremies: sento com parla la gent, em veig amenaçat de tots costats. Diuen: vosaltres que teniu amb ell un pacte d'amistat, denunciem-lo-sal perquè el puguem denunciar. Seguiu-lo de prop, potser es deixarà enganyar. Llavors podrem apoderar-nos-en i venjar-nos d'ell. Però el Senyor em fa costat com un guerrer invencible. Per això els qui em persegueixen cauran. No podran apoderar-se de mi. Quedaran tan confosos del seu fracàs que ningú no oblidarà mai més la seva vergonya. Senyor de l'univers, que coneixeu a fons els justos, que penetreu tot l'interior dels homes, feu-me veure com feu justícia, ja que és a vos que jo he confiat la meva causa. Canteu al Senyor, lloeu al Senyor. Ell salva la vida del pobre de les mans dels qui volen fer-li mal. Paraula de Déu.
3: Us lloem, Senyor.

Per vos, Déu meu, he d'aguantar els escarnis i baixo els ulls avergonyits. Els meus germans ens consideren forasters. En desconeixen els meus familiars. El cel del vostre temple em consumia i he hagut de rebre insults dels que m'ultrajaven.

A vos us prego, Senyor, en aquesta hora propícia. Escolteu-me, Déu meu, vos que estimeu tant, vos que sou fidel a salvar els amics. El vostre amor, Senyor, ve abundant. Mireu-me, responeu-me, vos que estimeu tant.

Se n'alegraran els humils quan ho vegin. Els que busquen Déu sincerament diran: tingueu llarga vida. El Senyor escolta sempre els desvalguts. No té abandonats els seus captius. Que us lloïn la nació, que us lloï el cel i la terra, els mars i tot el que s'hi mou.

0: Avui, Sant Pau també ens parla de salvació. Gràcies a Jesús hem estat alliberats del pecat.
1: Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, per obra d'un sol home entrà el pecat al món, i amb el pecat hi entrà també la mort, que s'estengué a tots els homes, donats que tots van pecar. Abans que la llei fos donada, el pecat ja existia en el món, encara que, mentre no hi ha llei, no consta quina és la pena dels pecats. Així tot, la mort ja imperava durant tot el temps que va d'Adam fins a Moisès, fins sobre aquells homes que no havien transgredit cap precepte com ho havia fet Adam. I Adam prefigurava l'home que havia de venir més tard. Però el do no té comparació amb la caiguda, perquè si hi ha tants han mort per haver fallat aquest tot sol, molt més ha abundat la gràcia de Déu i el do generós que s'ha estès a tants per la gràcia d'un sol home, Jesucrist. Paraula de Déu.
2: Us lluem, Senyor.

L'esperit de la veritat donarà testimoni de mi, diu el Senyor, i vosaltres també en donareu testimoni.

0: Deixeu-nos ara escoltar les paraules de l'Evangeli amb l'Evangeli de Sant Mateu.
1: El Senyor sigui amb vosaltres.
0: I amb el vostre esperit. Glòria a vos, Senyor.
1: En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: no tingueu por dels homes. No hi ha cap secret que tard o d'hora no sigui revelat. No hi ha res amagat que tard o d'hora no sigui conegut. Allò que us dic a la fosca, digueu-ho a plena llum. Allò que us dic a cau d'orella, proclameu-ho des dels terrats. I no tingueu por dels qui maten només el cos, però no poden matar l'ànima. Tingueu por més aviat del qui pot perdre a l'infern tant l'ànima com el cos. No venen dos pardals per pocs diners? Doncs ni un d'ells no cau a terra, si no ho permet el vostre pare. Però a vosaltres Déu us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por, valeu més que tots els ocells plegats. A tothom que em reconegui davant els homes, jo també el reconeixeré davant el meu pare del cel. Però a tothom que em negui davant els homes, també jo el negaré davant el pare del cel. Paraula del Senyor.
0: Lloança a vos, o Crist. Preparem-nos ara a escoltar les paraules, aquestes reflexions que Fra Edwin farà sobre l'Evangeli que acabem d'escoltar de Sant Mateu.
1: Una vegada una dona gran, anomenada Marta, feia el seu primer viatge en avió. Havia estalviat durant anys per visitar Roma i estava emocionada i molt nerviosa alhora. Es va asseure a la finestra agafant-se fort al seient mentre l'avió s'enlairava. I al cap d'uns minuts va reunir el coratge per mirar cap a fora. Just en aquell moment va veure alguna cosa terrible. Un dels quatre motors de l'avió es va apagar i va desaparèixer entre els núvols. La Marta va entrar en un pànic i va cridar: «Morirem! Morirem!». L'assistent del vol va intentar calmar-la i li va dir: «No et preocupis, senyora. El pilot diu que tot està sota control i encara podem volar amb seguretat amb tres motors. I mira enrere. Fins i tot tenim quatre bisbes que resen per nosaltres». La Marta va negar el cap i va dir: «Preferiria tenir quatre motors i tres bisbes». Estimats amics en Jesucrist, una de les principals tasques de Jesús quan va deixar aquest món va ser enfortir els seus deixebles. Sabia molt bé com cadascun d'ells passaria per períodes de crisi després de la seva partida. I així a l'Evangeli d'avui, Jesús toca una de les emocions centrals que poden afectar els deixebles en la seva missió: l'emoció de la por. Jesús diu: «No tingueu por, doncs valeu més que molts pardals. Fins i tot els cabells del vostre cap estan tots comptats». Quan Jesús diu que no tingueu por, està parlant de la por de presenciar-lo públicament. És interessant notar que Jesús no va deixar de dir que no tingueu por als que maten el cos, sinó també va dir: «Tingueu més aviat el por pel qui pot destruir tant l'ànima com el cos». I aquest és Déu mateix. És cert que hi ha moltes coses a la nostra vida sobre les quals necessitem una por sana. Tanmateix, l'Evangeli d'avui, Jesús indica fermament que no hem de tenir por de donar testimoni públic d'ell i del seu Evangeli. En dir-ho, Jesús no intentava minimitzar l'oposició que es trobarien quan comencessin a proclamar l'Evangeli amb les seves vides. Més aviat, només ens anima a dir que el Pare es preocupa profundament per aquells que viuen públicament la seva fe en Jesús i el seu Evangeli. Sovint hi pot haver un risc en adoptar una posició pública pels valors de l'Evangeli, com ara el respecte a la vida en totes les seves etapes, la justícia per a tots, la igualtat fonamental de tots els homes i dones sota Déu, la prioritat del perdó sobre la venjança, del servei, etc. No obstant això, si donem valentament testimoni de Déu i del seu evangeli, ell vetllarà per nosaltres. O segons les paraules del profeta Jeremies a la primera lectura d'avui, el Senyor estarà al nostre costat. A més, una meditació profunda sobre aquest passatge de l'Evangeli ens dona dos missatges importants. En primer lloc, Jesús ens coneix perfectament. I en segon lloc, Déu ens cuida profundament. Déu ens coneix millor que nosaltres mateixos. Ens coneix minuciosament, perquè no sabem quants cabells tenim al cap. No obstant això, l'Evangeli diu: Déu té un compte dels nostres cabells. La frase "ens té comptats els cabells" vol dir que Déu ho sap tot de nosaltres. No hi ha res amagat. Això vol dir que Déu és conscient i és preocupat pels detalls de la seva creació. Quan la gent no ens entén, que aquest sigui el nostre consol. És a dir, almenys Déu em coneix, encara que els altres no. I en segon lloc, Déu ens cuida profundament. Jesús fa referència a la consciència de Déu i la seva cura pel pardal humil, per descatar quan més Déu es preocupa per cadascun de nosaltres. Continua dient: per tant, no tingueu por, perquè valeu més de tots els ocells plegats. Els pardals tenen molt poc valor. No obstant això, Déu es preocupa tant per la seva existència que ningú no mor mai sense la seva voluntat. Els éssers humans, creats a imatge i semblança de Déu, tenim més valor que molts pardals. Per tant, Déu està molt més preocupat per nosaltres, perquè no ens passi res fora de la seva santa voluntat. Les paraules del profeta Isaïes descriuen bé aquest fet. El Senyor diu: encara que una mare s'oblidi del seu fill lactant, jo no t'oblidaré. Déu té un amor tan gran i una cura tan profunda per a cadascun de nosaltres. I així, sempre que ens sentim rebutjats o no estimats pels altres, aquestes paraules de Jesús ens reconfortin amb esperança. És per això Jesús ens crida a confiar-nos a Déu, que ens cuida amb un amor incondicional i infinit. Estimats germans, la por és una de les emocions bàsiques que poden afectar la nostra vida com a cristià. La por pren el control en molts de nostres activitats i ens fa fràgils. Tanmateix, com més profundament estem convençuts que som preciosos i estimats pel Senyor, menors seran les nostres pors. Avui, preguntem-nos, com gestionarem la nostra por? Deixarem que la nostra por preveni i actuï com una barrera a les nostres vides? O deixarem que la nostra por impulsi de les nostres vides, convençuts de la poderosa presència del Senyor a les nostres vides i de la nostra preciositat per a Ell? La elecció és nostra. Avui decidim que no deixem que les nostres pors decideixin el nostre futur, perquè la por és el lladre dels somnis. Més aviat, omplim de la seva esperança, perquè Ell ens estima infinitament. Recordeu, les pors que no enfrontem es converteixen en els nostres límits. Que Déu ens ompli de la seva esperança i del seu amor incondicional. Amén.
0: Hem escoltat les paraules de Fra Edwin. Hem de tenir ben clar, doncs, que no hem de tenir por. Déu ens estima, Déu ens cuida, Déu ens coneix molt i sap què necessitem, i en tots moments el tenim al nostre costat. Deixem la por. La por ens limita i nosaltres no podem limitar l'amor cap a Déu. siguem, doncs, valents i estimem a Déu com cal.
1: Si professem la nostra fe en Déu, crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu i senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, sent pujar al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Germans, preguem amb tota confiança. Presentem al Pare la nostra pregària, tot dia. Escolteu-nos, Pare.
2: Per l'Església, que perquè doni sempre un bon testimoni de l'amor i de la misericòrdia de Déu. Preguem.
1: Escolteu-nos, Pare.
2: Pels qui són perseguits a causa de la seva fe, perquè s'hi mantinguin ferms i visquin amb la confiança de saber que el Senyor no els abandona. Preguem.
1: Escolteu-nos, Pare.
2: Pels governants dels països més poderosos del món, perquè utilitzin el seu poder al servei de la pau, de la concòrdia i del benestar de tota la humanitat. Preguem.
1: Escolteu-nos, Pare.
2: Pels qui treballen per la justícia a favor dels més febles, perquè trobin la força a la bona nova de l'Evangeli i no perdin l'esperança. Preguem.
1: Escolteu-nos, Pare.
2: Per les víctimes de les guerres i de tota injustícia, pels migrants i els refugiats que naufraguen a la Mediterrània, perquè trobin mans obertes i acollidores, signes del regne de Déu. Preguem.
1: Escolteu-nos, Pare.
2: Pels nostres estimats i enyorats difunts anellens, i avui farem menció especial per Amàlia Arnó en el seu 35è aniversari. Preguem.
1: Escolteu-nos, Pare.
2: I finalment, per nosaltres, perquè visquem amb un esperit ben obert a l'amor de Déu i en siguem testimonis en tota ocasió. Preguem.
1: Escolteu-nos, Pare. Escolteu, Pare, la nostra pregària. Vos que sou la font de tota bondat i vetlleu amb amor per tots els vostres fills, per Crist, Senyor nostre.
0: L'oració, tenir Déu en el cor i poder parlar en tot moment, és la respiració de l'ànima. La pregària, abans de ser una part litúrgic o de recolliment personal, caldria que fos com l'aire que ens envolta, el millor medi ambient. Després, cadascú veurà les possibilitats de poder-ne fer en família, en comunitat, individualment. La font és el cor, però les formes no poden pas ser iguals. L'oració s'alimenta de la paraula de Déu, sovint acollida en silenci. Serem escoltats no pas perquè parlem molt alt, sinó per la reverència i la compunció. Per això la pregària ha de ser breu i pura, fora del cas que s'allargués per una efusió inspirada per la gràcia divina.

0: pregar.
1: Preguem, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Totpoderós.
0: Que el Senyor rebi de mans vostres aquest sacrifici en lloança i glòria del seu nom i també pel nostre bé i de la seva Santa Església.
1: Accepteu, Senyor, aquest sacrifici de reconciliació i de lloança i feu que purificats per aquest sagrament us estimem tal com vos ens estimeu. Per Crist, Senyor nostre.
0: Amén.
1: El Senyor sigui amb vosaltres.
0: Amb el vostre esperit.
1: Els cors.
0: Els alabem al Senyor.
1: Donem gràcies al Senyor, Déu nostre.
0: Cal fer-ho i és de justícia.
1: I és realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè heu creat totes les coses i heu disposat la variada successió dels temps i heu fet l'home a imatge vostra i li heu sotmès tot el món, a fi que en nom vostre domines la creació i en contemplar les vostres meravelles us glorifiques contínuament per Crist el Senyor. Per això, amb tots els àngels, us lluem amb goig tot dient.

0: Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el dona als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.
1: Senyor meu i Déu meu.
0: Igualment, havent sopat, prengué el calce i, novament donant-vos gràcies, el passà als seus deixebles, tot dient: preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calce de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts, en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.
1: Senyor meu i Déu meu.
0: Proclameu el misteri de la fe.
1: Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.
0: Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calce de la salvació, tot donant-vos gràcies perquè ens ha fet dignes de servir-vos a la vostra presència.

i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols de Sant Francesc, Santa Clara, Sant Antoni de Pàdua, Sant Zenon, Santa Paula i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lluar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre Fill.

0: Fidels a un manament del Salvador i seguint el seu divin mestratge, vos envia. Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslibreu-nos de qualsevol mal. Alibereu-nos de tots els mals, Senyor. Feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia. Guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompanyament de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador.
1: Perquè són vostres per sempre el regne, el poder i la glòria.
0: Que diguereu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra església, i doneu-nos aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles.
1: Amén.
0: La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: La pau.
1: Penseu que la pau...
0: I aveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Àngel de Déu, que hi aveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Àngel de Déu, que hi aveu el pecat del món, doneu-nos la pau.

0: més important. Senyor, jo no sóc digne de que entreu a casa meva. Digueu només una paraula i serà salva de la meva ànima. Preparem-nos per congregar vosaltres de forma espiritual des de casa vostra, aquí els feligresos, prenent la sagrada forma. Estiguem atents i recollits.
1: 355. 355.

0: en aquest moment tan important per nosaltres, que tenim a Jesús tan a prop nostre i a dins nostre, recordem una mica aquella oració de la comunitat de Teser que diu: Crist, fidel fins a la mort, tu ens assenyales el camí més gran. Crist, pregant pels que et varen crucificar, ens portes vers el perdó sense límits. Crist, vin a ajudar-nos en la nostra manca de fe. Crist, crea per a nosaltres un cor pur, renova i consolida el nostre esperit.
1: Preguem. Renovats amb l'aliment sagrat del cos i de la sang del vostre fill, us demanem, Senyor, d'obtenir en plenitud la redempció que l'Església celebra. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres.
0: I amb el vostre esperit.
1: Us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, tingueu tots un bon diumenge i bona setmana. Aneu-vos-en en pau.
0: Donem gràcies a Déu.

0: Des de l'església parroquial de Santa Maria d'Arenys de Mar us diem adéu. Us desitgem una bona festa, una bona revetlla. Moltes felicitats a tots els Joans i Joanes, Janes i Jans, i a tots aquells que estimen i que celebren les festes nostres. Penseu que hauríem de pensar en les paraules que ens va dir el Papa Francesc en un moment determinat sobre el diumenge, que ens diu que la trobada dominical amb el Senyor ens dona la força per viure l'avui amb confiança. I per anar...
1: Ràdio Arenys.
2: No hi ha sardanes a tot hora. Per això heu d'escoltar un 3 i fora.
3: Molt bon dia a tothom. Tornem a ser aquí avui, que és 21 de juny, dos dies i revetlla de Sant Joan, i ja ho veieu. Van passant els dies, van caient els fulls del calendari, que dona gust. Això que deien que el temps passa a poc, que coi. Avui a Sant Lluís, Sant Alexandre, Sant Lluís Gonzaga, Sant Alexandre, Sant Daniel, Sant Felicià, Santa Júlia i Sant Víctor, entre molts d'altres. Avui tenim coses a fer, doncs tenim Mercadillo d'en Plaça, aquí davant del Calissai fins a migdia, la Fira de Sant Joan a la plaça de l'Església fins a les 8-9 del vespre, també tenim visita guiada Arenys i els Americanos. Ja sabeu que aquestes visites guiades us heu d'inscriure prèviament a través de turisme@arenysdemar.cat o anar fins a l'oficina de turisme, que també us atendran. Això, aquesta visita és a les 11 del matí, i a la tarda, alerta, perquè a l'Ateneu tenim vespreig a l'Ateneu. Això serà a les 7 de la tarda amb l'actuació del grup aranyenc 60 anys en viu. Doncs ja ho veieu, si hi ha coses a fer a la nostra vila, i després diuen que se'n fan poques de coses. Doncs aquí ho teniu. Amb un dia que ens hem llevat amb 24 graus, una nit déu-n'hi-do càlida com ha estat, això diu que podem pujar avui fins a 33 graus, ja ho veurem, però de moment tot sembla indicar que això va per aquí, eh? Tenim una humitat relativa de l'aire del 58%, i de moment, ben, les fulles dels plataners de la Riera ni belluguen. Veurem com acaba. Doncs bé, avui és el Dia Mundial Universal de la Sardana. Ahir es va fer un acte important al Tibidabo, on Tomàs Molina doncs va llegir el manifest, i nosaltres avui, per celebrar-ho, posarem la sardana que s'ha triat enguany. Ja sabeu que cada any, pel Dia Universal, doncs es tria una sardana que totes les emissores i tots els programes doncs posen. Doncs nosaltres també la posarem, que és una sardana de Francesc Marrós. Enguany, Francesc Marrós, celebrem els seus 125 anys del seu naixement. Doncs bé, aquest compositor de Caldes de Malavella, el 1966, va estrenar la sardana Petita Ofrena. És la sardana, doncs, que s'ha triat per celebrar aquest Dia Universal i que avui ens porta la Copla Mediterrània. Bon dia, benvinguts a l'1-3 i fora, i comencem amb aquesta Petita Ofrena de Francesc Marrós.

Avui, si voleu ballar sardanes, doncs mireu, teniu al Prat de Llobregat un aplec, amb la Principal del Llobregat i la Ciutat de Cornellà, a partir de les 11 del matí. A Sabadell, la Juvenívola Sabadell, Montgrins i Mediterrània, a partir de les 11 i també a partir de 4:45 de la tarda. Al mateix horari, anglès, amb les Cobles Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. A Barcelona, a l'Eixample, teniu la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, a partir de 12:45 del migdia. Tenim més sardanes, doncs mireu, a Taradell també hi ha un aplec amb les Cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Genisenca i Lluïsos Cobla, a partir de 4:45 de la tarda. A partir de les 5 de la tarda, a Vilassar de Mar, trobareu la Principal del Llobregat. La Nova Vallès la trobareu a Barcelona Sants Montjuïc a partir de 6 de la tarda. A les 7 de la tarda, a la Vila d'Olesa la trobareu a Montgat. I a Malgrat de Mar, a 8:15 del vespre, la Principal de Banyoles en el Parc de Can Campassol. A Blanes, també al Banc dels Músics, trobareu la Baix Empordà a partir de 8:15. I a partir de les 8 del vespre, la Principal del Llobregat la trobareu a Llinars. Això són les ballades de sardanes que tenim per avui. I ara podreu ballar sardanes a casa vostra amb la sardana de Manel Saderra i Puigferrer, aquest compositor de Tortellà, nascut el 1908, entusiasta de la trompeta, i que el 1954, al desembre concretament, i a Besalú, va estrenar la sardana La Font dels Nou Raigs, una sardana que avui ens porta la Principal de la Bisbal.

I seguim, seguim amb més sardanes, però abans dir-vos que si voleu veure gegants, aquest dematí teniu a Girona, al barri de Santa Eugènia de Ter, una trobada i cercavila de diferents colles. A Palamós també teniu trobada gegantera, aquest dematí, la trentena. I a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, també teniu una trobada de gegants i caps grossos. I ara, si voleu, podeu escoltar la sardana Els meus records de Lleida, una composició musical de Joaquim Soms, aquest compositor de Pineda, que va néixer el 1914 i que el setembre del 2005 va estrenar a la Plec de Lleida aquests Els meus records de Lleida, una sardana que avui ens porta la Flama de Farners.

I si avui voleu veure castells, doncs mireu, teniu a Barcelona, a les 12 del migdia, a la plaça Sant Jaume, Castellers de Barcelona, els de Sabadell i els Moixiganguers d'Igualada. I el dimecres, que és Sant Joan, a Valls, festa grossa, perquè hi ha la Jove i la Vella de Valls, a les 12 del migdia, a la plaça del Blat. I també a Vilassar de Mar, a les 7 de la tarda, trobareu els Caps Grossos de Mataró i els Xics de Granollers. Això dimecres. I ara sí, escoltarem una sardana de Jordi León, aquest compositor de Barcelona, nascut el 1952, és un entusiasta del flabiol, i el 2010, al setembre, a Sitges va estrenar la sardana Sitges Palau Maricel, una composició musical que avui ens porta la principal del Llobregat.

I la sardana cantada d'avui serà una sardana de Josep Ferràs. Aquest compositor va escriure i composar la sardana Llanàs Festiu. Ferràs, entusiasta a la tenora, és fill de Berga, nascut el 1965, i el 2010, a l'abril, a Barcelona, curiosament, a l'Aplec de Sants, va estrenar aquesta sardana cantada Llanàs Festiu. Una sardana cantada que avui ens porta a la Cobla Salvatana.

I amb aquesta calor no sé si trobarem rovellons ni pinetells. Jo diria que no, però bueno, no sóc un entès amb la matèria. Però sí que Albany, aquest compositor de Cabrils, nascut el 1936, un entusiasta del fiscorn i la trompeta, sí que em va trobar en el seu dia i es va inspirar i va fer aquesta sardana. Rovellons i pinetells. Avui ens ho porta la Copla Montgrins. A veure si ens arriba una mica de fresca.

A Lleida, el 2010, es va estrenar una sardana que porta per nom Un estiu al tren. Una sardana de Francesc Xavier Martínez i Joan, altrament anomenat Martí de Joan, que es confirma ell amb pseudònim. Doncs bé, aquest compositor de Lleida, nascut el 1973, va fer aquesta sardana, Un estiu al tren, que ens porta a la cobla contemporània.

I ara ens n'anem cap a Cassà de la Selva, perquè allà trobem les partitures de Josep Albertí. Albertí, nascut el 1913, va estrenar el desembre de 1946 a Blanes una sardana que porta per nom Blanes Festiu, una composició musical que avui ens portarà a la principal de Cassà.

I amb aquesta sintonia posarem punt i final al programa d'avui. Un 3 i fora, no hi ha sardanes a tota hora. A les vies del so, l'Eric Morales, i qui us ha parlat amb molt de gust, Xavi Salvanyà. Us deixarem amb una darrera sardana. Ja que dimecres és Sant Joan, des d'aquí volem felicitar a tots els Joans i derivats, i Joanes i tot el que sigui, doncs us posarem una sardana que porta per nom Sant Joan, dia festiu. Una sardana de Lluís Carretero, aquest compositor de Pineda, nascut el 1931 i era un entusiasta del saxofon. Sant Joan, dia festiu, la va estrenar el 1983. I abans d'acabar, com sempre, el pagès ens diu: el savi no diu tot el que pensa, però sempre pensa tot el que diu. Si no actues com penses, acabaràs pensant com actues. I ja per acabar, diu: mai vaig poder estudiar dret. Això ho deia el Geperut de Notre Dame. Adéu-siau i fins la setmana vinent. A reveure.

Molt bon dia. Són 11:45 d'aquest calorós 21 de juny. Ja som a l'estiu, que sapigueu. Acabem d'entrar a l'estació de l'estiu, tot i que portem una setmaneta bastant càlida i la que ens espera, perquè a partir d'avui entrem en una onada de calor. Sort que tenim, la sort que tenim és que estem al litoral i aquí doncs farà una mica menys. Però vaja, menys... més de 30 graus els tenim. Ja, de fet, ara estem a 31 graus, arribarem avui a 33 i amb una sensació... sort que la humitat està una miqueta baixa, estem al 40%, per tant, encara es pot suportar. Però a l'interior, pobrets, ja els planyo, perquè aquí sí que a Lleida, a Ponent, arribaran els més de 40 graus. Per tant, a cuidar-se, sobretot, la gent gran, hidratar-se, beure aigua, posar-se a l'ombra, passar per l'ombra. Si aneu a la platja, parasol segur, molta crema solar, i protegiu-vos, perquè aquestes calorades poden, sense adonar-te'n, poden portar-te algun ensurt. Precisament d'això us vull parlar, perquè aquest divendres, al vespre, es va trobar el cadàver d'un home a la platja de la Picòrdia d'Arenys de Mar. Segons fonts policials consultades pel Dominical, es tractaria d'un indigent que malvivia en aquest espai de la primera platja. Els serveis mèdics creuen que l'home estava mort des de feia més d'un dia. Malgrat que el cos de l'home no presentava signes de violència, els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències i també han obert una investigació. Posteriorment, a la retirada del cadàver, els operaris de la brigada municipal van procedir a la neteja de l'espai on es va trobar aquest home mort. De fet, la presència d'indigents a la nostra vila continua sent important, ja ho hem parlat aquí diverses vegades, i avui doncs hem de lamentar la mort d'aquesta persona que vivia al carrer, que vivia justament en aquest espai de la platja. A banda d'això, i ara que estem parlant de la platja, ahir ens vam... Ara els qui ens esteu seguint pel Facebook ho podreu veure. Ahir molts usuaris de les platges es van adonar d'un fet que és molt sorprenent. Sabeu que venim parlant des de fa dies que el pas que hi ha del Rial de la Serp per entrar o sortir de la platja estava impracticable. És a dir, no es podia passar perquè estava afangat, hi havia molta sorra i pràcticament no podien passar els cotxes. Doncs bé, la sorpresa ha vingut perquè ara ja sí que no es pot passar de cap manera. De cap manera. Perquè... Atenció al que dic, L'Ajuntament de Canet, en territori d'Arenys, ha fet tota una muntanya, un camí, ha aplanat aquell baden, l'ha aplanat, en lloc de ser un baden en forma de V baixa, ara és tot recte, i ha creat aquest pas de més d'un metre d'alçada, i per tant, no es pot passar pel Rial de la Serp. Queda absolutament bloquejat. I qui ho ha fet, això? L'Ajuntament de Canet. És molt clar, perquè les tanques, aquestes tanques grogues,

Doncs solució. Doncs posem això, bloquegem el pas del Rial de la Serp i així estarà, segons l'Ajuntament d'Arenys de Mar, així estarà fins passat la festa major de Canet, la festa de Sant Pere. Per tant, estarà més d'una setmana, això estarà 10 dies així. I, segons l'Ajuntament d'Arenys de Mar, un cop hagi passat la festa major de Canet i els camions del Grillo Loco i altres, i dels Petitos, i del Tir, i del Camello, les curses de camellos, ja hagin marxat, aleshores, l'Ajuntament de Canet desfarà aquest camí i tornarà a ser practicable. Això és la informació oficial. I també ens diuen que no només habilitaran aquest pas, sinó que una mica més endins del Rial, justament on hi ha la carretera, perquè aquest pas és on passa el tren, però més endins passa la carretera. Doncs allà també està fet una coca, allà hi ha uns forats enormes. Doncs també aquesta setmana que entrem, ens han informat que també procediran a l'arranjament d'aquest pas. Però la sorpresa és que, segons ens explica des de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, això s'ha fet cada any i ho ha fet l'Ajuntament de Canet. Perdoneu, però jo no recordo una actuació tan potent en anys. En fi, jo no ho recordo. Sí que s'havia planat una mica, però això ja et dic jo que trigarà. És més, que Déu Nostre Senyor no ho vulgui, i sembla que les previsions meteorològiques no apunten per aquí. Però, si ve una tamborinada i baixa el Rial, alerta, perquè l'aigua buscarà el seu camí. I quan baixi l'aigua aquí, podem tenir un ensurt fort. Però com que les previsions meteorològiques de moment diuen que de pluja poqueta, perquè ja hem dit que farà una setmana de calor potent, doncs de moment creuem els dits. Però això, permeteu-me que ho digui, és una barrabassada. A veure si els bombers, per exemple, que normalment sempre es queixen perquè com canvien els camions de 24 tonelades a passar pels cascs antics de les viles del Maresme, i després diuen, clar, és que no podem passar, que treguin els cotxes o que enderroquin les cases perquè el camió gran de la grua de 24 tonelades no passa. Doncs aquests que fan informes tan tiquismiquis sobre la vila, doncs igual haurien d'anar aquí i donar un cop d'ull amb això que han fet. Perquè això que han fet és per facilitar el pas del Grillo Loco i de les atraccions de la fira de Canet. És a dir, per facilitar el pas d'un negoci privat. Doncs ja ho teniu. Aquesta és la cosa. I ja que estem al mar, ahir hi havia mar de fons. Ja sabeu que avui ha mort el tercer nen que es va ofegar a Tarragona. Hi havia mar de fons i la mar de fons va tornar a enviar l'anomenada i batejada Arenys de Mar com la rojada de gegant, que és aquesta taca escumosa que, segons l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, són microalgues, i segons altra gent és porqueria. Sempre estem amb el mateix debat, d'on ve això, que si és un col·lector trencat, que si no ens preocupem perquè són algues microscòpiques i per tant és la natura. Total, que els banyistes van haver-se de banyar, valgui la redundància, enmig d'aquestes bosses d'escuma. Mira, els jacuzzis també tenen escuma. Doncs aquestes imatges són de la Musclera, però tot el litoral, també a la part nord, a la part de la platja del Cavalló, també hi havia aquesta escumera que aquí anomenem la rojada de gegant. I just aquí, al costat de la Musclera, sabeu que hi ha el túnel del tren, doncs aquí hi han persones incíviques que es dediquen a deixar les bosses d'escombraries aquí al costat de l'entrada del túnel.

0: els qui ens esteu seguint pel Facebook, podeu veure aquesta muntanya de bosses d'escombraries. Tot i que, molt a la vora d'aquí, hi ha uns contenidors per poder llançar les escombraries. Però la gent no, la gent... I mira que arribar aquí ja és complicadillo, eh? És complicat. Doncs mira, gent que no vol fer el porta a porta, que diu, doncs mira, deixo la porqueria aquí. Fatal. Haurien de posar una càmera i retratar els qui fan aquestes accions. Per cert, recordeu que fa unes setmanes us venim dient que s'ha obert un quiosquet al costat de l'estació de tren. Aquest quiosquet és per el projecte anomenat Eurovelo. Aquest projecte és un projecte europeu per fer rutes en bicicleta per tot el Maresme. I Arenys de Mar participa d'aquest projecte i es va comprometre a gastar-se 17.000 euros en fer això que ara us ensenyarem els qui esteu seguint-nos pel Facebook, que és aquest quiosc on en la ruta aquesta de la gent que va en bicicleta poden aturar-se, poden guardar-les aquí sense perill. Tornem a dir el que hem dit en les darreres setmanes. Aquesta és la prioritat que hauria de tenir Renfe o l'Ajuntament vers Renfe. Ja sé que és un projecte que queda molt bé, és molt estètic, però jo no acabo de veure els milers i milers i milers, les desenes de milers de ciclistes, i en canvi sí que veig les desenes de milers d'usuaris de Renfe, que són patidores i mereixerien el Premi Nobel a la paciència. El Premi Sant Job. Santo Job. Doncs no. Aquests desenes de milers que els bombin. Aquí l'important és els ciclistes. Doncs aquí tenim l'exemple. Ara, d'aquí un any, ens agradarà veure quanta gent ha fet servir, quants milers d'usuaris han fet servir aquest quiosquet que ens han posat aquí, que ens ha costat a nosaltres, els aranyencs i aranyenques, Això no, ens ha costat aquests diners. I parlant de diners, bé, és un clàssic, però estem obligats a explicar-ho. Recordin que el regidor d'Urbanisme va dir, ara fa quasi un any, que el novembre passat passaria una cosa que seria màgica. Hi hauria màgia. I és que de cop i volta apareixeria l'estructura prefabricada de la futura biblioteca al convent de les Clarisses. Doncs aquesta màgia que s'esperava pel novembre ha arribat aquesta setmana. Ha arribat a mitjans de juny. I aquesta estructura, als qui ens esteu seguint pel Facebook, és aquesta mena de, com de pilars i de coberta, de color blau, ara és de color blau, però després quedarà cobert, que va arribar amb uns camions especials, que molta gent va veure que transitaven per la Riera, Riera amunt, fins que vam arribar aquí a l'antic convent de les Clarisses, i ara ja es pot veure, aquestes són fotografies d'avui mateix, ja es pot veure l'estructura aquesta blava, la màgia, i fins i tot ja es comença a veure els dos pisos que hi haurà en aquesta futura biblioteca. És a dir, comença a tenir forma, Per tant, no tot són males notícies. 3 anys després, doncs mira, la cosa sembla que va. Doncs aquesta és l'estructura màgica de la qual ens havíem parlat i que aquesta setmana ja ha arribat a Arenys i ja s'ha instal·lat a l'antic convent de les Clarisses. Segons les previsions de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, aquesta obra estarà acabada a final d'any. Bueno, el ritme que van, jo començo a pensar que sí. Ara no sé si s'agafaran vacances d'estiu. Els paletes i els lampistes. Esperem que no. I els qui van lents, no, superlents, són els que instal·len les plaques solars que hi ha d'haver en l'antic peatge de l'autopista. Sabeu que aquesta autopista tenia la zona de peatge, això es va desmuntar al setembre del 21, després de 53 anys de pagament del peatge, no està mal, més de mig segle, i aquí la Generalitat va dir que hi posarien unes plaques solars per aprofitar tota aquesta esplanada que no serveix per res i generar electricitat que serveix per alimentar l'enllumenat de la pròpia autopista. Doncs bé, porten mesos, eh? Mesos i mesos. I ja ara fa uns dies es poden veure les primeres plaques. Tampoc us flipeu, eh? De moment hi ha, mira, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 plaques. Aquí n'hi han d'haver més de 100 o 200. Bueno, poc a poc, poc a poc. Tampoc no ens flipem, eh? Doncs, bueno, ja es veu així. Llavors, coses que estan passant avui. Per exemple, tenim la fira, el Mercadiu d'Amplaça, aquí davant del Calissai. Tenim la fira de Sant Joan, que ara en parlarem de seguida. Hi ha una sèrie, una colla d'aranyencs i aranyenques que ja van camí del Canigó per recollir o encendre, recollir la flama que després, aquesta setmana, el dimarts, al vespre, arribarà a Quirenys i que servirà per encendre la gran foguera que habitualment es posa a la primera platja i que donarà el tret de sortida de la revetlla de Sant Joan. Per tant, bon camí, aneu hidratats, a la Xesca Vila i companyia, a tots els que esteu de camí cap al Canigó i que tingueu un bon viatge i sobretot un bon retorn a tota la colla. Doncs res, parlarem de tot això, parlarem de Sant Joan, parlarem avui del romanent, d'aquest romanent que sembla que podrem fer servir. Atenció amb una entrevista que farem avui i que serà força interessant, i moltes més coses. Qui fa possible el dominical? Doncs mira, en Xavi Salvanyà, en Fede Sadó, en Toni Pardo, en Joan Mola, l'Eric Morales a la part tècnica i en Pau Roig a la redacció. Comencem.
1: És l'hora del concurs amb Toni Pardo.

0: 12 minuts i seran les 12. 12-12, Toni Pardo.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Escolta, ara que repassava fotografies, et vull ensenyar dues fotografies que tu has pogut veure també aquesta setmana, que és aquesta porta, és una porta metàl·lica que està com rebentada.
1: Està rebentada.
0: Això on està?
1: Està al carrer dels Lladres, al carrer Sant Narcís, i és la porta que dona al darrere de Can Ramon de les Aigües o Cal Agustí.
0: Que és aquest solar que no s'acaba de fer.
1: I que hi ha de tot aquí dintre.
0: Val. I això està rebentat.
1: Sí.
0: Per tant, algú ha intentat entrar.
1: Sí, sí.
0: Val. I després tenim una altra fotografia, que és aquesta brana. Aquesta està just davant, una mica més avall del xifrer.
1: Sí, no? Sí, està gairebé davant per la riera, i ja porta bé tota la setmana que està així, que no l'han reparat.
0: Val. I aquesta, clar, això són uns esgraons...
1: De pujar la
0: riera. Sí, que
1: de
0: la gent...
1: De pujar la riera, que la gent la fa servir. Hi ha la de l'esquerra, però la de la dreta està malmesa. I fa dies.
0: Els hi preguntarem als polítics a veure què diuen. Molt
1: potser,
0: bé.
1: Potser que ho preguntem als nostres ajuntaments colindants, els de Pineda i Caldetes.
0: A veure.
1: Perquè uns, entre que també es comprometen a recollir la brossa, i fer això potser...
0: Que vinguin a ajudar-nos.
1: Que vinguin a fer ells aquí...
0: Mira, ara els de Canet ja poden fer coses a Quirenys. Has vist de la platja?
1: Sí, i a la setmana vinent, d'aquí 15 dies, les 24 hores d'Arenys. Ai, l'Arenys Rock.
0: Ah, l'Arenys Rock, sí. Canet Rock, sí, efectivament.
1: És a dir que...
0: Molt bé.
1: Deixem-los dir que la millor poden organitzar-ho més bé que els aquí.
0: A veure. Va. Avui en Toni Pardo ens porta uns regalets.
1: Uns regalets. La barra de gelat de la gelateria La Xixonenca, un vermut per dues persones de cap de setmana de la Masia de Lourdes al Mas Teixonera, i aquesta setmana tornem a regalar, ens regala la plaça Mercat, concretament Xarcuteria Lluís, una altra safata d'embotits.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè la gent se'n recordi que per Sant Joan hi ha... per sopar a les rebelles, doncs es pot haver-hi embotits, i també tenen llardons, per si algú es vol fer la coca, ell i demés, pot anar a la plaça Mercat, que allà trobarà de tot, sense envoltoris de plàstic.
0: Exacte.
1: I ho trobarà. És a dir que...
0: Perfecte, perfecte. Sí, i a més, si ho feu per encàrrec, també us ho poden preparar el que necessiteu.
1: Poden preparar i poden deixar-ho en aquell armari que hi ha, i quan vulguis el vespre, l'endemà, o quan sigui, pots anar-ho a recollir i està refrigerat dintre aquell armari.
0: Molt bé. Doncs aquests regals són per la gent que ens envia un WhatsApp al 93-795-7912 o bé ens escrigui un correu electrònic a eldominical@radiorenys.cat. I aquí, què heu de fer? Contestar, si pot ser correctament, a la pregunta que ara ens faràs.
1: Poques pistes, eh? Farà anys que en el segle, aquesta setmana dintre d'uns dies farà anys, que en el segle molt abans, 3 segles, 4 segles abans, es va construir el primer campanar.
0: El primer campanar?
1: El primer campanar a Quirenys. I van posar-hi la primera...
0: Aquí a Arenys, eh?
1: Aquí a Arenys. I van posar-hi la primera campana. I llavors la pregunta que faig és... Quin any va ser, això?
0: Quin any va ser que van posar la primera campana d'Arenys?
1: Que el campanar va estar fet...
0: El campanar de Santa Maria, vols dir?
1: De Santa Maria, perquè encara no era tota l'església així, i perquè ja et dic, fa mínim 3 segles, 4, doncs que van posar el campanar i van posar la primera campana. Quin any devia ser això?
0: Demanes l'any, eh?
1: L'any.
0: Que tu no te'n recordes, tot i que tu vas ajudar amb les corrioles a pujar a la campana.
1: A coll. No era la campana del sometent.
0: No.
1: Mira. Podia pujar i aquell temps amb els picapiedra ho pujàvem tota coll.
0: Molt bé. Éreu valents en aquella època.
1: Mare de Déu. Feien tot de mala manera.
0: Sí. Doncs quin any va ser el que es va posar la primera campana a la parròquia de Santa Maria, Arenys de Mar.
1: Exacte.
0: Quin any, eh?
1: Quin any.
0: Que s'han oblidat el Toni. Que el raro. 93-795-7912 o bé el dominical@radioarenys.cat. Podeu dir aquí. Tenim defuncions, no?
1: Exacte. A quin any ens han deixat l'Enrique Rubio Pérez, de 60 anys, i la Carmen Albí i Cornellà, de 98, sobretot coneguda amb el mal nom de la Valenta.
0: I també hem de lamentar la mort d'una excol·laboradora de la ràdio i arenyenca, la Rosa Saurí, de 53 anys, que va morir divendres en un accident de trànsit. Ara ja no vivim aquí, però que, en fi, des d'aquí el condol.
1: A Pamplona, a Navarra, no?
0: Sí. Bueno,
1: sí.
0: Sí, Navarra?
1: Navarra, crec.
0: A Tudela, sí, correcte. Sí, sí. Doncs el condol a la família i un record sentit. Avui Sant Alexandre, Sant Claudi, Sant Daniel, Sant Estercaci, Sant Felicià, Sant Jucundí, Santa Júlia, Sant Just, Sant Lomgi, mare Déu, Santa Pràxedes, Santa Severa i Sant Víctor.
1: Te'n recordes de la Pràxedes?
0: Sí, home.
1: Que la tenies de secretària.
0: I tant, i tant, i tant.
1: Mira, mola també la tenia.
0: I li agradava tirar petards.
1: I tigues. Sobretot per allà a Sant Cebrià, no?
0: Ah, efectivament, sí.
1: Per aquelles urbanitzacions.
0: Sí, sí. Qui fa anys avui?
1: Avui l'Anna Graupera Roca en fa 50, la Blanca Badia Lloberes 24, l'Ester Antolín Masueb 42 i l'Eric Díaz Sierra, que crec que l'hauries de felicitar.
0: Sí, home, i tant, que és el meu fillol, a més, sí, el meu nebot, sí. Avui ja serà u.
1: Avui ja serà u. I ahir dissabte vam fer la Marta Muñiz Ocaña, 49, en Josep Maria Grau Pere Llinàs, 84, en Gaietà Solà, que també el coneixes,
0: sí, home, i tant.
1: 95, que està, ens vam trobar per la Riera, està
0: com esplèndid.
1: Està esplèndid.
0: Sí, sí.
1: La Montse Russafa, 63, en Joan Francesc Colomer, 60, en Valentí Vilanova Iglesias, 60, i la Mar Santiago Silva, 19. I el dia 18, l'Anna Russafa i la Victòria Jaurés van fer anys. El dia 19, en Salvador Ferrarons. I demà, dia 22, l'Àngels Costa Arenas, la Mercè Maresma Caselles i en Manuel Pou Escolan.
0: Molt bé.
1: I avui... I el 23, allò és el Banyar. Lluís Albanyà Puig.
0: Demà passat.
1: Demà passat, el dia 23.
0: Doncs felicitats a tots i totes. Avui fa 65 anys en Manu Chao.
1: Manu.
0: Què et sembla?
1: Bé.
0: Sí?
1: Pensava que era més jove.
0: Pues mira. El Manu Chao, que avui fa 65 anys, ens canta aquesta cançó que diu Me gustas tú.
1: Que és un dels seus èxits.
0: Sí, un dels millors, efectivament. Doncs escoltem una mica el Manu Chao i ens posem a parlar de Sant Joan. Fins ara, Toni.
1: Fins ara.

0: Doncs dos minuts perquè sigui migdia i avui amb aquesta calorada que fa al carrer ja es respira l'ambient de Sant Joan. De fet, a les pastisseries d'Arenys ja es comença a notar aquest efecte i els diferents establiments ja s'estan encarregant aquestes coques. Les coques de fruita és la que es veu que agrada més, també les de crema, les de llardons, en fi. I també a les casetes de venda de petards aquests dies estan funcionant a base de bé perquè estan venent aquests petards, tot i que s'està escoltant menys petards, menys explosions que altres anys. No sé si té res a veure amb els preus. De fet, en Joan Fabregà, que és un dels que té casetes de petards, ens explica com estan en aquest any.
1: Potser el fet de que ho tinguessis en un lloc cèntric, vull dir, la mainada quan sortia, doncs allà a la plaça de l'Església ja senties doncs el soroll, deies, tenim Sant Joan a sobre, tenim Sant Joan a sobre, no? Ara, com que la venda, diguéssim, més aviat, diguéssim, els locals són als afores, també ja és diferent. La venda es concentra, doncs, els darrers dies.
0: Es referia que abans sí que es venien al mig del poble i ara, per qüestions legals, s'han d'allunyar aquestes casetes del centre i, per tant, doncs, igual es venen menys o hi ha com menys ambient de petards. Ja us hem dit que hi ha una colla d'arenyencs i arenyenques que ja van camí del Canigó per recollir la flama i després la baixaran perquè aquest demà passat dimarts doncs, pugui encendre doncs el paveter i posteriorment la foguera de la primera platja. I també avui s'està fent la Fira de Sant Joan, que estarà tot aquest cap de setmana concentrat a la plaça de l'Església i al seu entorn. La Matilde Verdaguer, que és la presidenta de l'entitat Crisàlida, que és l'organitzadora d'aquesta fira, ens explica com s'està muntant aquesta fira.
2: Hi haurà dos o tres parades de formatges, dos d'embotits, magdalenes, coques de Sant Joan, olis, uns mostradors de diversos cafès, les empanades criolles que sempre ve aquella noia, bueno, el mel, el polen, totes aquestes coses, sí, fruita deshidratada, galetes i croquetes molt bones, d'un senyor que les fa ell personalment. Hem volgut més donar força en el que és el menjar, però amb artesania no, perquè nosaltres, com que ja fem la fira d'artesania cada primer setmana de mes a l'altre costat de Riera, ens semblava que, no, que millor que no ens féssim mal.
0: Doncs aquesta cinquantena de parades us estan esperant també durant tot el dia fins que s'acabi aquesta fira. I ara, per parlar justament de la Revetlla de Sant Joan, tenim al telèfon la regidora de festes, Marta Serrano. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Què, a punt tot? Ja ho tenim preparat?
3: Ja està tot a punt, de fet. Ja heu dit una gran part de la festa, eh? Només em queda, jo crec, la revetlla.
0: Bueno, però la revetlla és el punt màxim, no? Però la revetlla, abans hi haurà l'arribada de la flama, no? Que això serà cap a les 8 del vespre de demà passat.
3: Exacte, com has dit, ja han sortit cap a buscar la flama del Canigó, que la portaran el dia 23. Sí, a les 8, dos quarts de 9 a l'Ajuntament faran la lectura del manifest, encendran el papeter, llavors després aniran a engegar aquesta foguera a càrrec dels diables i del pobillatge aranyenc, com ja és tradició.
0: Veig que avui, aquest any, vaja, també s'ha organitzat un sopar popular, en aquest cas ho organitza el Casal Norai, aquí a la primera platja, no?
3: Sí, l'any passat va ser com l'activitat novedosa, perquè jo crec que l'estructura de la festa de Sant Joan, degut a que és un dia, no?, sempre és com molt similar, però es van voler recuperar aquell sopar que es feia fa molts anys abans dels concerts. Ens va semblar bona idea, llavors vam fer com una prova pilot, que va ser un èxit, per tant, doncs els hem animat a seguir-la fent, perquè creiem que és un molt bon punt de trobada doncs, abans dels concerts.
0: Per la gent que estigui interessada, aquí veig que el que s'ha preparat és una sèrie de menjar, hi ha fideuà, etc. I val,
3: sí,
0: 15 euros els que són socis del casal i 17 al públic 17, en general. I això, bé, si voleu anar, doncs s'ha d'encarregar, perquè després ells han de fer els seus números. Hi haurà l'encesa de la foguera a la primera platja, no? I després començarà ja la revetlla pròpiament dita, que és la festassa.
3: Sí, el sopar és aproximadament fins les 11, que llavors ja recollirem tot i ja ens preparem per la festa, que a quarts de 12 comencem amb Mashup Party, que és un grup de versions que porten molta festa, i després un clàssic, que és el DJ Quijote.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, i fins què? Fins a les 5?
3: Fins a les 5, en punt, eh?
0: Sí? No ens passem, no?
3: No ens passem. A les 5 tothom va dormir, no? Considerem que a les 5 ja quasi surt el sol, que hi havia.
0: Sí, sí, és veritat, perquè estem en els dies més llargs, de les nits més curtes.
3: Més curtes i els dies més llargs.
0: Recomanacions per la gent, sobretot del tema petards, etc. Què podem dir?
3: Jo simplement demano molta prudència, molt de respecte. Entenem que és un dia, doncs, festiu, que la gent s'ha de passar bé, però, sisplau, doncs això, responsabilitat. Hi ha gent que no li agraden els petards, cada vegada jo crec que més. També hi ha molts animals que els hem de respectar perquè els hi fan por i fins i tot, doncs, no? Alguns els han de medicar i tot per aquesta nit. Per tant, que tothom pugui gaudir de la festa, tant els que els agraden els petards com els que no. Sobretot, jo parlo per la part de la plaça de les Palmeres, que és on tindrem el concert, doncs que la gent deixi distància per poder gaudir de la festa.
0: La platja es converteix en un lloc també de trobada. Hi ha moltíssima gent, multitudinari. Aquí també alguna recomanació? Si beveu així, no us banyeu i no tinguem un disgust, no?, per exemple.
3: Exacte, sí. I per això deia, responsabilitat i cap a tothom, a tots els aspectes. Doncs si veus que és una nit, doncs, que potser va ben més del compte, doncs allunyar-se del mar, dels petardos, els petards, sisplau, lluny de les zones verdes, que la platja, tot i que és un bon lloc perquè hi ha sorra, no?, hi ha aigua, això, també hi ha zones boscoses i ens hem d'allunyar d'aquestes parts.
0: Doncs a gaudir-ho, no? Perquè és la nit més festiva de l'any. Diria que fins i tot més que no pas la del Cap d'Any, pel que el clima, l'ambient, doncs ja convida.
3: Exacte, jo crec que en festa major són nits que acompanya també la temperatura, no?, i l'ambient. Jo crec que ens ho passarem molt bé i us espero a tots allà.
0: Molt bé. I és el preàmbul de la festa major, que ja en parlarem. Perquè aquest any se celebra, a més, el 25è aniversari de Barraques.
3: De Barraques, sí.
0: I hi ha alguns grups molt, molt importants, que vindran.
3: Hi ha grups importants i també estan preparant altres sorpreses que, quan s'acosti la data,
0: molt bé,
3: ja en parlarem, que encara queden secrets per desvetllar.
0: Molt bé, molt bé. I el Canet Rock, que és els farenys, com ja tothom sap, sí, aquest any no ens afecta gaire, no?
3: No, és el 4 de juliol, per tant, a nosaltres ens va molt millor perquè no hem de renunciar a cap dispositiu ni res, a causa que la nostra festa és el cap de setmana posterior. Per tant, tothom podrà gaudir de totes les festes del voltant d'Arenys.
0: Molt bé, molt bé. Doncs Marta Serrano, la regidora de festes, passar-s'ho bé, amb cap, com diu ella, i que l'endemà, doncs, bueno, si hi ha una mica ressaca, doncs que sigui només això. A dormir, efectivament.
3: Molt bé.
0: Gràcies i bon diumenge.
3: Bon diumenge.
0: Adéu.
4: Ràdio Arenys, la primera en informació. Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
5: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
4: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
5: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
4: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
5: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
4: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
5: Info i reserves al 93 131 1100.
4: Visiteu www.elportinyol.com.
6: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. al teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
0: Vuit minuts passen de migdia i ara volem parlar d'un tema que pot semblar avorrit, però és molt important, que és que els diners que l'Ajuntament d'Arenys de Mar té en el banc, que són de l'ordre de 17 milions d'euros, sembla que finalment l'Ajuntament els podrà utilitzar gràcies a un decret que s'ha aprovat a nivell de l'Estat i que facilita que els ajuntaments que tenen diners al banc i, a més, no tenen deute, pràcticament no en tenen cap, poden fer-ne ús. Cristina López, regidora d'Hisenda, bon dia i gràcies.
7: Hola, bon dia, Enric. Què tal, com estem?
0: Bé, molt bé. Bé, aquesta és una bona notícia, però té alguns peròs, no? Perquè la gent, sobretot els grups municipals, venen passant per aquí per la taula de la ràdio i van fent la seva carta als Reis, no? En què ens gastaríem tota aquesta milionada, no? Però per posar les coses en el seu lloc, aquesta norma, per entendre's, aquest decret, a l'Ajuntament d'Arenys de Mar li permetrà que podrem gastar-nos els 17 milions o no?
7: A veure, gastar els 17 milions pràcticament és impossible. O sigui, no ens ho permetrà perquè hi ha una limitació. És a dir, una de les limitacions és que has de poder executar les inversions que vulguis fer abans del 31 de desembre d'aquest any. Mm. I per què ho dic? Perquè si no ho tens... No ho tens, bueno, més que executat, has de tenir entrada a la factura. Yeah. Vale? És a dir, que l'obligació de pagament ha d'estar d'aquest any 2025. Per tant, si han d'estar les factures, se suposa que les obres han d'estar executades o el que es vulgui comprar ha d'estar, doncs, ja, diguem, comprat, no? Que ja tinguis una ordre. I per què abans del 31 de desembre d'aquest any? Perquè, si no, totes aquelles inversions que féssim, llavors sí que de cara al següent exercici ens comptarien, doncs, ens sumarien a la regla de la despesa. Aquest és el problema. Llavors, estem limitats. És a dir, podem fer... Evidentment que estem alliberats en el sentit de que no venim limitats pel superàvit que haguem tingut el 2025, sinó que podem fer servir tot aquest romanent de 17 milions, però clar, no podem fer-lo tot perquè pràcticament o materialment és impossible poder executar tot abans del 31 de desembre. Ja.
0: Per tant, s'han de fer obres que tingueu la certesa de que s'han d'acabar, de que es poden acabar, vaja, abans de final d'any. I de la manera que van les feines, no, i els treballs, doncs s'ha d'assegurar bé el tret per no tenir aquest disgust. Tinc entès que esteu fent encara la llista, no? La carta als Reis, per entendre'ns.
7: Sí, l'estem acabant de treballar amb intervenció, perquè al final sí que és cert que hi ha algunes inversions que són com més... que són d'execució immediata i que més eren imprescindibles i necessàries, i això també és el que estem portant en aquesta llista. Mm. O sigui, ara de cara al ple del mes de juny, que el fem la setmana vinent, el dijous 25, clar, aquest primer llistat que ara estem treballant, que més o menys pujarà sobre 1,5 milions, 1,6 milions, són inversions que eren imprescindible, és a dir, estem parlant d'asfaltats de carrers, estem parlant d'aires acondicionats a les escoles de bressols, estem parlant també d'insonorització del menjador del Cinera, també, doncs, algunes actuacions a les platges, és a dir, de platges estem mirant de poder fer inversió en el sentit de posar branes, posar bancs, o sigui, branes perquè la gent pugui arribar fins a la vora del mar, eh? Uh-huh. Després també dutxes adaptades, ficarem jocs infantils a les platges. Bueno, també estem mirant moltes inversions a nivell d'esports, a nivell també de medi ambient, de comprar un camió de bossa per les escombraries. Bueno, estem fent una mica tota aquesta llista perquè veiem que hi ha prioritats. Per exemple, una de les prioritats que també Intervenció ens ha dit que entraria és el tema dels columbaris. és un tema que venim ja des que vam començar doncs, la legislatura, que volíem tenir-ho doncs, solventat, i sembla ser doncs, que ara amb aquesta modificació de crèdit, utilitzant aquest romanent de cara al ple de juny, sí que ho portarem. Però bueno, és una llista que no està tancada.
0: Yeah.
7: Quan dic que no està tancada és perquè els grups de l'oposició ja els hem traslladat que ens ha de dir, ei, passeu-vos les propostes que vosaltres també creieu o que voleu, o quines són també les vostres prioritats, per veure una mica que entre tots no, doncs puguem fer una modificació de crèdit i unes inversions que s'ajusti al que vulguem o que preferim la majoria.
0: Yeah.
7: Tot i que hi ha algunes que ja ens venen doncs, limitades, perquè vull dir, hi ha asfaltats de carrers o alguns projectes que ja estan fets que són els que tiraríem endavant.
0: També s'ha plantejat el fet de comprar definitivament el casal Sant Vicenç, que això seria... Això sí que és ràpid, vull dir, no necessita d'obra. Això ho esteu posant damunt de la taula?
7: Ah, sí, això és una de les coses que també estan sobre la taula. Evidentment, al final, això sí que és una execució ràpida. Al final és dir, escolta, tenim els diners, només hem de quedar amb una hora de notaria i fer la formalització de lo que seria l'operació, no?, de compra. Llavors, és una de les coses que també està sobre la taula, evidentment.
0: Ja. I en el decret aquest també s'incorpora el tema de l'habitatge, que aquí sí que es deixa 4 anys per fer-lo. És a dir, que puguis començar ara i acabar-lo el 29. Això ho esteu considerant?
7: A veure, això s'està considerant, però ja de cara al 2027, és a dir, perquè en principi nosaltres no compliríem exactament amb el que posa aquest Reial Decret, perquè està començant a fer referència a el que seria doncs, en el supòsit del superàvit, és a dir, hi ha dos supòsits per poder doncs, fer aquestes inversions, no? Un és amb el superàvit i l'altre és amb el romanent que puguis tenir. Llavors, perquè nosaltres puguem utilitzar el superàvit, hem d'haver complert amb la regla de la despesa l'any 2024, i això no ho vam fer.
0: Clar.
7: Llavors, tot el que ara tingui a veure amb el superàvit, o sigui, no entraria dins d'aquest supòsit, i sí que és veritat que el tema de l'habitatge va molt encardinat amb el que seria el superàvit, però clar, el superàvit nosaltres el 25 no el podríem destinar per això de l'habitatge, perquè el 2024 vam trencar la regla de la despesa. En canvi, el superàvit del 2025 sí que el podríem fer servir. Llavors, això... al llarg del 2026 ho estarem treballant doncs, amb intervenció perquè de cara al 2027 ja puguem començar a aplicar-ho. També hem de tenir en compte que per habitatge nosaltres tenim quasi aquests 3 milions dins del que és el patrimoni del sòl. Vull dir que, per tant, també tenim aquests diners per poder utilitzar-ho per fer habitatge.
0: I això és més complicat, perquè s'ha de buscar el solar, s'ha de fer el projecte, vull dir que això té una tramitació més lenta, no? L'any passat, la Cristina López, la regidora d'Hisenda d'Arenys de Mar, va anar amb l'alcalde a Madrid i va anar amb una proposta sota el braç justament per intentar desbloquejar en els ajuntaments que han fet bé la feina, és a dir, que tenen diners al banc i no tenen deute, per intentar desbloquejar aquesta llei que ja hem parlat moltes vegades que és molt injusta, la LARSAL, que impedeix fer inversions. El decret que s'ha aprovat, Cristina López, és molt semblant al que vas traslladar en aquell viatge?
7: Doncs, bueno, mira, sorprenentment sí, la veritat, perquè nosaltres vam fer una proposta de redacció per veure com podríem fer la modificació d'aquesta llei, i és la proposta que vam portar a Madrid i que de fet, doncs, en escrit vam deixar-ho allà i també vam deixar-ho, doncs, als diputats d'allà de Junts perquè poguessin, doncs, portar-ho ells al Senat en el seu primer moment i que després ho poguessin defensar al Congrés. I, de fet, és que la redacció és la que vam portar nosaltres, és a dir, que això també fa doncs, que puguem estar doncs, contents, no només pel fet de dir, ostres, hem pogut aconseguir alguna cosa envers Arenys perquè els ciutadans puguin disposar doncs, de majors inversions i que puguem arreglar doncs, molt millor el poble, sinó que també hem pogut ajudar tots aquells ajuntaments a nivell, no només de Catalunya, sinó de tot l'Estat.
0: Mm-hmm.
7: Llavors, entenc que per això també és un Reial Decret que fins al passat dijous no es va convalidar al Congrés.
0: Yeah.
7: És a dir, sí que es va... O sigui, que està vigent des del 3 de juny, val? Perquè es va aprovar el 2 de juny, però sí que es va aprovar primer pel Consejo de Ministros i després havia d'estar convalidat pel Congrés, que també hi havia una mica no, una mica de rebombori, sí, a nivell d'alguns dels companys de govern, sobretot de l'oposició, que deien, bueno, i si això no es convalida, clar, aquí anirem fent modificacions de crèdit, i si després això no... Clar. Bueno, doncs podem estar tranquils, perquè, Enric, això ho tenim convalidat des del passat dijous en el Congrés dels Diputats. Per tant, ja... En aquest sentit, estem tranquils.
0: I una de les persones que va aixecar la mà a favor, la tenim al telèfon, que és la Míriam Nogueras, la diputada de Junts al Congrés dels Diputats. Míriam Nogueras, bon dia i gràcies.
8: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
0: Ara la Cristina López ens deia que aquest decret podria portar a la coletilla de decret, real decret d'Arenys, no? Perquè us va portar la proposta la Cristina López i sembla que s'ha adaptat molt bé. Quan és important és aquest decret, Míriam Nogueras?
8: Home, ho és moltíssim, perquè, com deia la Cristina, el món municipal porta molts anys afrontant unes dificultats que segurament no serien tantes si l'Arsal no estigués en els termes que està. Jo ja dic que en aquesta legislatura, en el que els vots de Junts han comptat molt per què passa i què no passa, aquests 7 vots, el món municipal ha tingut un paper absolutament rellevant, i en aquest cas concret també Arenys. És cert que nosaltres, al final, portem unes negociacions i fem una feina parlamentària, però és una feina parlamentària que segurament no tindria els èxits que ha tingut aquests darrers 2 anys i mig si no fos pel món municipal, i en aquest cas concret per l'ajuda d'Arenys, del govern d'Arenys, amb les Tarés al capdavant, amb la Cristina fent una feina increïble. També ha fet una feina molt bona l'ACM, però jo vull posar molt de relleu la feina que ha fet el món municipal aquests anys, en els que aquests vots de Junts, després de les eleccions del 23 de juny del 2023, van ser rellevants. Hem aconseguit això. És veritat que ja es va aprovar un reial decret que aquí a Madrid es coneix com el Reial Decret Junts, perquè incluïa diverses de les peticions de Junts que el govern espanyol no havia fet efectives després del trencament. Van fer aquest Reial Decret, que incluïa algunes d'aquestes modificacions, i és veritat que ara aquí a Madrid també es coneix com la continuïtat del Reial Decret Junts, perquè al final és millorar el que es va fer l'any passat, ampliar-lo també, i per tant al final hauria de servir per això a la política, perquè els acords que es tanquen es compleixin. Clar. I en aquest cas podem dir que ha passat
0: així. Us va costar molt convèncer sobretot el Partit Socialista, que és el grup majoritari, diguéssim, d'aquest conjunt de partits que més o menys han facilitat el govern. Us ha costat molt convèncer-los? Perquè ho dic perquè de la lectura que fem cada dia de les relacions, sobretot amb Junts, doncs hi ha moltes cares i creus, no? Però en aquest cas us va costar?
8: Sí, tot costa massa, ens sembla a nosaltres. És veritat que al llarg d'aquests gairebé 3 anys s'han cronificat molt aquests dos blocs, el bloc que s'ha dit d'esquerres espanyoles i el bloc de dretes espanyoles, i al bell mig de tot això hi som aquests 7 diputats de Junts, que sí que és veritat que hem posat molt en valor la força de Catalunya. Quan Madrid depèn de Catalunya passen coses que segurament no haurien passat si no haguéssim mantingut la posició, i en aquest cas, malgrat hi ha molts ajuntaments també en els que governen els socialistes i que fa molts anys que estan demanant que aquest tema es solucioni, ha hagut de ser Junts per Catalunya, ens han vingut a veure els mateixos socialistes de nivell municipal a veure'ns perquè féssim alguna cosa, i ha hagut de ser Junts que ha forçat el PSOE a acabar aprovant aquest Reial Decret. I el que més em temo és que tot això que han acabat fent, també la llei contra la multireincidència, en la que el món municipal ja ha tingut un paper absolutament rellevant i decisiu, ens costa molt entendre que el PSOE posi tanta resistència en temes que són absolutament vitals per la millora de la vida al dia a dia de les persones.
0: Sobretot perquè el PSOE també té molts alcaldes i alcaldesses que estan patint el mateix problema, no? Que no poden fer servir.
8: Sí, totalment. Per això dic que són alcaldes i alcaldesses socialistes que han vingut a Junts a demanar-nos que fem allò que el seu partit és incapaç de fer. No ho acabem d'entendre molt bé. Sí que és veritat que el PSOE al final no deixa de ser un partit d'estat espanyol. Són partits espanyols que miren més per als interessos de partit que és la lliçó que n'hem tret aquests 3 anys, que no pas pels interessos de país, però també és veritat que moltes de les coses que han fet no les han fet per voluntat pròpia, sinó per necessitat, la necessitat d'aquests vots, d'aquests 7 vots per anar tirant temes endavant. I nosaltres hem aprofitat aquesta força que sabem que tenim per poder tirar endavant reials decrets com aquest del que esteu parlant avui.
0: Hi ha una cosa incomprensible, que és aquesta llei que hem parlat moltes vegades aquí en el programa, aquesta l'Arsal, que és una llei injusta absolutament amb els ajuntaments que fan bé la feina, és a dir, que tenen els seus comptes ben arreglats, que no tenen deute, però que en canvi queden encotillats quan volen fer inversions, que aleshores s'aplica aquesta mena de llei, regla de la despesa que limita justament les inversions. Quan definitivament canviarem aquesta llei i la convertirem en una llei raonable?
8: Mira, jo et seré molt sincera i potser sóc una mica pessimista, però si hi ha tantíssima gent a Catalunya que pensa que poder esdevenir un estat independent, que poder gestionar nosaltres els propis recursos és la millor solució per a tots els catalans, no és perquè sí, és també per coses com aquesta. Jo portem molts anys intentant poder modificar lleis com aquesta i és absolutament impossible. I és igual qui governi, és igual si governa el Partit Popular, és igual si governa el PSOE, això no es canviarà mai. El sistema de finançament que tenim a Catalunya, que és absolutament injust, és a dir, els ciutadans de Catalunya, tots, siguin o no siguin independentistes, estan pagant impostos de primera però estan rebent uns serveis de tercera. I aquesta és una realitat que amb els anys es veu més perquè el nivell d'empobriment que té avui la classe mitjana catalana, sobretot, jo crec que no s'havia donat en moltes dècades. I lleis com aquesta fan que la situació que vivim a Catalunya sigui aquesta. I ni governant els socialistes a Catalunya i els socialistes a Espanya s'ha aconseguit canviar i modificar això, ni tenint una debilitat tan bèstia com la que té avui el govern socialista a l'estat espanyol s'ha aconseguit modificar això. Jo crec que això és molt difícil, que s'aconsegueixi modificar. Però bueno, jo també, per donar un punt d'esperança, a nosaltres també ens van dir al principi d'aquesta legislatura que era impossible que poguéssim parlar català sense que ens fessin fora de l'hemicicle, i avui parlem català i no ens fan fora de l'hemicicle. Nosaltres fem les nostres rodes de premsa totes íntegrament en català. La relació amb els periodistes de Madrid és en català. És a dir, hem aconseguit allò que ens deien que era impossible. Ho hem fet possible.
0: Però s'ha de picar molta pedra, S'ha de picar molta pedra abans no s'aconsegueixen aquestes coses. Costa tot molt.
8: Sí, però també és veritat que al final els catalans portem molts anys picant pedra, esforçant-nos moltíssim per tenir bons serveis, i que la resposta del govern espanyol de torn, perquè insisteixo, PP, PSOE, en el tracte o l'infrafinançament i la no execució pressupostària ve dels dos partits, hauria de fer pensar com a societat si ens volem passar la vida picant pedra o volem començar a fer servir aquesta pedra per construir un estat molt més fort, molt més sòlid, molt més ric, que ho tenim tot, per poder-ho ser. Però en altres països un estat acompanya la societat a créixer, i en aquest cas fa molts anys que l'estat espanyol no està acompanyant a Catalunya per créixer, sinó al contrari, per anar xuclant els diners dels catalans per enviar-los a no sé on, però a Catalunya és evident que no.
0: Estem parlant amb Miriam Nogueras, que és la diputada portaveu de Junts en el Congrés dels Diputats, d'un i do la temperatura política que hi ha a Madrid. No? Ara sembla que l'oasi és a Catalunya i no pas a Madrid. Com ho viu la Miriam Nogueras, aquest ambient que es pot tallar amb un ganivet?
8: Sí, la veritat és que l'ambient allà a Madrid és molt tens, té un punt bèl·lic i tot, perquè és que no pots anar ni pel carrer sense que et diguin de tot. I també el que sorprèn molt és la política espanyola, que la veiem, aquests 7 diputats estem allà a la sessió de control o als plens, i ens mirem i ja poden passar 1, 2, 3, 4, 5 anys que ens mirem i sempre i cada dia i cada setmana ens acabem dient el mateix, i és com pot ser que siguem tan diferents. I poso un exemple referint molt a aquesta tensió política que hi ha avui, on on hi ha un govern espanyol i un congrés absolutament bloquejats. El Partit Socialista i Sumar no desbloquegen les lleis que presenten els altres partits. El congrés tampoc aprova algunes de les propostes que presenta el govern espanyol. Per tant, està tot molt bloquejat i nosaltres fa un any i mig vam plantejar una qüestió de confiança. Allò va semblar un terratrèmol, quan al final aquí a Catalunya estem acostumats. El president Puigdemont va sotmetre's a una qüestió de confiança quan va perdre el suport de la CUP, i en aquest cas aquesta qüestió de confiança que va fer va ser reforçar-lo. Avui el senyor Sánchez no s'atreveix o no s'ha atrevit a sotmetre's a una qüestió de confiança. Davant del bloqueig que continuava, el que hem dit ja molts és que convoqui eleccions. Al final el botó de les eleccions el té només ell, i això tampoc ho veu. Per tant, en allà estem una mica tònics, perquè és, el país necessita que es facin polítiques, el país necessita que els polítics siguin exemplars, i en aquest cas ens dona la sensació que és tot al revés, i per tant atònits, i veurem com va evolucionant tot això, però...
0: Diuen, com a les eleccions seran l'any que ve, segur, perquè això sí que ja no podrà saltar-se, però diu que no, el president del govern diu que no coincidiran amb les municipals, ni tampoc amb les autonòmiques, per tant, ens anem a la primavera.
8: Veurem, mira, fins i tot si ho volgués allargar molt, podrien ser setembre-octubre de l'any vinent. És a dir, que aquí sí que el president espanyol, en aquest cas el senyor Sánchez, tenen molt marge. Però mira, jo, per experiència pròpia, el senyor Sánchez és expert en dir A i fer B, yeah, i que no passi res. És a dir, abans de les eleccions del 23 mai a la vida hi hauria amnistia, i avui tenim una amnistia sobre la taula, aprovada al Congrés dels Diputats. També deia que no hi hauria eleccions abans del 23, i va convocar eleccions després de les municipals de seguida, per sorpresa de tots. Jo crec que el senyor Sánchez s'ha guanyat aquesta medalla de mentider i de trilero, no per res, sinó perquè realment tot allò que diu... Pues, pot passar o no pot passar, i quan un president perd la credibilitat, al final també està mermant la credibilitat de la política en general. Per tant, jo el que digui aquest senyor ho poso sempre en quarantena, però sí que és veritat que la realitat és que les eines que hi ha sobre la taula depenen dels 7 diputats de Junts. Per tant, nosaltres poca cosa podem fer sinó que pressionar i poder enviar el missatge a la gent. Al final la gent és qui ha de tenir l'última paraula, i per això nosaltres, davant d'un bloqueig absolut de la política, el que diem és, ostres, doncs, que es convoquin eleccions i que sigui la gent que decideixi com continua la història.
0: Estàvem en conversa amb la Cristina López, que està escoltant atentament a la Míriam Nogueras.
8: Hola, Cristina.
7: Hola, Míriam. Què tal?
0: Vols saludar-la, Míriam Nogueras? Ja has vist que sí, que
8: tant, se saluden. Sí, tant. Un plaer saludar-la i tenir-la a Madrid fent feina, també. I contenta, i a veure si la propera vegada ho fem tot presencial i ens veiem.
0: Exacte.
8: I fem una conversa molt més llarga. Estaré encantada. Molt bé.
0: Doncs Míriam Nogueras, sí, diputada de Junts al Congrés dels Diputats, moltes gràcies per atendre'ns. Felicitats
8: gràcies
0: per aquesta iniciativa, que realment a Arenys, com que tenim aquests 17 milions d'euros, està tothom frisós per veure amb què ens els gastem.
8: Segur que ho faran molt bé, com ho porten fent tots aquests anys.
0: Molt bé.
8: La veritat.
0: Gràcies, Míriam Nogueras. Bon diumenge.
8: Gràcies a vosaltres. Bon diumenge.
7: Adéu, adéu.
0: Bé, Cristina López, no pengis,
7: sí. No penjo, digue'm.
0: Bueno, molt bé, no?
7: Sí, molt bé.
0: Medalla per la Cristina López. Decret Cristina López, s'hauria de dir aquest.
7: No siguem tan exagerats. No, a veure, al final sempre és el que ha dit, no? Que també és un plaer, doncs, tenir la Míriam on la tenim i poder, doncs, parlar amb ella i que ens pugui, doncs, traslladar tota aquesta feina, que sembla que no, però 7 diputats només allà a Madrid, la feina que realment han estat fent durant aquesta legislatura. I la veritat és que és un plaer cada vegada que ens veiem amb ells i ens poden transmetre, doncs, tota la seva feina, i agraït del suport que ens van donar quan vam anar a Madrid, i que jo crec que també va ser, doncs, el conjunt de tota aquesta força, no?, el que va fer, doncs, que portéssim aquesta modificació, que ara ja és una realitat.
0: Mm-hmm. Bé, com que la felicitat absoluta no existeix, m'hauràs de permetre que et pregunti sobre aquesta altra qüestió, que és la segona vegada que ens passa, que ha arribat una resolució de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat que diu que se suspèn de pagaments de subvencions i de transferències a una sèrie d'ajuntaments, entre els quals hi ha Arenys de Mar, per no haver transmès el compte general del 2024. Són 105 ajuntaments, 6 dels quals són del Maresme i un és Arenys de Mar. I el que diu és que se suspèn justament el pagament de subvencions i transferències de la Generalitat cap a l'Ajuntament d'Arenys de Mar per no haver presentat els comptes de l'any 24. Què ha passat aquí, regidora?
7: A veure, aquí ha passat el que no hagués volgut que es tornés a repetir. Vull dir, això ja ho vam dir-ho l'última vegada, que vam portar també doncs, amb retard i amb demora els últims comptes generals, el del 2023. Doncs a veure, el que ha passat ha sigut doncs, que al llarg d'aquest 2025, el que seria en el Departament d'Intervenció, hi ha hagut doncs, més de la meitat del personal s'ha entrat nou, és a dir, hi havia dos o tres persones que ja feia molts anys que hi eren i que portaven doncs, bastant recorregut a la casa, van canviar doncs, de feina, van marxar, llavors això ha fet que hi haguessin molts canvis i aquests canvis han suposat doncs, que evidentment doncs, ens demoréssim amb aquest punt i amb altres qüestions d'intervenció. Llavors, això no ho explico com a justificació, però sí que el problema que hem tingut al llarg del 2025 doncs és això, ha sigut un problema de personal. Yeah. Llavors, ara, la segona part, hem d'estar preocupats? No rebrem les subvencions? Llavors, la resposta és no. No hem d'estar preocupats, primer, perquè el compte general del 2024 ja tenim convocada la comissió especial de comptes pel 6 de juliol, és a dir, passarà per la Comissió Especial de Comptes que fem aquí doncs, a Arenys de Mar, i un cop passada per aquesta comissió, ho portarem, aquesta compta general del 24, la portarem a aprovar a finals de juliol, és a dir, al ple del mes de juliol portarem doncs, a aprovació aquest compte general. I entre el compte, o sigui, entre la Comissió Especial de Comptes que celebrem el 6 de juliol i l'aprovació que portarem a ple del juliol, entremig, el que també doncs, ja tenim ultimades, són la compta general del 25, perquè la idea serà fer la comissió doncs, corresponent i la seva aprovació per tenir-ho doncs, pel setembre-octubre d'aquest any. Llavors, sí que llavors ens posem al dia. Yeah. Quan dic que ens posem al dia, vol dir que nosaltres aquesta compta general del 24 l'hauríem d'haver doncs, acabat i portat i de més, tot això s'hauria d'haver presentat. Sempre diuen que és octubre-novembre d'aquest any 26, val? Llavors, del 25, 25 això sí. no vam fer-ho, però no s'ha fet, que això jo crec que és un problema, no s'ha fet pràcticament, o sigui, pràcticament per dir, és que no ho hem fet mai en termini aquí a Arenys i no em sembla normal, val? Per això ja en el seu dia vam dir que havíem de prendre mesures, no hem pogut

0: No el tenim. Llavors, evidentment, no tenim aquesta necessitat de tenir una subvenció de mà, perquè si no l'Ajuntament queda bloquejat. Això no passarà. Ja. Llavors, com que això no passarà, i a més, ja ho tindrem aprovat en el ple de juliol, doncs llavors ja ho tindrem tot el dia i les subvencions que hagin d'arribar doncs arribaran sense cap problema, Enric.
1: Però les subvencions que ara... No les que arribaran en el futur, sinó les que estaven concedides i pendent de cobrar, aquestes les cobrarem, encara que sigui amb retard, un cop s'hagin presentat aquests comptes? O es perden?
0: Sí, no, es perden, no, aquestes es cobraran.
1: Val.
0: És a dir, l'únic que està dient aquesta resolució és que et deixen en suspens, o sigui, et paralitzen el cobrament d'aquestes subvencions, no pas que les perdis,
1: val,
0: sinó que es queden suspeses.
1: Les cobrarem més tard, això... les cobrarem més tard en el moment que es faci aquest tràmit, no?
0: Correctament.
1: Val. Una llàstima, no? Sort que tenim diners al banc, com diu la regidora.
0: Bueno, per això ho dic, o sigui, si nosaltres fóssim un ajuntament que realment no estigués sanejat i que anéssim justos econòmicament, llavors sí que diríem, ostres, és un problema, val? Vull dir, llavors sí que tindríem un problema. La sort que tenim és que som un ajuntament sanejat i això no ens causa un problema econòmic. Però torno a reiterar, és el que jo ja els he transmès també doncs, als d'intervenció, o sigui, a l'àrea. No, hem d'anar al dia, o sigui, els terminis, quan una llei et diu que això s'ha de presentar en un termini concret, això s'ha de complir, i això és així. És una mica el que deia la Míriam Nogueres, no? O sigui, les coses, les lleis les aproves perquè ho has de complir. I jo insisteixo molt en això, és que hauríem de complir. Cada mes d'octubre hauríem de tenir aquell compte general ja aprovat i que ja poguéssim enviar a l'organisme corresponent. I jo insisteixo, o sigui, per això el del 25 sí que ho farem en termini, però el del 24 ja no. I, evidentment, doncs el que diem, aquest és un punt negatiu en tota l'entrevista d'avui.
1: Ja. Tot i que la resolució es va enviar l'11 de febrer i no serà fins al 6 de juliol que fareu aquesta reunió de la comissió. Es podia haver avançat això o no? O no teníem els comptes encara a punt?
0: Els comptes no estaven a punt, és a dir, avançar, per molt que nosaltres demanéssim, és a dir, jo personalment, com a regidora d'Hisenda, jo insistia en les comptes anuals, comptes general, ho hem de tenir, ens ha arribat això el mes de febrer. Per molt que insisteixis, tenen una feina doncs, a intervenció, tenen uns tempos, llavors hi havia altres temes que estaven sobre la taula que també eren prioritaris, i llavors la compte general l'han acabat ara. O sigui, pots estar a sobre, pots insistir, però al final els tècnics també tenen moltes altres prioritats, i torno a reiterar, el problema de personal ha fet que tot anés més endarrerit, i que evidentment els altres temes que estaven sobre la taula i que havien de sortir, doncs havien de prioritzar-se abans que aquest. Però torno a dir, es prioritza perquè el fet de no tenir aquest compte general aprovat no ens estava causant un problema econòmic a l'Ajuntament, sinó, evidentment, que la prioritat hagués sigut aquesta.
1: Clar. Doncs, com deia, la felicitat absoluta no existeix. Esperem, doncs, que aquest 6 de juliol s'aprovi la comissió especial, després en el ple de l'Ajuntament de juliol, i això ja s'envia a la Generalitat perquè ens treguin la targeta groga, que ens han ensenyat.
0: La groga.
1: No la de l'expulsió, sinó la groga. L'amonestació, per entendre'ns. Tot i que hem repassat els ajuntaments, i dels 6 del Maresme, que són Arenys de Mar, Argentona, Cabrils, Pineda, Vilassar i Òrrius, hi ha 5 que ja van passar pel mateix tràngol l'any passat, que són Òrrius, Vilassar, Cabrils, Argentona i Arenys. És a dir, són els 5 ajuntaments que deuen tenir el mateix problema que té Arenys de Mar. A veure si el podem salvar ja de cara a l'any que ve.
0: A veure si podem revertir-ho. Aquesta és la idea, de cada any que ve ja no sortint aquesta llista. No tenir targeta groga, que ja no serà groga, serà quasi vermella, ja.
1: Molt bé. Doncs gràcies, Cristina López, per aquesta conversa i que passi un bon diumenge.
0: Vinga, de res. Gràcies a vosaltres. Bon diumenge a tots.
2: Ràdio Arenys, la primera en informació.
3: Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
4: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
3: El teu vehicle de rèntic necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.

0: servei.
1: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
2: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
1: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
2: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
3: Si voleu participar a l'espai de la Tribuna Política, ho podeu fer trucant al 93 795 79 12. Aquí podreu traslladar les vostres preguntes i comentaris en directe o, si ho preferiu, també ens podeu fer arribar un WhatsApp al mateix número, 93 795 79 12.
4: 3 minuts i seran 3 quarts d'una. Obrim la taula de la Tribuna Política. Avui és el torn de la candidatura d'Unitat Popular, de la CUP, i tenim a la taula de la ràdio la Patxi Lá. Bon dia.
5: Bon dia a tothom.
4: I per streaming l'Arnau Cucurull. Bon dia. Hola, bon dia. No. Ara. Bon dia, Arnau Cucurull. No, no el sentim. Bueno, ara ja quan...
6: Hola, bon dia a
4: tothom. Ara sí, molt bé. Doncs el veiem en pantalla i doncs ara conversarem aquests minuts de ràdio com cada mes. Acabem de penjar amb la Cristina López, la regidora d'Hisenda, parlant d'aquesta... La cara i la creu, no? La cara és que el decret de l'Estat permet a l'Ajuntament d'Arenys de Mar poder gastar el superàvit i poder tirar del banc, d'aquests 17 milions d'euros que hi ha en el banc, i l'altre és que ens han suspès el pagament de les subvencions perquè per segon any consecutiu no hem presentat els comptes en temps i forma, i doncs ens han ensenyat novament la targeta groga, per segon any consecutiu, insisteixo, i són 6 ajuntaments del Maresme, 5 dels quals ja van patir el mateix problema. Ens deia la regidora que això no és problema perquè justament Arenys té diners al banc i no tindria atenció de tresoreria si no es paga una subvenció justament per aquesta raó. Però si no tinguéssim els diners al banc, doncs aleshores sí que segur que tindríem un problema. I el problema rau, no hem presentat els comptes en temps i forma, segons la regidora, per un problema de persones, de personal en el departament d'Hisenda, que es veu que més de la meitat del departament ha canviat o ha marxat, i això ha provocat que no hagin pogut fer la feina. I ara el 6 de juliol es convoca aquesta comissió especial que aprovarà els comptes del 24 i, per tant, en el ple del juliol es podrà aprovar i enviar a la Generalitat perquè ens treguin l'amonestació. La Cristina López diu que sí, que efectivament és un fallo i que no li agradaria que tornés a passar i que aquesta tardor es presentarà en temps i forma perquè no tornar-nos a posar vermells. Però què podem dir de tot això? És a dir, clar, presentar els comptes en temps i forma jo crec que és una cosa que hauria d'estar en un pòstit en el departament.
5: Marcat al calendari, allò amb un gomet, clar. Data límit.
4: Exacte, no?
5: Sí, no? I que és això, no?, que es comentava, doncs sort que som un ajuntament sanejat i això ara ens està salvant els mobles, però que en tot cas sí que s'ha de fer feina perquè la feina surti i surti bé, i a més amb un departament com Intervenció, que al final és com el moll de l'os de... Vull dir, sense diners no fa res, els diners els necessiten totes les regidories, i sí que aquí a nivell organitzatiu caldria doncs estructurar, i al final el canvi de professionals no hauria de veure's, vull dir que quan hi ha canvi de gent són transicions que necessiten ser acompanyades, però hi ha una sèrie de coses, no?, de dinàmica del dia a dia que hauria de continuar sense veure's afectada.
4: Bé, doncs esperem que això es resolgui. Però, i l'altre tema, què? Perquè, com he comentat a l'entrevista, els grups municipals esteu frisosos, no? I també la pròpia Cristina López ha dit que acceptarà o que ho ha demanat als grups municipals que presentin les seves propostes per poder gastar aquests diners que tenim al banc. Però que ja ens ha aclarit que no podrem gastar els 17 milions, que de moment es podrà gastar 1.600.000 euros i... aquelles coses que es puguin gastar i executar abans del 31 de desembre. Per exemple, la compra del casal Sant Vicenç, que seria una compra-venda immediata, doncs això podria entrar. O, com ha dit, comprar un camió més per la brossa, perquè això també és anar a comprar al concessionari, entenc, i pagar-ho, i ja està dins de l'any. Vosaltres, des de la CUP, quines són les propostes que voleu traslladar al govern perquè s'incorporin en aquestes inversions que ara es plantegen o s'han desbloquejat? Arnau.
0: Bé, hola, bon dia a tothom. Bé, nosaltres, des de la CUP, en aquesta setmana hem presentat una llista de propostes del romanent, unes que ja són històriques, que demanem any rere any, i unes de noves, no? El que sí que veiem és que, per exemple, un projecte per gastar-te un milió per la compra del casal Sant Vicenç, sense tenir un projecte real del que s'hi vol fer a dins i quines actuacions s'hi han de fer d'obres arquitectòniques, no ho veiem que sigui imprescindible ni necessari en aquests moments. I, per exemple, sí que veiem coses que tocarien i que són transversals i que afecten directament a projectes de la vila. És, nosaltres volem que es faci una partida, es reservi una partida per acabar l'últim estudi d'alternatives per la municipalització de l'aigua, que encara ens falta aquesta partida, i això doncs, és un compromís, no? Un acord dels pressupostos del 2025 perquè la CUP els aprovés, i per tant creiem que això ha d'anar sí o sí a execució, s'ha de reservar una partida. També demanem, no? Doncs, que es faci, ara que tothom parla d'habitatge, i és una proposta que hem dit més d'una vegada en plens, que ja fa temps que l'anem explicant, i és que es faci un estudi de quin és el cens real de pisos buits que hi ha per començar a treballar en polítiques d'habitatge i mirar de posar aquests pisos que l'Ajuntament doncs, faci d'intermediari entre els usuaris i llogaters. Però per això necessitem fer un estudi, tenir una partida de diners per saber realment quants són els pisos que tenim buits. També altres demandes que hem demanat, totes les actuacions a les escoles bressol, tota la comunitat educativa d'Arenys no està contenta amb la gestió que s'està fent des de la regidoria. Només cal anar a les escoles, escoltar els consells escolars, escoltar les AFES, i hi ha moltes demandes de fa molt temps. En els últims plens nosaltres ho hem estat reclamant i a vegades sembla que se n'hagin fet una mica de mofa, no? Llavors entenem doncs, que aquí s'ha de poder fer directament perquè, per exemple, el Maragall fa un any que no funciona l'ascensor, que els alumnes a l'hivern han de dormir els nens de 4, 5 o 6 anys en una aula on no funcionen les calderes o no hi ha un pla d'emergència ben fet, per exemple, no? Entre altres coses. Llavors tenim moltes altres coses com, no? Ja ho hem de més d'una vegada, una tarima, un escenari, són coses ja més populars, diguéssim, d'obra o temes d'aquest tipus, però sí que el que creiem imprescindible són aquestes tres o quatre actuacions primordials, que són reserves de partides, estudis, doncs, per tirar endavant projectes doncs, que són necessaris i imprescindibles i que tampoc són d'un cost exagerat i que creiem que podria entrar.
4: Uh-huh. Estaríeu d'acord en que el govern activi la compra del casal Sant Vicenç amb aquests diners o no?
5: A veure, nosaltres respecte al casal Sant Vicenç és que tenim com sentiments trobats i molts dubtes, sempre ho hem dit, no? Vull dir que és una cosa que sempre li hem criticat al govern de Junts per Arenys, que malgrat tenir majoria absoluta porta un mandat, doncs, improvisant, prenent decisions i desfent-les de forma com molt aleatòria i això genera desconfiança, no? I respecte al casal Sant Vicenç, doncs, a nosaltres ens preocupa que tu mires l'Instagram de l'Ajuntament i avui l'han anat a veure aquest, avui un altre, uns altres, i llavors no saps si serà un equipament, no? Doncs com d'acció social, si serà un lloc per entitats, si serà un Max Mix, no? I això a nosaltres ens preocupa. I respecte a com s'aplicarà, no? aquest ens podem gastar 1.600.000 euros, també estem preocupats, perquè és com, vull dir, sentíem la Míriam Nogueres aquí posant-se el pin, però és com a nosaltres ens han enviat un mail i ens han dit envieu-nos una llista corre-corre per presentar propostes per aprovar el mes de juliol les minut i que siguin propostes de projectes que es puguin executar fins a 31 de desembre del 2026. Bueno, molt bé que es marquin el pin d'aquí haver aconseguit un decret, però efectes pràctics és més improvisació sumada a un govern que ja improvisa molt, no? Llavors, bueno, aquí també sí que nosaltres volíem fer la crítica, doncs perquè la gent que ens està escoltant també ho sàpiga, que tenim, doncs, 7 diputats de Junts per Catalunya apuntalant l'estat espanyol, que el critiquen molt, però és que l'estan apuntalant i estan apuntalant, doncs, una amnistia que està amnistiant a policies, està apuntalant, doncs, amb una dinàmica que el govern més progressista de la història, doncs, no hauria de, no, de replicar doncs, aquestes, aquestes polítiques.
4: Una de les qüestions que incorpora el decret, el Real Decret aquest que permet poder fer-ne ús dels diners que hi ha de romanent, és que s'habilita la possibilitat de fer polítiques d'habitatge amb un marge de 4 anys. És a dir, que pots començar ara i durant 4 anys, abans del 29, acabar el 29 amb habitatge. Ens ha dit la Cristina López que això no entraria ara dins d'aquest any, s'hauria d'abordar l'any que ve, perquè si no es trencaria la regla de despesa, normalment. Però sí, l'any que ve es podria fer. Si això fos així, vosaltres... seríeu partidaris d'activar alguna... De fet, ja tenim 3 milions d'euros que són d'aquests 17, que són específicament per política d'habitatge. Però si ara, a més, a través d'aquest decret llei es pot gastar més d'aquests 3 milions per fer habitatge, seríeu partidaris de fer alguna actuació, algun pla justament per construir-ne o per comprar de segona mà i habilitar-lo, no sé, algun...
5: L'habitatge és la principal preocupació que tenim la ciutadania a Arenys de Mar i arreu del país. I el govern de Junts per Arenys, el programa electoral, duia unes propostes d'habitatge que passaven per reafirmar locals perquè hi anés a viure gent gran. Res de res. Les polítiques d'habitatge que ha fet Junts per Arenys en aquest mandat són heredades des del mandat passat i al final ha estat tirar endavant una promoció de pisos al cap a dalt del Bareu, que en són només 50, i a més amb unes condicions que no són les que hi havien de partides. No? Era com un nou pis de pisos de lloguer assequible i durant aquest procés s'han anat assumint, vull dir, sumant costos i al final doncs tindrem uns pisos amb uns preus de lloguer que s'assimilen molt als del mercat. Si aquest decret llei ens ha de servir per fer polítiques d'habitatge, doncs nosaltres hi participarem i farem propostes. El que passa que hem tingut 3 anys per fer cosetes en matèria d'habitatge i nosaltres creiem que s'ha fet poca cosa. No? I en aquest sentit sí que volíem explicar avui que el ple del mes de maig el grup municipal de la CUP van portar una moció per establir acords per regular els habitatges d'ús turístic. La crisi de l'habitatge té molts factors i vull dir, hi ha moltes problemàtiques, lleis estructurals que no regulen els preus, la manca d'habitatge públic que no s'ha fet en molts anys, però també hi ha una problemàtica cada vegada doncs, més gran, que és ha augmentat molt la presència de pisos i habitatges d'ús turístic. Llavors, des del 2023 hi ha una moratòria. No es poden fer des del 2023 en municipis tensionats com el nostre nous donar llicències de pisos d'ús turístic, però ara tots els ajuntaments han de fer una normativa concreta per regular-los. Llavors, el ple passat van portar una moció amb una sèrie de mesures que resolien temes com que es prohibeixin pisos turístics en edificis plurifamiliars. Jo no vull un pis turístic en el meu bloc perquè generen problemes de convivència, la gent que els té ho pateix molt i, per tant, això s'ha de prohibir, no? I això ho vam poder aprovar. També que es modifiqui el POUM perquè dins del nucli urbà no hi puguin haver-hi pisos turístics. Aquí al municipi tenim negocis hotelers, no? I tenim càmpings i entenem que s'ha de promocionar aquest tipus de turisme i que els pisos hi han de ser per viure-hi. I actualment en tenim 224, però nosaltres entenem que 224 són molts, vull dir, són gairebé el 3% del parc total d'habitatge i aquests pisos doncs, haurien d'estar al mercat perquè doncs, la gent es pugui quedar anys i pugui viure. Aquesta és una proposta concreta que nosaltres des de l'oposició hem portat a un ple, hem votat mesures i això farà doncs, que es puguin incorporar més pisos al mercat de l'habitatge. No? I llavors, en aquest sentit, doncs, fer la crítica al govern de que creiem que en matèria d'habitatge ha fet poca feina i que si ara s'hi posa a través d'aquest decret llei, doncs ens hi trobaran, però que, bueno, que pot ser una mica ara van tard, no?
4: Sí, però si ara es prohibeixen o s'alliberen aquests 224 pisos turístics, clar, són propietat privada. Els propietaris poden fer el que vulguin, no? Mm-hmm. Poden vendre'ls, poden posar-lo al lloguer, però el lloguer del mercat, amb les limitacions que marca la llei, però... No es posaran com a vivenda social, per entendre'ns, no?
5: No, però podran augmentar l'oferta i, per tant, doncs, obrir una mica la via d'accés. El que està clar és que si estan publicitats en agències d'aquestes de pisos turístics, doncs aquests pisos no són per la gent i són perquè vinguin turistes i, no, i paguin 1.000 euros doncs, per 3 dies. I aquí hi ha una sèrie de gent que s'enriqueix, no?, amb un bé doncs, que no hauria de servir per enriquir-se, no? Vull dir que tu pots llogar el teu pis, tu el pots vendre, pots fer moltes coses, no? Però que entenem que el tema dels habitatges d'ús turístic doncs l'hauríem d'arraconar al màxim possible per facilitar l'accés a l'habitatge de la majoria social del poble.
4: Mm-hmm. Tenen algú... Sí, Arnau.
0: També hem de tenir en compte que és evident que si es posa en el mercat el llogater pot posar-lo al preu que vulgui, bàsicament perquè Junts, amb la Míriam Nogués al capdavant, el Parlament espanyol no va votar a favor per la regularització dels lloguers. Per tant, quan ens parlen que estan treballant per facilitar la vida de la gent i quan ens parlen que no són submisos a les lleis, doncs realment estan votant contra la majoria del poble treballador, perquè la classe mitjana cada cop es veu més que no existeix, que no s'aguanta, que la majoria de gent necessita gairebé tot un sou per pagar els lloguers. Per tant, no votar per la regularització d'això va en contra de la majoria de la població.
4: Mm-hmm. Ara que parlem de pisos, tenim els pisos del capdamunt del Bareu, com ha dit la Patxilà, que, per cert, un dia d'aquests ja s'ensenyen, fan unes portes obertes i s'ensenyaran la darrera setmana on entren les brigades de neteja. És a dir, això es va comprometre que aquests pisos estarien el mes de juny i sembla que es podrà aconseguir. Han tingut ocasió de veure'ls?
5: Per dins?
4: Sí.
5: No, jo no els he vist.
4: Arnau?
0: No. No hem tingut cap ocasió, ho hem vist, tot el que hem vist és en plànol. La veritat és que sí que va haver-hi uns moments que tot amb el tema dels pisos anava molt l'acord govern i oposició perquè feien moltes reunions. Des del moment en què s'han anat posant, diguéssim, les condicions, no?, per poder intervindre, qui tenia accés o no, això ha anat perdent una mica el fil i la connexió. En tot cas, no ho hem vist, tampoc se'ns ha convidat a veure-ho, però bueno, no. Si ens conviden ho anirem a veure, com anem a veure les coses que ens conviden, i si no, doncs ja...
4: No, ho dic perquè han anat molt ràpids, i aquí també sempre hi ha el dubte, no?, de a veure com queden, no?, perquè a vegades les coses ràpides a vegades queden allò com en fi, no gaire...
0: Bueno, avui en dia es fan servir tota una sèrie de materials que permeten ràpid, al final és gairebé un parell d'anys, que fa que estan allà, que els nens de l'escola bressol, això ja també sí. ho han patit, diguéssim. Sí, això també va passar quan es van fer els pisos del Pla dels Frares, no?, tots els pisos de protecció oficial que hi havia allà. Bueno, a vegades, evidentment, pot ser que no siguin els millors materials. Entenem que es fa tot de la millor manera possible, que les fundacions treballen bé, que l'Ajuntament i els serveis d'urbanisme de l'Ajuntament i habitatge tenen l'ull posat perquè això surti com ha de sortir i perquè siguin habitatges dignes. Entenem que, si no té cap mena de sentit fer totes aquestes promocions de vivendes, perquè entenem que ha de ser igual que un banc de vivendes que puguin ser de propietat privada o de venda, i per tant esperem que tot estigui doncs com ha d'estar per qualsevol habitant.
4: Ara que diu els pisos als Pla dels Frares, els veïns s'estan organitzant novament perquè hi ha un local sota d'un d'aquests blocs que està ocupat, tornen a tenir problemes de convivència, etc. I els veïns s'estan organitzant novament per reclamar solucions, en aquest cas a l'Agència Catalana de l'Habitatge, que és d'aquí la majoria d'aquests pisos, si no tots, en depenen. Tornem a tenir novament aquest tema al damunt de la taula que no s'acaba d'arreglar. Vull dir, no, és un tema que repeteix i repeteix en el temps. Què hem de fer?
5: Bueno, doncs d'entrada, apretar la Generalitat, no? Vull dir, nosaltres ho veiem complicat perquè l'Agència Catalana de l'Habitatge sempre ens ha deixat com molt a l'estacada amb el manteniment i el seguiment d'aquests pisos, llavors doncs tenim poques esperances. En tot cas, també ens posem a disposició dels veïns per si podem ajudar o podem, no?, doncs utilitzar els nostres altaveus i els nostres micròfons a la sala de plens per que hi hagin una mica solucions. Creiem que s'ha de fer feina també doncs per millorar l'accés a l'habitatge i per millorar les condicions de vida de la gent que viu més en precari, perquè al final jo crec que part de l'origen d'aquesta problemàtica és aquesta, però bueno, sí que és veritat que tenim un panorama una mica dantesc, vull dir, tenim una Generalitat capitanejada pel PSC i el país cau a trossos, és a dir, doncs una agència de l'habitatge que no respon, una educació doncs revolucionada, perdent línies, docents i famílies molt cansades i molt enfadades, els sanitaris també molt revolucionats perquè treballen en unes condicions que no són les que toquen, no? Vull dir, ens està tocant viure viure uns moments molt convulsos, i aquí hi ha una sèrie de partits amb representació a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, a la Generalitat i també a Madrid, que també hem sentit aquí avui gent que se les vantava, que no està fent la feina que toca, no? I que aquí al final, doncs, qui estem patint som la gent de classe treballadora, som la majoria social del país.
4: A l'Institut Tres Turons han tingut una bona notícia o una mala notícia. La bona és que s'ha ampliat a 4 línies el primer curs. En canvi, el segon, que es demanava que s'ampliés també a una nova línia, s'ha denegat. La setmana que ve seran aquí famílies de l'Institut per intentar reclamar. Esteu al cas d'això, no?
5: Sí.
4: I què es pot fer? Perquè aquí sembla que la Generalitat ja ha dictat sentència.
0: Bé, aquí entenem que al final la comunitat educativa i els pares aquí s'ha d'organitzar i a treballar i pressionar, doncs, per poder tirar endavant i per posar de manifest que es necessiten ampliar les ràtios, que és un dels motius pels quals s'estan fent totes aquestes vagues i aquestes manifestacions durant l'últim mes i mig. A nosaltres se'ns han vingut directament, com em consta també amb la resta de partits d'Arenys de Mar, a dir-nos aquesta preocupació, i entenem, doncs, que aquests partits, com deia ara la Pat, que tenen representació a Quirenys, tant a la Generalitat com al Congrés espanyol, doncs són els que s'han de posar les piles i els que tenen més la força per poder, doncs, fer que l'educació, ja no a Arenys de Mar, sinó a tots els altres, a la resta de pobles i viles o ciutats del país que es troben en la mateixa situació, doncs puguin guanyar aquest pols i ampliar, doncs, com Déu mana, aquestes no, línies d'educatives.
5: I tenir clar que ens tocarà al setembre mobilitzar-nos, és a dir, el curs escolar no ha acabat amb normalitat, no? El passat 14 de juny, doncs, va haver-hi la darrera vaga de l'àmbit educatiu, i sabem que al setembre hi tornarem, no? I en aquest sentit, doncs, també estem a disposició de l'AFA dels Tres Turons, doncs, per mobilitzar-nos conjuntament, és a dir, per apretar a l'Agustí perquè apreti a serveis territorials, perquè volem totes les línies, però també a banda de la feina institucional, que sabem que no ho pot arreglar tot, i les mobilitzacions educatives ens ho han demostrat, que quan sortim al carrer i ens organitzem és quan s'aconsegueixen coses, doncs seguirem mantenint el conflicte i ho farem al costat d'elles també a partir del setembre.
4: Mm-hmm. Hem començat el programa amb aquesta mala notícia, que és que aquest divendres al vespre es va trobar el cadàver d'un home a la platja de la Picòrdia d'Arenys de Mar. Segons fonts policials, es tractaria d'un indigent que malvivia en aquest espai des de feia temps a la primera platja. Els serveis mèdics creuen que l'home estava mort des de feia més d'un dia. Malgrat que el cos de l'home no presentava signes de violència, els Mossos han obert una investigació per veure què ha passat. I aquí tornem a treure una altra vegada més el tema de la gent que viu al carrer, que ara Arenys de Mar tampoc n'és... no s'escapa d'això, no? En fi, a banda de lamentar aquesta mort, clar, que una persona mori al carrer, frapa.
5: Sí, sí. Aquest és el món que ens està quedant, no? Vull dir...
0: Aquesta és la realitat que estem vivint últimament, és així. Vull dir, malauradament, eh? I és molt trist que no tinguem prou recursos o prou empatia com a allò, societat, doncs, per poder posar solucions en aquest tipus que cada cop afecten a molta més gent i que, malauradament, doncs, veiem cada cop més persones, doncs, que es troben en aquesta situació, que evidentment ningú vol estar en aquesta situació.
4: L'Ajuntament pot fer alguna cosa més sobre aquesta qüestió?
5: A veure, és una qüestió molt... Vull dir, és un tema molt complicat, el del sensellarisme, perquè, bueno, perquè són casos molt complexos, i això ho hem explicat moltes vegades. Quan una persona acaba al carrer vol dir que ha fallat tot. Vol dir que tot el que, o sigui, tot el sistema de protecció ha fallat, i llavors aquí, doncs, cada persona que hi ha dormint al carrer, doncs, és un fracàs del sistema i de la societat, no? És veritat que els ajuntaments estem molt limitats, i que en el moment en què els ajuntaments de grans ciutats com Barcelona o Badalona comencen a aplicar mesures que són obertament aporofòbiques, que van contra el pobre, que són obertament racistes, que expulsen a la gent, no?, dels seus carrers, doncs els municipis més petits veiem també l'arribada d'aquestes persones, i ho fem i ho hem d'afrontar amb uns recursos que no són els de l'Ajuntament de Barcelona o els de l'Ajuntament de Badalona, i aquí sí que s'haurien d'establir polítiques, no? que puguin treballar des d'un prisma també de la solidaritat, no?, i de la cooperació entre municipis, i entenem que aquest és un camí encara a treballar, perquè no li pots demanar a un ajuntament de 17.000 habitants que afronti situacions complexes de la mateixa manera que ho fa una gran ciutat, no? I el que passa a Barcelona, doncs, o a Badalona, al final també ens afecta els municipis del voltant. Ara, aquí en alguns moments també s'ha tingut molt poc carinyo per aquesta gent, no? I així ho hem vist amb les polítiques i les mesures que s'han pres, doncs, al convent dels Caputxins, no? De dir, bueno, doncs aquí tenim una gent que són...
4: Que ara farà un any que han deixat de donar menjar.
5: Sí, que han deixat de donar menjar, però que també han estat víctimes d'una persecució molt concreta i molt orquestrada perquè es deixessin de donar menjars, no? Mm. I al final tu, com a govern, pots fer moltes coses. Pots intentar acompanyar i apuntalar aquestes iniciatives o pots aplicar mano de hierro per escombrar la gent que t'incomoda, no? Perquè és pobre i perquè està al carrer.
0: Et van tenir amb les dutxes obertes perquè es poguessin anar a dutxar, perquè poguessin tenir una mica de serveis i dignificar la persona, i això també s'ha tancat. És cert el que diu la PAT, que és molt complicat des dels municipis gestionar aquest tipus de coses, però passos com aquest, com mantenir un menjador, com obrir unes dutxes, com poder fer que una persona es trobi persona, doncs bé, creiem que és un gest molt petit i que pot donar una gran, doncs, no, un gran servei.
4: Tenen baixada l'aplicació de la brossa?
5: No.
4: No? Arnau?
0: No, perquè jo fa molts anys que ho faig bé, no tinc cap problema, em sé quan baixen totes les coses. I...
4: Ja. És que no. igual vostè tindrà un disgust, perquè tot i fer-ho bé, estem cada dia rebem queixes de la gent que ho fa bé, com vostè i com la Pat i com jo mateix, però resulta que l'aplicació no recull que ho fa bé. I, per tant, podem tenir un disgust, començant per l'Arnau primer, o qui ho fa bé, perquè, al final, la APP, que és la que oficialment recull si ho fas bé o no, el disgust pot venir perquè t'aplicaran el 40% de recàrrec per no fer-ho bé, tot i que ho has fet bé, i l'aplicació no ho recull.
0: T'haurà de demostrar això, llavors.
4: No, ho dic perquè gent com l'Arnau o la Pat, que no tenen baixada l'aplicació, igual l'haurien de baixar per començar-se'n a adonar que no recull bé les dades i que la gent no està sent, en fi, considerada
5: amb
4: la feina que estan fent.
5: No, doncs me la baixaré i ho miraré. Clar, en el meu blog tenim pujols comunitaris. I llavors, bueno, vam decidir com a escala que ho faríem així, no? I bueno, jo també com porto anys també com separant, i és com ja me n'havia bastant desentès, de dir, vale, doncs ho faig bé, baixo la brossa cada setmana, i ja dono per fet que compleixo els requisits, però ara potser...
4: Però no se'n fi,
5: Quan em caigui la...
4: La recàrrega, llavors tindrem un embolic. L'alcalde mateix ha reconegut que aquesta aplicació no funciona bé, de fet, per exemple, ara mateix jo acabo d'entrar, i em diu que l'últim accés va ser el 18 de maig del 26, quan hi entro cada dia. I al principi, ja recordareu, fa un mes, que deia que l'últim accés havia sigut el 1970, abans de l'era d'internet. No recull bé les aportacions d'orgànica, no recull bé les aportacions de resta, el paper cartó també se n'oblida, en fi, els envasos tampoc, zero patatero... I clar, hi ha gent que ens trasllada aquesta preocupació, dirà, home, què passarà si a final d'any això continua sense funcionar i en ve el recàrrec, què passarà? I acabarem en el jutjat o què?
0: Bé, jo crec que aquí, primer de tot, això s'hauria de parlar més enllà amb el tècnic que gestiona tota la brossa, que em sembla que és el senyor alcalde, amb el tècnic d'informàtica, que segurament també hi ha estat posat, o que és el cansat d'aquests temes, perquè pogués resoldre o sabia resoldre aquestes preguntes. Però aquí també hi ha una altra cosa, que al final aquesta aplicació s'acaba de posar en ús, no? Deu fer un mes i mig o 2 mesos. Vull dir, és que com que jo no la faig servir perquè entenc que no ho necessito, diguéssim, em puc trobar amb aquesta situació que dieu, però jo crec que, més enllà de bonificar això, ja ho hem dit sempre nosaltres, que el que hauria de fer és que, al final, tu has de llançar la brossa bé quan toca, i, en tot cas, el que no ho fa bé és on s'hauria d'anar a buscar, i a posar la cullerada allà.
4: Sí, però pagaran justos per pecadors, aquest
5: bueno,
4: cas,
5: eh? Intentarem que no passi. El que sí que farem, també ara des del desconeixement, perquè jo, mira, que feliç, jo baixant la meva brossa de forma separada, i a més amb bujol comunitari, de dir, mira, estem fent comunitat,
4: bé,
5: ho estem
4: molt
5: fent
4: bé.
5: Molt bé. Revisarem l'aplicació i també parlarem amb l'alcalde i amb en Xavi Navarro, que és l'informàtic del govern, a veure què podem fer.
4: Clar.
5: O sigui, ja buscarem mesures per fiscalitzar-ho i per controlar-ho i perquè quan s'hagi d'aplicar no? Quan s'hagi de carregar l'impost o la taxa, doncs sigui just i no paguin justos per
4: Ens arriba que algun veí fins i tot diu si s'ha de contractar un notari perquè llavors que certifiqui que cada veí ho fa bé. I perquè davant de la paraula d'un funcionari, del tècnic municipal, que digui no, vostè ho ha fet malament, malgrat que ho ha fet bé, que no hi hagi un conflicte. I també hi ha una altra persona que diu i on està el defensor del vilatà? Perquè aquesta és una relació, òbviament, entre el vilatà i l'Ajuntament. I si l'Ajuntament no ho està fent bé, doncs que on està el defensor del vilatà per defensar justament o intentar resoldre aquesta qüestió abans que arribi a pitjor? Perquè si això a final d'any, insisteixo, aquesta aplicació segueix sense funcionar, hi haurà molta gent que tindrà un recàrrec del 40% injustament.
5: Home, està bé que se citi la figura del defensor del poble, perquè crec que, vull dir que jo ara no hi havia caigut, però crec que és una gent molt interessant i que pot mediar aquí. Segur que està el cas, perquè és la típica persona com en Xavier, que sempre està com el cas de tot, però si no li farem saber també perquè ho pugui entomar i pugui demanar informació al govern concreta.
4: Aquest matí ens han enviat una fotografia que és d'ahir i que ara ensenyarem, que és aquest, el Rial de la Serp i a la platja del Cavalló. Hem descobert, bueno, això és d'ahir mateix, avui encara està així, i aquí podran observar diverses coses. La primera és que aquest és el Rial de la Serp, que ha quedat absolutament bloquejat, perquè s'ha fet aquest camí, que és de més d'un metre d'alçada, i l'ha fet l'Ajuntament de Canet, perquè aquestes tanques són de l'Ajuntament de Canet. Confirmat, nosaltres hem preguntat a l'Ajuntament i ens diu que sí, que això va fer l'Ajuntament de Canet, que l'Ajuntament d'Arenys li ha donat permís i que això s'ha fet així perquè puguin passar els camions dels cavallitos, per entendre'ns, del Grillo Loco i de tot això, de la Festa Major de Canet. I es veu que els camions, amb aquest badent que hi havia, doncs tenien problemes per passar i que ho han fet així. I que passat la Festa Major de Canet, l'Ajuntament de Canet tornarà a desfer aquest camí i hi haurà pas franc per sota de la via del tren.
5: Primera notícia, vull dir que no en tenia ni idea. I primer m'ha sorprès molt de dir, ostres, què pinta l'Ajuntament de Canet.
4: Fent
5: no,
4: això.
5: Com... Sí.
4: Fent obres d'Arenys.
5: Sí, fent obres d'Arenys, sí. Però entenc llavors que els hi han donat... O sigui, que l'Ajuntament, que el govern els hi ha donat permís.
4: Li ha donat permís.
5: Home, doncs una mica de liada, no? Perquè llavors entenc que pot ser que tu vagis... De dir, vaig a la platja i passo pel Rial...
4: I et quedes allà
5: i ningú t'ha avisat i tens un problemón d'aquells de que ni la grua et treu, no?
0: Exacte. I aquí tenim dues coses, jo crec, eh? Una que et demostra la poca sensibilitat que hi ha pels Rials, a Arenys, i la manera com es pot blocar una cosa, un pas, que fan servir molts arenyencs, ja sigui per anar a passejar, per anar... que viuen a la zona, per anar a la platja, pel que sigui, o sigui, d'entrada em sembla que és un menyspreu cap a la gent que usa tot això... La segona és la poca sensibilitat, com jo deia, pels Rials. Els nostres Rials és una cosa que nosaltres defensem molt sempre i que és, només se'n recorda en època d'eleccions i després durant l'any els trinxen, com ja veiem també com passa quan ve el Canet Roc amb el de Vall de Maria, que es deixa passar tots els camions aguts i per haver, i si es fa una volta pels Rials també a vegades ja veus com estan. I l'altra és, si ara baixa, caigués una tempesta forta, aquí es fa un tap que pot ser impressionant. M'agradaria veure com se soluciona això. I crec que és totalment innecessari. Jo crec que passa per altres bandes. En tot cas, Canet s'hauria de buscar una fórmula, també entenc, doncs, per trobar un accés millor per la seva entrada. Entenc que aquesta no és l'opció més òptima, és la més còmoda, poder, però no creiem que sigui la correcta col·lapsar d'aquesta manera doncs, un espai, no? Un camí o un rial... Doncs per fer això.
4: Segons el regidor d'Urbanisme, s'ha fet cada any. Jo és que no recordo tant...
0: No ho sé.
4: I sort que no plourà. Les previsions meteorològiques diuen que no plourà, però si baixés una tamborinada, una rierada, no sé on aniria a parar l'aigua.
0: L'altra pregunta és què en treu Arenys d'això? En treu algun benefici, no? També s'hauria de consultar.
4: Ja. I si l'Ajuntament de Canet serà igual de diligent?
5: En muntar-ho que en desmuntar-ho.
4: Com per desmuntar-ho, eh? Ja, que ja ens coneixem això com va, eh?
5: Sí, sí, sí.
4: Perquè...
0: Ah, perquè entenem que s'ha d'estar així com a mínim 3 setmanes.
4: No, 10 dies. La festa major de Sant Pere de Canet és tota aquesta setmana i un tros de la que ve.
0: Clar, clar, estem ja a Sant Joan.
4: Estem a Sant Joan, sí, noi. Les coses van com van. Més coses, perquè avui ens han enviat també una altra fotografia que ens ha cridat l'atenció d'aquesta porta. Hi ha una porta al carrer de l'hospital d'aquest solar de Can Ramon de les Aigües, que és un solar de l'Ajuntament. Llavors, aquest solar té una tàpia i s'hi va posar aquesta porta de metàl·lica que està absolutament rebentada. I la gent diu, bueno, què hem de fer amb això? També ens han enviat una altra de la Brana, que hi ha just avant, però en aquesta part de la ria que està trencada i que demana que es pugui resoldre. Però és clar,
0: hi ha una altra aquí, en aquesta zona?
4: Sí, digues.
0: Hi ha una altra. Mira, a l'entrada, just per entrar, per baixar al pàrquing, que hi ha el carreró entre la gestoria i la porta del Graig, que es baixa, hi ha un carreró, tota aquella paret, ja ho dic des d'aquí, tot l'arrebossat i tota la pedra que hi ha pot caure a la propera pluja. Està tot inflat. Vull dir que aquesta zona està una mica malmesa per tot arreu.
4: Ja. Doncs mira, s'ho anoten també. També hi ha un oient que ens pregunta sobre que ahir va veure tancat, a veure si ho tinc aquí, va veure tancat el bar del mercat municipal i que li ha arribat que es quedarà tancat perquè...
0: És una llàstima, però el mercat municipal s'ha quedat sense bar i perquè no és de la llicència que hi havia de l'antic amo. La persona que ho portava ara doncs, no era la titular, però ho deixava i volia passar-ho doncs, a una altra persona, però l'Ajuntament ha considerat doncs, que no es podia fer, que s'ha de tornar a licitar, que es licita durant un any i que aquí es posarà a una subhasta per agafar el bar per un any per fer una inversió si al cap d'un any s'ha de tornar a fer, amb l'excusa doncs, que s'ha d'estudiar i fer tot el tema del nou mercat. I al final el que veiem aquí és que traient el mercat, traient el bar de la plaça, doncs és matar una mica més el mercat. Veiem com han anat tancant algunes parades més doncs, en els darrers mesos. I al final doncs, ens està quedant doncs, un mercat cada cop més buit i sense vida. I els que hi anem i som usuaris i fem vida allà dins, doncs bé, creiem que és una molt mala decisió. Creiem que i veiem com s'està gestionant, doncs, des de l'àrea de promoció econòmica, doncs es podia haver aguantat, es podia haver deixat que es tornés a agafar. A més, ho volia agafar gent d'Arenys, vull dir que està bé potenciar que la gent d'Arenys pugui emprendre i agafar negocis aquí. Es podia haver fet una moratòria com s'hagués volgut i com es fa quan es vol, i no s'ha volgut així. Per tant, veiem doncs, que el mercat cada cop, tristament, doncs, es va pagant més.
4: Però, per tant, queda descartat del tot que hi hagi un bar?
0: No és que quedi descartat, és que això, en principi, pel que jo sé, fins on sé, que podem equivocar, i si no, doncs, que se'n ratifiqui. Rectifiqui, perdó. Això hauria d'entrar en sorteig, no? Tornar a fer un sorteig a veure qui té la llicència, sí. Però pel que jo tinc entès, només es farà un any rere any, perquè com que s'ha de fer tot el projecte del nou mercat i s'ha de fer tot l'estudi, doncs això és el que jo tinc entès. Entenem doncs, que si és així, és una molt mala idea, al final, perquè ningú s'hi posarà per un any, no? a portar un negoci.
4: Arenys de Mar impulsa la creació d'una taula per la llengua amb l'objectiu de reforçar l'ús del català. La iniciativa ha estat impulsada per un grup promotor de 13 entitats locals i es debatrà en el ple d'aquest dijous. Què farà la CUP?
5: Home, la CUP hi donarà suport. De fet, ens hem encarregat de registrar la moció perquè pogués entrar en el ple del proper mes de juny, en el ple ordinari d'aquest mes de juny, que al final és el que ens demanaven doncs, aquestes entitats impulsores, que això pogués tirar endavant en el ple de juny, i a més, havent-hi aconseguit com els suports de tots els grups municipals, excepte al Partit Popular, que ha quedat fora, se'ns manté al marge doncs, perquè no s'ha arribat a un acord. I llavors, doncs, això, vull dir, aquest ja és com una mica spoiler del proper ple del mes de juny. Mm. Aquesta moció ja la van entrar doncs, l'ANC, la Unió de Botiguers, l'Espai Bonària, l'Ateneu i aquestes 13 entitats. Per tant, el govern està al cas. La CUP s'ha encarregat d'entrar-ho el dilluns, el mateix dilluns, el dia que es convoca la comissió informativa perquè això arribi en temps i forma. Per tant, entenem que el dia 25 de juny això entra al ple, es debat i que doncs, es tirarà endavant amb el suport doncs, de tots els grups municipals excepte el Partit Popular. Creiem que és una molt bona iniciativa tenir una taula local per la llengua perquè ja és com no donar tota la responsabilitat de la promoció del català al govern, sinó fer-ho més participat. I això, i a més, un dels acords no, que contempla aquesta moció és que es creï una regidoria de llengua doncs, per garantir que es compleix la normativa en matèria de llengua, no? Que no parem de veure com apareixen rètols de comerços rotulats en castellà i que no s'està fent res doncs, perquè es compleixi la normativa.
4: Mm-hmm. El defensor del Vilatà, que està sempre molt atent, m'envia un missatge que diu, de moment no he rebut cap queixa formal pel tema de la mal funcionament de l'APP, diu, tot i que puc iniciar un expedient d'ofici i que en breu tindrà una reunió amb els tècnics de medi ambient per intentar averiguar què carai està passant amb aquesta qüestió. Per tant, gràcies al defensor. I si té més informació... Pues...
5: Això és eficiència, eh? Home, és allò, ipso facto.
4: Magnífic, magnífic. Parlant d'eficiència, hi ha una veïna que es diu Cristina Fuset, que la tinc al telèfon i que no està gens contenta de que hi hagin tantes activitats, sobretot sorolloses, a la nova zona coberta de la Riera. Cristina Fuset, bon dia.
6: Hola, bon dia. Moltes gràcies per atendre'm.
4: A veure, què és el que... Quina és la seva queixa?
6: Sí, la meva queixa seria la contaminació acústica que estem patint els arenyencs de la part alta de la Riera. Quan ha començat això? Això ha començat sobretot des del cobriment de la riera, de la part d'aquí d'alta, que llavors han començat a fer molts esdeveniments amb música, concerts, com ara aquest cap de setmana que hem tingut el de la fira de la cervesa.
4: Sí.
6: Exacte. No només aquest, sinó és que ara que comença l'estiu doncs es van augmentant, no? I clar, qui l'afecta això? No tothom li afecta igual. Sobretot a gent treballadora que ha de matinar o gent que ha treballat per la nit o si et trobes malament o... És igual, vull dir que no tothom li afectarà igual. No, amb la meva queixa no és que estigui en contra de que no es facin esdeveniments al poble, sinó que les activitats culturals són importants i positives. Sinó la meva queixa seria de... Clar, aquí, a la zona on es fa ara mateix, és una zona residencial que viu molta gent. Mm. I llavors no s'està tenint en compte que potser es facin concerts fins a les 2 de la matinada. Aquest cap de setmana ha sigut fins a les 12, però altres fins a les 2 de la matinada. I clar... clar, llavors això...
4: Molesta.
6: Quan tu estàs a casa teva... inclús està vibrant fins les finestres i no saps ni què fet. Has d'estar esperant a que acabi per poder dormir. Mm. Llavors, clar...
4: Llavors, no Cristina, què sí. proposaries? Que, no, que es desconcentri, que no es facin tantes, per exemple?
6: Exactament. No és el mateix, per exemple, que es facin 2 esdeveniments a l'any, no? Llavors no passaria res. La qüestió és que es fan moltes coses... A l'hivern també, o sigui, es fica en la fira de les atraccions dels nens que, amb la música, els focus de la llum... Llavors, clar, una revisió de ficar-ho potser a la platja, més a la platja, o algunes zones que a tot arreu ara mateix viu molta gent, però és que aquí som una gran concentració d'habitatges. Mm-hmm. Llavors, repartir-ho més.
4: D'acord.
6: Repartir-ho més seria la meva petició.
4: Val, doncs queda dit. Moltes gràcies, Cristina.
6: Pues moltes gràcies a vosaltres.
4: Adéu.
6: Que tingueu molt bona tarda.
4: Adéu, bona tarda. I què li diem, doncs?
5: Clar, certament tenim un problema. Vull dir, a Arenys, a nivell d'espais municipals, on tu puguis doncs posar música en directe, aplegar gent en condicions de seguretat, no en tenim tants. Vull dir, ara faig com una mica aquesta reflexió.
0: No, no, no en tenim.
5: Clar, és que no en tenim.
0: No en tenim.
5: Digues, digues, bueno, no sé.
0: No, aquesta ja era la punt aquesta que va acabar.
5: No, no, de dir, la zona, vull dir, des que es va cobrir aquesta part de la Riera, doncs ha donat una mica de joc doncs, per poder fer una sèrie de coses, no? Aquest cap de setmana a la Fira de Cervesa, que està molt bé, no?, tenir com actes d'aquests que al final et duren de 6 de la tarda a 12 de la nit i està com contingut, però ja entenc que després, quan ja empalmen amb Sant Zenon i tenen la Salvatana o l'orquestra que toqui, doncs dies seguits aquí dalt, és intens, no? Inclús també tenim l'Asil Torrent, que també penso, ostres, aquí viuen persones grans molt vulnerables i que segur que també els deu afectar aquest, no?, el seu descans. Algun cop havíem parlat també a nivell intern a l'Assemblea de dir, ostres, a la plaça de la Sardana hauríem de poder-hi fer coses, no? També, però llavors a nivell de accessos de punt de llum i a nivell tècnic, allò no està prou ben arranjat i potser convindria també poder-ho estudiar doncs, per poder fer això, no? De tenir més espais on poder fer coses i que també quedi més repartit, no només per temes de soroll, sinó perquè també entenc que la vida cultural Arenys també no pot ser que tot es concentri a la Riera i també està bé com descentralitzar-la. Bueno, no sé, Arnau, si tu vols afegir, que tu també domines així com no. D'esdeveniments i...
0: Sí, bueno, jo entenc que l'espai aquest nou de la zona coberta de la Riera evidentment dona molt de joc perquè abans es concentrava tot a la part de baix, sobretot del Calissai a la plaça del Seja, però històricament hi havia moltes coses a la plaça de les Palmeres, que és un espai que s'ha anat perdent i només es fa al Sant Joan, que jo crec que és un error i que s'hauria d'explotar molt més. També és cert que llavors tots els veïns d'aquella zona, o sigui, es queixaven, o sigui, aquí la cosa és que s'ha de trobar un equilibri, entenc molt bé a la Cristina, el que diu, s'hauria de trobar un equilibri de repartir els espais, hauríem de poder també tenir un espai ben fet, una bona sala municipal com Estarenys d'Amunt, a Canet, a Sant Pol i a Caldetes, doncs per poder-hi fer aquests actes insonoritzats que Arenys no tenim i que ningú a la vista la planteja mai. Però bé, és una realitat que tenim. És cert que Arenys tothom vol que s'hi facin moltes coses i malauradament doncs s'ha de trobar aquest equilibri. Jo entenc que, sobretot el que diu, la fira, és cert que aquesta fira de Nadal fa molt, però és tot el dia, durant molts dies de Nadal, això sí que fa molta matraca, més enllà del que pot ser una cosa d'un cap de setmana, però sí que es pot moure, jo crec, que es pot anar fent rotatiu, diguéssim, poder per diverses zones i adequar aquestes zones per poder-hi fer coses i que afectin el menor possible al descans dels veïns. Més enllà dels moments puntuals de les festes majors, que entenc que aquest és una cosa clau, però tota la resta doncs, hauríem de trobar la fórmula una mica doncs, per anar.
4: El Joaquim, que és veí del carrer de la Torre, diu, per què no s'apunten en això de les inversions que puguin arreglar el carrer de la Torre, que és un lloc de pas de per l'escola?
5: En Joaquim també ens diu que bla, bla, bla, i que venem molt de fum. Llavors jo no sé si som nosaltres els que hem de recollir les seves propostes. En tot cas, igual que el carrer de la Torre, hi ha molts altres carrers que necessiten arranjament. És una cosa que moltes vegades hem dit, no?, que allò, per supostos participatius, doncs sortim els veïns o surten molts veïns a demanar que s'arregli allò, la vorera davant de casa meva, i el que hauríem de potser tenir és, o sigui, més enllà d'una cosa sobrevinguda, sinó que hi hagi una planificació doncs, coherent i que es vagin doncs, fent els arranjaments que toquen, però d'una forma planificada i en coherència a tot el municipi, perquè si no acaba sent, no?, els veïns de, no?, de jo que visc al Bareu, ostres, és que tenim el carrer fet una merda, i em queixo, no?, en Joaquim que viu al carrer de la Torre també ho pateix, però que al final jo penso que és un tema bastant generalitzat i que és un tema que també l'hem posat en solfa, que és el de el com està el nucli antic, no?, vull dir, vam parlar de les façanes, però també hem parlat de barreres arquitectòniques, realment fa falta posar l'ull, sigui amb romanents o sigui, vull dir, estaria bé que això fos un tema estructural. Sí.
4: Doncs ho hem de deixar. Sí, digues.
0: Jo per tancar, jo què diria, jo també soc veí del carrer de la Torre, entenc que aquesta zona no està urbanitzada, igual que la del carrer Sant Ramon. Això, a l'últim ple, quan es va dir que es faria el carrer Sant Ramon, es farà, però no el tram que queda dels Seràfics cap amunt, perquè es diu que es farà una segona actuació planificada per fer aquests dos trams del carrer Sant Ramon al carrer de la Torre, amb els dos carrers, amb el carrer de Sota i el carrer que va per al Maragall, i per tant, això entra en una segona fase. Llavors, Jo el que li diria és que, en tot cas, ho comenti amb l'Ajuntament, perquè és la seva planificació. Nosaltres ho denunciem i demanem des de fa molts anys que quan es faci un carrer es faci tot sencer.
4: Molt bé. Doncs ho hem de deixar aquí. Gràcies, Arnau Cucurull, en la distància, però al final s'ha sentit molt bé.
5: Molt bé, sí.
4: I la Pat Silà. Molt
5: bé. Gràcies a vosaltres i a tots els que ens esteu escoltant.
4: I que tinguin bona festa major, perquè ja no...
5: Ai, sí, arriba la flama el dimarts,
4: sí,
5: rebello.
4: Bueno.
0: Bona diada als Països Catalans, bona festa major i fins a l'estiu.
4: Entesos. Gràcies, bon diumenge.
5: Adéu.
7: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local. Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
8: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
7: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
8: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mescasalut.
7: Més que Salut.
8: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
9: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
10: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
9: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
10: Dilluns, dia de descans.
9: Telèfon 93 792 35 46.
10: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
7: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
10: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
7: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
10: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
7: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
10: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
7: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
10: Info i reserves al 93 131 1100.
7: Visiteu www.elportinyol.com.
4: Tres minuts passen de dos quarts de dues i anem a parlar de música. Va, una miqueta. Que estem a punt de la Revetlla de Sant Joan, però passada la Revetlla de Sant Joan dissabte hi haurà també un concert. Un concert que fa la coral L'Esperança i que m'han dit que serà ben parit. Perquè estaran de cançons populars, m'han dit, m'han xiulat. Per parlar d'això tenim a la presidenta de la Societat Coral L'Esperança, l'Anna Valverde, bon dia.
11: Bon dia.
4: I tenim a l'Anna González i la Nuri Puig, bon dia.
12: Bon dia.
4: Bé, expliqueu-me què és el que esteu preparant, fins allà on podeu, tampoc desvetllant les sorpreses que segur que també hi haurà. Això és dissabte que ve, a quina hora?
12: Això és dissabte a les 7 hores de la... a les 19 hores de la tarda, sí.
4: A on?
12: Al Teatre Principal.
4: Val. I és gratis o s'ha de pagar?
12: Sí, és entrada gratuïta i farem taquilla inversa.
4: Ah,
12: sí.
4: Taquilla inversa.
12: Sí.
4: Què vol dir taquilla inversa? A veure, perquè la gent ens escolti i diu, és això de la taquilla inversa? No, no t'has de posar fent la vertical pont, sinó vol dir que si t'agrada l'espectacle, a la sortida dones la voluntat.
12: Exactament, vol dir això.
4: Que sí?
12: I tant.
4: I si no t'ha agradat... Doncs
12: pues no, posa res.
4: Però si no t'ha agradat i vols donar la voluntat, però també.
12: Però segur que els hi agrada.
13: Dubto que marxi algú sense que li hagi agradat aquest concert.
4: Sí?
13: Sí.
11: Bueno, han de reservar també les entrades com si fos una obra...
12: S'agafa entrada
4: a través del web del teatre.
11: Són gratuïtes, però es pot fer a través del web.
4: És a dir, entreu al web del teatre, entreu per aquest esdeveniment del dia 27 a les 7 de la tarda i allà reserveu la butaca. Amb un límit de persones per cada...
12: No, fins que s'ompli el teatre.
4: Per tant, si sou una colla i sou 10, doncs...
12: Les 10 entrades.
4: Reserveu les 10 entrades i és gratuït.
12: El que sí que, com que són gratuïtes, el que sí es demana és que s'agafin les que utilitzis, que després no es quedi...
4: I que tingués la seguretat de que hi vas.
12: Exacte, que no es quedin després a la platea del teatre amb butaques buides, perquè mira, com que no l'he pagat, doncs clar, és igual si no hi vaig, no? Aquest compromís d'agafo l'entrada perquè hi aniré.
4: Exacte. I llavors, que la gent que hi vagi faci tot això, que acabem d'explicar, amb què es trobarà?
12: Mira, es trobarà amb un projecte, perquè és un concert que ha partit d'un projecte que va fer fa un any que vam començar. Aquí la Nuri, un dia en una reunió del grup de treball de la coral, va dir, tinc una idea, perquè...

0: Nosaltres només volíem saber quina era la cançó de la seva vida, però bueno. I després, un altre dia, doncs també ens vam posar aquí davant el Calissà i amb la nostra carpa, amb l'altaveu, amb música, i anàvem explicant que som la Coral L'Esperança i quina és la cançó de la teva vida. I vam recollir uns
1: 350 cançons.
0: Sí. No, no farem el concert de 350 cançons, eh? Si no, no acabaríem ni per Nadal.
1: S'ha espantat, l'Andrés.
0: Sí. Sí. I llavors, llavors els hi preguntàvem...
2: Però
0: també,
2: vau recollir 350, més o menys.
0: Sí, els hi preguntàvem també, doncs, el per què, no? Mm-hmm. Per què és la cançó de la teva vida, no? Amb què t'ha marcat. I hi ha motius diferents, no? Doncs em recorda... en èpoques de joventut, o m'ha acompanyat i m'ha ajudat molt quan era petit, doncs, a superar obstacles, o quan he tingut una pèrdua, doncs, amb aquesta cançó m'ha sigut més fàcil, doncs, sortir-me'n, o perquè em porta molta alegria. I de totes aquestes cançons, doncs, vam mirar quines eren les més votades.
1: Sí, sí.
2: Les més votades, vols dir, les més
0: sí,
2: repetides, no?
0: Exactes.
2: Que la gent repetia més, no?
0: Repetia més, no sé si les vols dir.
1: Les
2: dic? Sí, clar, clar.
0: És que la Nuri té ganes de dir-les.
1: El Mediterrani i Paraules d'amor i El boig per tu
2: ho peta.
1: Ho peten. I El núvol blanc també, de Lluís Llach.
2: El Mediterrani d'en Serrat.
1: Sí, sí.
0: Mira, ja hem fet spoiler de 4, aquest
2: sembla. Sí, sí. Sí, Mediterrani, boig per tu,
1: Paraules d'amor
2: i Paraules d'amor.
1: I El núvol blanc de Lluís Llach també va ser una cançó que també la gent va demanar molt.
2: Molt bé. I, clar, aquestes cauran.
0: Segur?
3: Sí. Segur. Aquestes estan, sí, en el repertori.
0: Sí. Han de caure, segur, no? I llavors vam dir, bueno, doncs va, anem a fer... Vam fer la tria i vam començar a estructurar aquest concert. La veritat és que ha sigut una feinada perquè hem hagut de prendre moltes cançons noves. Un gran repte. Llavors, en aquest concert hi volíem moviment, volíem que fos molt, molt especial i per això vam convidar, no? Si volien col·laborar al Cort i Amat. Llavors també li vam preguntar a la Laia Gómez i a la Mariona Mas si volien col·laborar amb nosaltres i també vindran a cantar amb nosaltres algunes peces. Hi ha la Júlia Vilà, que vindran a acompanyar el Cort i Amat amb algunes peces de piano. Tenim el nostre pianista, en Joan Aymeric, i amb moltes ganes, doncs, de treure a la llum aquest gran projecte, perquè jo crec que hi haurà gent d'Arenys que vindrà al concert i es sentirà identificat potser amb el missatge que donem amb aquesta cançó, no? Uh-huh. Perquè dirà, ostres, això ho vaig dir jo, o aquesta els hi vaig dir jo. I és com obrir la coral a la gent d'Arenys, no? Dic, anem, yeah, a cantar les vostres cançons.
2: I quantes cançons cantareu en total?
0: 15.
2: Això durarà, per una tant, una hora i una mica més, no?
0: Nosaltres normalment no fem concerts molt llargs, no? Mm. Diuen allò, lo corto, breve... Lo...
2: Sí, no. Lo bueno si breve...
0: Això.
2: Dos veces bueno. Baltasar Gracián.
0: Veus?
2: Això en el periodisme ho apliquem molt, eh? Perquè a vegades la gent s'enrotlla molt, no, escolta, ves al gra. Per tant, una quinzena de cançons, i totes elles les heu hagut d'aprendre?
0: La majoria, sí, les hem hagut d'aprendre.
3: Sí.
2: Uh-huh. I ha costat molt o no?
0: Bueno, això sempre costa.
2: Bueno, les coneixeu, perquè les sabíeu,
0: clar,
2: no? Però una cosa és saber-la
0: una melodia,
2: i l'altra és aprendre-te-la, no?
0: I quan hi poses una altra veu, tothom se sap la melodia de les cançons, sí, però una coral canta veus.
2: Clar. I clar, no és el mateix una cançó... cantada per un cantautor, per exemple, en Serrat, que cantada per una coral. Aquí també m'imagino que heu hagut de fer alguna adaptació, no?
0: Aquí hem hagut de treure molts vicis, perquè en Serrat en té molts, i a cada concert que trobes per YouTube canta Mediterrani d'una manera, i un la canta d'una manera i l'altra d'una altra, no?
2: Per tant, l'heu hagut d'adaptar.
0: Hem hagut d'unificar. Ah. Hem hagut d'unificar criteris musicals.
2: Uh-huh. I això és a capella, clar.
0: No, en piano.
2: En piano. Ah. I qui toca, Joana, qui toca el piano?
0: Joan Aymeric.
2: Ah, molt bé.
0: El nostre pianista des de fa molts anys.
2: Molt xulo, no? Sona molt bé.
0: Nosaltres et convidem que vinguis tu també, perquè
2: sí, i què et anava a dir? I, clar, això és una primera experiència que segur que anirà molt bé i la repetireu, vamos. Està claríssim.
0: És que aquí la Nuri té molt bones idees. Llavors ella va dient idees i les anem agafant. La veritat és que els concerts, normalment, nosaltres els compartim amb corals convidades, no? Llavors fem la meitat del repertori, però jo, quan van proposar fer això, vaig dir, però llavors no té sentit convidar una altra coral, perquè és la cançó

0: vida de la gent d'Arenys, i ho hem de fer nosaltres, no? I sí que convidem a cantar el Cor Tiamat, però els convidem a cantar aquestes cançons.
1: Quanta gent formareu, estarà sobre l'escenari?
0: Unes 40...
2: Entre 40 i 50.
0: Entre 40 i 50.
2: Entre 40 i 50.
1: Ah, molt bé. Són tots, no?
0: Què vols dir, tots?
1: Tots els de la coral?
0: És que del Cor Tiamat ve una part. Ve una part. No venen tots.
1: Per això.
0: No, perquè si no seríem com 80 dalt de l'escenari.
1: I ha de tenir alguna característica els cantaires? És a dir, perquè, clar, no són, són cançons que... En fi, no, estic veient des d'aquí, però no desvetllaré, que són d'autors que cadascú té la seva... No? Les veus han de ser d'alguna manera característica o no?
0: Bueno, les veus característiques. Aquí els cantaires, un cantaire d'una coral amateur ha de tenir oïda i veu. Veu, la mínima veu, vull dir, no cal tenir veus solistes, i són veus que s'han d'anar unificant, no? Ja. S'han d'anar empastant, i això ho aconsegueixes amb les hores d'assaig.
1: Quantes hores acumuleu d'assaig?
0: Ara anem fent 2.5 a la setmana. Bueno, aquestes setmanes estem fent...
3: Sí, reforços.
0: Sí, estem apretant, fent com 5 hores setmanals, no?
2: Sí, demà. Aquesta setmana tenim assaig demà i divendres.
0: Anem fent... Que tot bueno, quan s'ha d'apretar, s'apreta.
1: I a tu, Nuri, quina t'agrada? Quina és la cançó de la
2: a
1: teva
2: mi, a l'Imagin, per exemple, és una cançó molt maca de cantar.
1: És que és veus, un, però és clar...
2: És un clàssic.
1: Sí, no? Però és clar, cantar John Lennon... No és el mateix que cantar per Serrat o,
2: no,
1: o cantar per Sau.
2: No.
1: No? Són...
2: Per això hi ha unes partitures i llavors això s'endreça amb aquesta partitura adaptada per coral i a partir d'aquí pues, es prepara i es canta.
0: I que dins d'aquesta partitura coral anem fent canvis, eh? Perquè jo soc molt del parer que aquestes cançons no poden sonar així com a coral i tal. Vull dir, han de tenir l'essència de la cançó.
1: Clar.
0: I jo crec que ho hem aconseguit.
1: Que siguin reconeixibles.
0: Ah, exacte.
1: Mira com sona. Mira. No, no sona?
0: Sí.
1: Ai. Posa-me-la més endavant, que és que si no, amb aquesta intro, ara. Que és el Mediterrani del Serrat.
0: Sí, sí, el coneixem.
3: I tant que el coneixem.
4: Sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor.
0: Aquesta és la més difícil.
1: Aquesta és difícil, eh?
3: Sí, és la més difícil de totes.
1: No me la imagino... Bueno, no ho sé, aquí no me la imagino amb una coral, eh?
3: Ens sortirà bé, perquè
1: sí?
3: L'estem treballant molt.
1: Vale.
0: I que a partir d'aquí et dic que també hi ha Serrat, hi ha Llach, hi ha Charango, hi ha Miqui Núñez, vull dir, una mica de tot, perquè tothom ha votat. I tothom ha portat la seva cançó.
1: Ja. I tu, Anna, quina és la teva cançó de la teva vida? La tens clara?
3: Doncs la meva no està en el repertori.
1: Ah, no està.
3: Que és Jo soy rebelde.
1: Ah.
3: Per poc no surt, eh? Vull dir, però... Perquè també la van votar altres persones, a més de jo, eh? I vull dir que... Però...
1: No va sortir. I l'Anna González, quina seria la teva?
0: La meva sí que ha sortit. Quan tots en l'aire de Charango.
1: Ah, molt bé. Pues ara, mira que sona. Eric, posa-la. Aquesta és per la Nuri, eh? Aquesta sí que amb un piano, eh? Aquesta potser sí que amb el piano, no? Amb el Joan Emeric, doncs, podés... s'adapta millor a la coral.
0: Totes.
1: Sí. 15 cançons inoblidables, 15 cançons de la nostra vida, de la vostra vida, dels que ens esteu escoltant, perquè això ha sigut votació popular, per entendre'ns, les podreu escoltar gratis el dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Principal. I si us ha agradat, a la sortida porteu... Un billetet a la butxaca, al moneder, i deixeu allà a la safata doncs, una col·laboració que serà molt benvinguda, perquè segur que us agradarà. Si no us agrada, no poseu res, però com que segur que us agradarà, deixeu allà uns calarons.
0: Jo estic segura que tothom que vingui sortirà amb un sentiment aquí dins, amb una emoció d'aquest concert. Estic seguríssima.
1: Home, si són hits, són grans temes, segur que segur, molt reconeixibles. Molt bé, doncs gràcies per venir a explicar-nos-ho. Ja estem frisosos per anar a la web del Teatre Principal d'Arenys i començar a agafar les entrades, perquè el teatre no és infinit, eh? Que hi ha entrades limitades, vull dir que no eh? Són 300 i pico de llocs, no? Més
0: sí,
1: o menys.
0: 270.
1: O, sí, si comptes de dalt em sembla que són 300, però és igual.
0: 270.
1: Doncs pitjor m'ho poses. És a dir, que aneu corrent a agafar aquestes entrades.
0: Sí, que ja n'hi ha moltes agafades.
1: Ah, veus? Doncs moltes gràcies a les dues Anes i també a la Nuri i a triomfar. No sé si en el tema del cant també es diu molta merda o no.
0: Sí.
1: Doncs molta merda pel dissabte.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, adeu.
3: Adéu-siau.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
6: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
5: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
7: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
5: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
7: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
1: Dotze minuts i seran les dues. Pau Roig, bon dia.
8: Bon dia.
1: Anem a repassar les notícies més importants de les darreres hores i d'aquesta setmana, començant per aquesta que us explicàvem, que és que aquest divendres es va trobar el cadàver d'un home a la platja de la Picòrdia d'Arenys de Mar. Segons fonts policials consultades per Dominical, es tractaria d'un indigent que malvivia en aquest espai de la primera platja. Els serveis mèdics creuen que l'home estava mort des de feia més d'un dia. Malgrat que el cos de l'home no presentava signes de violència, els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències i també de la investigació. I parlant de policies, hem de dir que Arenys de Mar ha incorporat la patrulla policial de platges.
8: Exactament. Són dos agents que ja han fet la formació pertinent i que operaran fins al mes de setembre. És una iniciativa que ja remunta de fa molts anys, de fet, va començar l'any 2009 i que el que permet, entre altres coses, és reduir la delinqüència a la zona marítima. Tot i així també es coordinen amb el socorrisme, s'encarreguen de supervisar el que és la tinença d'animals i recordem que el que no podran fer és sancionar les persones que fumin, perquè encara faria falta doncs, introduir una modificació a l'ordenança. El que poden fer en tot cas doncs, és informar, controlar...
1: Recomanar, no? Sí. L'Institut Els Tres Turons recupera la quarta línia de primer d'ESO i en guanya una de primer de batxillerat pel curs vinent.
8: Exacte, és el que dèieu abans, dues notícies bones com tu ara has comentat, i després la que no és tan bona és que mantenen les tres línies de segon d'ESO, rebutjant, per tant, les demandes de les famílies que volien doncs, una nova línia en aquest sentit.
1: El Consell d'Infants d'Arenys de Mar ha finalitzat el curs amb noves idees per millorar Arenys de Mar.
8: Exacte, es va fer un acte aquest dijous a la sala 1 d'octubre del Calissai, on hi van assistir, doncs, a part dels participants dels integrants d'aquest Consell, l'alcalde Stanis Fors, la regidora d'Infància Marta Serrano i el regidor de Participació Xavier Navarro. I hem de recordar que durant l'any doncs, han treballat diverses iniciatives i les que han tingut més suport, que es van presentar doncs, pel pressupost participatiu, són la instal·lació d'una separació amb xarxes a la zona doncs, d'aquí davant del Calissai, on juguen els nens, entre aquesta zona i la carretera, i també la realització d'activitats culturals doncs, diverses.
1: Això de les xarxes perquè la pilota no marxi cap a la carretera.
8: I estan els corrents al darrere.
1: Ah, efectivament. Els serveis d'emergència van treballar la nit de dimecres per localitzar un veí que s'havia perdut a la zona d'en Remei.
8: Sí, una altra notícia també en clau de successos, i en aquest cas va ser clau una patrulla canina que va venir des de Lleida i que va trobar l'home doncs, aproximadament 24 hores després d'haver marxat. No? Va marxar el dia anterior a les 8 del matí i va ser localitzat entre les 5 i les 7 de la matinada del dia següent per aquests gossos perquè s'havia quedat adormit en una barraca que no era la seva.
1: S'havia confós de lloc, s'havia desorientat. L'espai d'aparcament i esbarjo de la pista del Caçà ja s'ha reobert aquest cap de setmana.
8: Exacte, és un tema doncs, que l'hem anat tractant i que ara doncs, es mantindrà de forma permanent aquest doble ús. D'una banda hi ha la zona esportiva i de l'altra banda la d'aparcament. En el cas de l'aparcament serà per 25 vehicles i en el cas de la zona esportiva, de les 9 del matí a les 9 de la nit per tothom qui vulgui, però hem de recordar doncs, que en el cas de l'estiu i del matí doncs, queda reservat pels casals.
1: D'acord. Arenys de Mar impulsa la creació d'una taula de per la llengua, ho hem parlat a la tribuna.
8: L'objectiu és reforçar l'ús social del català i al darrere hi ha 13 entitats doncs, que, com també comentaven els regidors de la CUP en la tribuna política, aquest doncs, dia 25 de juny arribarà en el ple i la idea doncs, és que s'aprovi, com a mínim, amb el suport de 16 dels 17 regidors. I un dels objectius, com també es comentava a la tribuna, és d'entrada garantir el compliment de la llei vigent de normalització lingüística.
1: La UBIC engega una nova campanya d'estiu per donar protagonisme a la seva clientela.
8: Exacte. Fins ara hi ha una campanya que es continua fent doncs, que donava molt de protagonisme a les persones que tenen doncs, en el públic, però ara el nou lema és t'estem buscant i el que es vol és que la ciutadania hi participi i hi haurà doncs, de fer també un sorteig de vals de 10 euros per a aquelles persones que ho facin.
1: Molt bé. L'àrea d'esports ha obert la convocatòria per rebre les subvencions esportives d'aquest any 26.
8: Sí, el termini està obert fins al dia 10 de juliol i cobreix aquelles activitats ordinàries realitzades entre l'1 de juliol del 2025 i el 30 de juny d'aquest 2026.
1: Hi ha una partida de 35.000 euros per donar aquestes subvencions amb un topall de 5.000 per entitat, és a dir, cada entitat com a màxim podrà rebre 5.000. Parlant d'esports, el club Arenys Bàsquet vol crear un equip veterà femení.
8: Sí, s'ha inspirat en l'èxit que ha tingut el veterà masculí i el que es vol doncs, és trobar persones que estiguin disposades a entrenar un dia a la setmana i no es competiria a nivell de lliga, però sí que està contemplat doncs, fer alguns amistosos.
1: Molt bé. I el Club de Pesca Mar Esport ja té obertes les inscripcions pel matí i la tarda de pesca per infants de la Festa Major.
8: Exacte. El matí de pesca té menys tradició, històricament, és la segona edició, però sí que la tarda de pesca ja serà la 51ena. I està adreçada doncs, a nois o nens de 10 a 12 anys i de 13 a 16, i després, doncs, en el cas de la tarda, es divideixen entre grups de 6 a 12 anys i de 13 a 16.
1: Molt bé. És amb pesca de canya i dins del port. I parlant d'esports també, s'ha recuperat o recuperarà, vaja, la milla d'Arenys.
8: Exacte, i es farà ben aviat el dia 5 de juliol en el marc de les festes de Sant Zenon. Les curses, que seran diverses en funció de l'edat, començaran a les 7 del vespre, a la part alta de la zona coberta de la Riera, i tindran un recorregut d'una milla, que són 1.609 metres. Seran tres voltes amb un recorregut que, si no m'equivoco, va des d'aquest punt de la Riera fins a la rotonda davant del Calissai, i es fa, doncs, tres voltes així. I després, a les 9, hi haurà una prova popular, que en aquest cas està oberta a tothom i que no té aquest caràcter ja competitiu.
1: D'acord. Doncs gràcies, Pau.
8: A vosaltres.
1: Fins ara.
9: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
10: Si busques cuina mediterrània de qualitat, vine a Can Dani, al Port d'Arenys.
11: Des del 1984 oferim les millors mariscades, paelles i fideuàs amb productes frescos de la Llotja.
10: Esmorzars, dinars i sopars. També tenim menú diari i opcions per a tothom. Vegans, vegetarians i els més petits de la casa.
11: Gaudeix de la nostra terrassa i vine amb la teva mascota.
10: Reserva ara al 93 792 38 20 i viu l'autèntica tradició marinera.
11: Can Dani, la cuina de sempre al teu servei. Dilluns tancat.
9: Muntbikes a Arenys de Munt.
12: La teva botiga de bicicletes de referència.
9: Treballem amb les millors marques.
12: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
9: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà les trobaràs a la nostra web.
12: Finançament a 24 mesos.
9: Muntbikes.
12: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
9: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
12: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
13: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
14: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
1: Tres minuts i seran les dues. Toni Pardo.
15: Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Avui preguntaves quin any era el que es, va ser que es va posar la primera campana.
15: En el campanar nou que havien acabat de fer. Bé, he de dir que va ser l'any 1614, però la gent ha trobat una data que un aranyenc va posar aquí i han donat aquella data. Per tant, dono bo el 1633.
1: També. 1633.
15: Sí. Com que jo he buscat i dic aquest va posar... Ja. No va anar a buscar... No va preguntar als que van fer els fonaments del campanar. I clar, llavors posa l'any que li sembla.
1: Doncs 1633.
15: Sí, donem bona aquesta.
1: Donem
15: 1633.
1: I entre tots els que l'han encertat, com que...
15: Només han sigut 61.
1: Molt bé.
15: La Pat Silva ha fet el sorteig.
1: Silà, Silà.
15: Silà, Silà, perdona, Pat... Mai de pronunciar bé el teu cognom,
1: sí,
15: eh?
1: Sí, sí.
15: Però bé, me l'estimo molt i ella també.
1: Molt bé.
15: La barra de gelat de la Xixonenca per la Roser Rossell. La safata d'embotits de la plaça Mercat de Xerqueteria Lluís per la Concepció Calvo. I el vermut per dues persones de cap de setmana de la Masia de Lourdes o Mas Teixonera per la Marina Iglesias.
1: Molt bé. Doncs felicitats a tots els que els hi ha tocat i els que no, doncs que ho intentin la setmana que ve.
15: I tant.
1: No?
15: I no, que no desanimin.
1: No es desanimin.
15: Però que ho facin abans de dos quarts de dues, sisplau.
1: Perquè, perquè s'ha de fer el sorteig.
15: O sigui, sort que ha acabat una mica tard el... Sort que ha acabat una mica tard la tribuna.
1: I t'ha donat temps.
15: I ha donat temps a que poguessin entrar al sorteig.
1: Val. Els que vulgueu encara avui tindreu temps d'anar a la fira de Sant Joan, que durarà fins a les 9 avui. El mercadillo d'emplaça ara desmunten, per tant no cal, i ja s'acosta la revetlla de Sant Joan. Hi ha gent que ja està pujant cap al Canigó, baixaran el dimarts, encendran la flama, la foguera, hi haurà el sopar i la gran revetlla.
15: La gran revetlla. Esperem que sigui una bona revetlla sense incidents. Cuidado amb els petards i el foc.
1: Saps qui punxa, no?
15: Aquell que no en tenia idea de música.
1: Ara.
15: Però no vull dir el seu nom, no, perquè no me'n recordo.
1: Exacte.
15: Havia fet de dir jo que hi ha una discoteca que sí. Va fer moltes parelles, eh?
1: Exacte, sí, sí.
15: Alguns dels que estan aquí...
1: Sí, molt bé.
15: Van tancar, diu que van tenir de tancar, eh? Però vaja...
1: Sí, de l'èxit.
15: De l'èxit.
1: De l'èxit, sí.
15: Perquè,
1: sí.
15: Clar, només hi havia 30 persones i sí. Hi havia cua de milers.
1: Molt bé, gràcies Xavi Salvanyat, Fede Sador, Toni Pardo, Joan Mola, Eric Morales a la part tècnica i Pau Roig a la redacció. Bona revetlla, Toni.
15: Bona revetlla.
1: Adéu.
16: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
17: Notícies en xarxa, edició migdia.
16: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral.
18: Segons el Meteocat, com us diem, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
16: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
19: Bon dia, Eduard.
16: Amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, això sí, primer coneguem la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
19: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja a aquestes hores del migdia, amb valors que, sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I, de fet, fins a primeres hores de la tarda, aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però, a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolat, ja, amb el pas de molts núvols alts i prims, i encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i, sobretot, unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
16: I amb aquesta revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
18: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
16: En plana de successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
18: Aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, on hi ha l'Ajuntament de Tarragona.
16: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit aquest matí d'urgència de forma telemàtica per analitzar l'autor del jutge Juan Carlos Peinado, que decretava mesures cautelars contra Begoña Gómez.
18: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
16: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
18: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
16: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any 2026, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
18: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins a demà.
16: Com veiem, un dels territoris que poden marcar els registres més alts és Lleida.
18: Amb aquests pronòstics a Ponent, la paeria s'han reforçat les mesures per protegir la població més vulnerable. Ens dona més detalls des de Lleida Televisió, el Rubén Carbonell.
20: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor i la ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut davant la previsió de diversos dies consecutius amb temperatures extremes. Entre les mesures adoptades, aquest diumenge les piscines municipals han avançat la seva obertura a les 10 del matí per oferir més hores de refugi davant les altes temperatures. A més, la ciutat disposa de més d'una cinquantena de refugis climàtics. Així mateix, des del consistori recorden la importància d'hidratar-se sovint, evitar l'activitat física a les hores centrals del dia i extremar la vigilància sobre la gent gran i altres col·lectius vulnerables. Així ho assegura la regidora de Cultura i Promoció de la ciutat, Pilar Bosch.
21: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i, per tant, el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot, hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
20: La previsió és que l'episodi de calor es mantingui almenys fins dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
16: Fins ara, i amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, de 2:15, les màximes de la jornada s'han registrat al Montmell, amb 39 graus, 38 a Tàrrega, 38 també al Canós, a Torroja del Priorat, al Poal i també a Mollerussa, una altra de les zones que també s'espera que les temperatures arribin fins a rècords de, com diem, fins als 40 graus, és a les Terres de l'Ebre, sobretot a les comarques d'interior i de la Vall de l'Ebre.
18: Precisament des d'allà ens n'informen des del 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
2: L'estiu ha arribat a les Terres de l'Ebre amb la primera onada de calor de la temporada. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per temperatures màximes extremes que en punts de l'interior ja se situen per damunt dels 35 graus. Segons les dades del Meteocat, la Ribera d'Ebre concentra els valors més alts de la jornada, encapçalats per Vinebre amb una màxima provisional de 37 graus, seguida d'Aldover amb 36,2 graus i Benissanet amb 36 graus nets. A la línia de costa i al delta, els termòmetres es mantenen continguts per davall dels 30 graus, tot i que la humitat relativa frega el 70% i eleva la sensació tèrmica. Davant d'aquest episodi, Protecció Civil recomana restringir les activitats físiques a l'aire lliure durant les hores centrals del dia i demana mantenir una hidratació constant. Les previsions indiquen que les temperatures elevades persistiran durant les pròximes jornades.
16: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
18: A tots els municipis que es troben amb aquest nivell 3 de risc està prohibit encendre foc a qualsevol espai obert, utilitzant maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades a una franja de 400 metres al seu voltant o llençar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
16: Amb aquest escenari, pel que fa als embassaments, Catalunya afronta l'inici d'aquest estiu amb els pantans plens, i això ha passat 2 anys després del pic àlgid de la sequera. Llavors, ara, el 2026, la situació és ben diferent.
18: Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada per més d'un any. Tot plegat hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Ens donen tots els detalls el Lluís Mata.
4: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa 2 anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests 2 anys? Doncs, sobretot, que ha plogut, però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
22: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
4: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
22: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. Perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
4: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
22: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant, hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
16: Obrim plana de successos. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident del passat divendres, a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort.
18: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí a 1:15 s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol on també han participat familiars de les víctimes. Un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
16: I un altre apunt de successos, en aquest cas els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal de la línia L5.
18: El bisbe, de 29 anys, aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat destravada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a la mateixa estació i en la mateixa franja horària.
16: Obrim plana política, i és que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peiro amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins demà.
18: La reunió s'ha fet després que ahir dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar les mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Els vocals conservadors, però, han demanat més temps per al debat.
16: I al fil d'aquest cas, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Néstor Tasun, insta al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquest i d'altres presumptes casos policials judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
18: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'esquerres, i ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
0: Desde la que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE. El hecho de que no haya una mayoría negativa para no que no permite una moción censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura. En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones ni las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
18: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'Estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
16: I ja a casa nostra, dia clau per a Junts per Catalunya, ja que avui es coneixerà quin serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona per les eleccions municipals de l'any vinent.
18: Les votacions es van obrir ahir dissabte a les 10 del matí i els resultats s'esperen sobre cap a 7:45 d'aquesta tarda. El procés arriba després de mesos de moviments interns, contactes, renúncies i intents de construir una candidatura de consens que no han acabat prosperant. En aquest escenari hi ha fins a 4 candidats: el president del grup municipal, Jordi Martí Galbis, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa.
16: Passem ara a parlar de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, que ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
18: És un procés que comptarà amb la veu dels municipis, assegura Paneque, per garantir que el desplegament de les renovables sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit el programa Ciutadella.
3: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits. És del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
18: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella, 9:45 de la nit, a les televisions locals i a la xarxa Més.
16: Música. I hem de parlar ara de l'ELA, i és que des del març d'aquest any el Parlament de la Generalitat ha aprovat modificar la llei per millorar la qualitat de vida de les persones que precisament pateixen l'esclerosi lateral amiotròfica.
18: Es tracta d'unes ajudes de fins a 15.000 euros mensuals per tal que el cost de l'assistència no recaigui sobre les famílies. Des de la Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls, vetllen perquè les ajudes arribin a qui ho necessiten, tot i que apunten que tarden a arribar per temes burocràtics. En parlem avui, que es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Ens n'informa Caral Tàries.
5: A Catalunya hi ha unes 800 persones afectades amb ELA, una malaltia que avança ràpid i sense control. És per això que necessiten unes cures sanitàries especialitzades a domicili 24 hores. Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, atenen més de 670 persones durant l'any amb l'objectiu d'acompanyar els malalts i els seus cuidadors. Anna Rigola és la responsable de comunicació de la Fundació.
6: Si l'ajuda no arriba a poder pagar totes aquestes cures, doncs què passa? Que continuem igual, en què els cuidadors principals continuen sent les famílies. La seva cura, que no és una cura, però és el que necessiten, continua sense estar agafada.
5: L'aprovació de les ajudes per part del Parlament poden arribar fins als 15.000 euros mensuals. Tot i que ja hi ha famílies catalanes que han rebut aquests primers ajuts, des de la Fundació remarquen que els tràmits burocràtics són lents.
6: Però sobretot estan costant d'arribar a nivell burocràtic, perquè al ser una ajuda nova, ningú sap més o menys què s'ha de fer, com s'ha de fer, quins són els temps, i està costant. Nosaltres des de la Fundació estem ajudant a tots els afectats que poden demanar aquesta ajuda, estem accelerant aquests tràmits amb el Departament de Drets Socials i estem en constant contacte, però realment aquestes ajudes haurien d'haver arribat molt abans.
5: Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls insisteixen que seguiran treballant per donar visibilitat d'aquesta malaltia i que vigilaran perquè les ajudes s'apliquin i arribin a totes les persones que les necessiten.
16: L'estiu astronòmic també ha començat avui, ho ha fet a les 10 i 24 minuts, segons els càlculs fets per l'Observatori Astronòmic Nacional de l'Institut Geogràfic Nacional.
18: Aquest serà l'estació més llarga de l'any. Tindrà una durada de 93 dies i quasi 16 hores i s'allargarà fins a l'encara llunyà 23 de setembre, dia que tindrem l'equinoci de tardor a les 2 de la matinada. Avui el sol ha sortit a les 6 i 18 minuts i no marxarà fins a les 9 i 28 minuts. Per tant, tindrem 15 hores i 10 minuts en el que serà el dia més llarg de l'any. Pel que fa a les previsions climàtiques, s'espera un estiu amb una tendència clara. Tant el juliol com l'agost i el setembre tenen molts números de ser més càlids del que seria habitual, tot i que també s'esperen força xàfecs i tronades.
16: I amb el curs escolar acabat i l'estiu ja en marxa, a partir del proper dijous es posen en marxa també la majoria de casals d'estiu al territori.
18: I anem a Vilafranca del Penedès, on enguany la gran novetat és que l'Ajuntament n'ha recuperat la gestió íntegra, municipalitzant els casals amb la voluntat de que cap infant se'n quedi fora. Des de Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
7: La regidora d'Educació de l'Ajuntament, Gemma Romeu, destaca el treball en xarxa que s'ha fet des dels diferents departaments del consistori i com també s'ha treballat intensament per fer-ne una tarifació social per garantir que les famílies de Vilafranca puguin accedir als casals d'estiu en condicions d'equitat.
23: És la primera vegada que es municipalitzen els casals d'estiu i s'han municipalitzat també amb una tarificació social. Això també el que fa és amb l'objectiu que buscàvem. Buscàvem que tots els nens i nenes poguessin accedir a aquestes activitats d'estiu, perquè hi creiem fermament en que l'estiu és important d'afavorir que tots els nens i nenes puguin accedir amb aquestes activitats de lleure.
7: El cost global del casal d'estiu serà de 228.500 euros, dels quals està previst que les famílies aportin el 40% i l'Ajuntament el 60% restant. Des de la regidoria també es destaca que ningú s'ha quedat fora.
16: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Sonar, i és que les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat el punt final a un Sonar, com diem, multitudinari, que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
18: <t'ha> La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat precisament amb una programació de més d'un centenar d'actuacions, entre els quals ha destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte DeWitt, la proposta del neerlandès Renier Zonneveld o el show audiovisual de Daito Manabe, el directe de cabaret Voltaire o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Live protagonitzat per SPDG.
16: Seguim parlant de música perquè la novena edició del Festival de Música Gran Sol al barri de Llefià, a Badalona, s'ha celebrat aquest cap de setmana amb un ambient totalment festiu, encara que amb la meitat del cartell previst.
18: L'artista de Pitingó, Gran Reclam, de dissabte va haver de suspendre la seva actuació. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona, Quim Garcia. Volare,
8: volare. Una edició marcada pels contrastos al parc del Gran Sol de la ciutat. L'amfiteatre s'ha omplert de ritme, tot i que el festival va començar amb una mala notícia. Divendres a la nit es va haver de suspendre el concert de Pitingo per una indisposició mèdica greu de l'artista, una cancel·lació d'última hora que també va obligar a ajornar el pregó i el lliurament de premis de l'Associació de Veïns. Però el barri no es queda de braços creuats. Jordi Meses, president de l'Associació Veïnal Llefià Gran Sol, ens avança que ja busquen solucions.
9: En unas fechas próximas, no hay fecha en concreto, pero sí que se mirará de no creo que pase mucho tiempo de poder retomarlo. O sea que...
8: La decepció de divendres es va transformar en energia dissabte a la nit. El sextet barceloní Maruja Limón va fer vibrar l'amfiteatre amb la seva proposta vitalista de flamenc, pop i ritmes llatins, demostrant la potència del directe que les ha portat per tota Europa. El públic assistent es mostrava així d'entusiasmat.
10: Una tarda superentretenida.
11: Que tiene mucha gracia.
24: Que a mi m'encanten.
8: El barri de Llefià de Badalona acomiada un cap de setmana de festes i calor i es prepara per a la represa del festival, que promet tornar amb més força.
16: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
17: Notícies en xarxa. Esports.
16: Comencem parlant de bàsquet, de la derrota contundent ahir del Barça al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València per 102-75.
18: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45-38. Però després del descans el partit no va tenir cap història davant la superioritat pels dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pasqual i que va acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
16: Parlem ara de futbol al Mundial. Aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
18: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita. A priori, també assequible a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
16: Del futbol ens n'anem al ciclisme amb un apunt d'última hora, perquè la catalana Paula Blasi s'ha proclamat campiona de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha acabat aquest migdia amb la disputa de la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona. Ens ho explica Jordi Cervantes.
25: Marian Bosch, que ha guanyat la tercera i última etapa d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, on la gran guanyadora, la gran victoriosa, és la ciclista de les Clubes, Paula Blasi, després d'imposar-se ahir en etapa, la segona etapa, en final a la Molina, avui ha confirmat aquesta victòria rotunda d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya, i en suma ja de 5 generals guanyades aquest 2026 amb la Ansel Gold Race, amb la clàssica de Sant Sebastià, també la Volta a Espanya i fa unes setmanes al Tour Internacional del Pirineu. S'afegeix, per tant, aquesta Volta Ciclista a Catalunya i en el futur no gaire llunyà, sinó més aviat proper, amb la seva intentar guanyar també el Tour.
16: I hem de parlar avui també d'una celebració. Canviem això sí d'esport, anem a l'hoquei patins femení, perquè ahir, com diem, el Vila-sana va celebrar el primer títol de la seva història.
18: Amb una població de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla de l'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional. La rua també es va celebrar pels carrers de la població. Podem escoltar ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
10: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
11: Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
12: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
16: I tanquem amb un apunt de waterpolo perquè l'Horta continuarà a la màxima divisió femenina.
18: Ha aconseguit superar, doncs, amb èxit el play-out de la permanència al tercer partit, després d'imposar-se al primer i perdre en aquest segon. Aquesta tarda, l'Horta s'ha imposat d'un gol a l'Irunya per 13-12 i serà un any més de primera divisió femenina de waterpolo.
16: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
3: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
2: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
4: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sabies que...
1: Hi ha un fenomen natural anomenat el foc de Sant Elm, que fa que apareguin resplendors blavoses a les puntes dels màstils, antenes o ales d'avions durant les tempestes elèctriques. Aquest fenomen es produeix quan l'aire al voltant d'un objecte s'ionitza per un camp elèctric intens, creant una petita descàrrega de plasma que sembla una llum que banya en l'aire. Els pilots i navegants de la mar l'han observat des de fa segles i l'associaven a la bona sort, ja que solia aparèixer just abans de tempestes potents, però sense descàrregues directes de llamp a l'objecte. La llum és similar a un petit llampec continu, però molt més estable i suau, amb una tonalitat blavosa o violàcia. Curiosament, tot i que és un fenomen elèctric, no sempre és perillós si es manté la calma i es respecta les precaucions. Científicament, el foc de Sant Elm és un exemple de com l'electricitat atmosfèrica pot manifestar-se de manera sorprenent i visualment poètica. A més, són tan intensos que poden ser fotografiats, però tan delicats que desapareixen en qüestió de segons. Aquest fenomen mostra que la natura pot combinar ciència i bellesa, fent que un simple objecte metàl·lic pugui brillar com un far misteriós enmig de la tempesta.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
2: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Això sí, i amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, coneguem primer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja aquestes hores del migdia, amb valors que sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I de fet, fins a primeres hores de la tarda, aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims, i encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i, sobretot, unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
2: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
0: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'autor del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez.
2: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
0: També parlem de successos perquè el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de l'Arrabassada de Tarragona també ha mort.
2: Aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori tarragoní.
0: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça en el segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
2: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any, ja que avui s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
2: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arribarà avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà.
0: Com veiem, alerta màxima per l'onada de calor durant aquest cap de setmana a Catalunya, en previsió d'arribar a aquestes temperatures per sobre dels 40 graus, especialment a les comarques de Ponent.
2: Precisament aquest episodi arriba precedit per una anomalia positiva de temperatura des de mitjans de maig i per una precipitació molt escassa des de llavors, sobretot a la Noguera. Ens n'informen des de Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
5: Catalunya viu aquest cap de setmana la primera onada de calor intensa de l'any, amb temperatures extremes i humitats relatives molt baixes, sense recuperació nocturna. El Meteocat preveu que avui se superin els llindars de calor intensa en algunes comarques lleidatanes com les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià i l'Urgell. A les 12 del migdia d'avui, alguns termòmetres ja vorejaven els 40 graus. Els carrers dels pobles i ciutats es troben més buits de l'habitual, mentre que les terrasses dels bars i les piscines públiques s'omplen de gent fugint de la calor. L'Adrià és el gerent de la guingueta de les piscines municipals del barri del Secà de Balaguer, plenes a vessar aquests dies.
6: Sí que estem notant que, sobretot des del dijous, que és quan va començar a fer més calor, l'increment de gent és una miqueta millor que fins als altres dies, tant a la piscina com aquí al bar, on les Coca-Coles se venen soles, i les canyes, sobretot, que estaven fresquetes.
5: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor, mentre que el Pla d'Actuació per prevenir els efectes sobre la salut es troba en fase 2. Els dies de màxim risc seran aquest diumenge i dilluns 21 i 22 de juny, amb una lleugera tendència a la baixa a partir del dia 24, coincidint amb la celebració de Sant Joan.
0: I precisament amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals mantenen també actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques, de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
2: A tots els municipis que es troben en aquest nivell 3 de risc, s'ha prohibit encendre foc a qualsevol espai obert. Utilitzem maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades en una franja de 400 metres al seu voltant o llançar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, també hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
0: Obrim ara plana de successos perquè el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
2: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys. I ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat

0: per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat d'estrebada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a l'estació aquesta precisament de Badal i en la mateixa franja horària.
1: Parlem ja de política. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat únicament decidint ajornar el debat fins dilluns.
0: La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar mesures procedents contra Peinado per, segons assegura Marlaska, qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura d'aquest judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Però els vocals conservadors han demanat més temps per al debat.
1: I al fil d'aquest i d'altres fets, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, insta precisament al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquests presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'esquerres. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
2: Desde la que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE, ¿no? El hecho de que no haya una mayoría negativa para no que no permite una moción de censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura, ¿no? En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones ni las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
0: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
1: I aquí a casa nostra, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
0: Segons Paneque, aquest procés comptarà amb la veu dels municipis per garantir que el desplegament de la renovable sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit precisament el programa Ciutadella.
3: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits. És del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
0: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Canviem de terç, i és que avui es commemora un dia molt singular, el de portar el gos a la feina.
0: Tot i que encara no és un hàbit estès a les empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis, ja que tenir prop als animals redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i fins i tot millora la interrelació entre els treballadors. La companya Mars Pets Nutrition Iberia, la companyia, disculpin, fa anys que va adoptar aquesta mesura. Ens ho explica Sílvia Fernández.
4: Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Segons Gerard Bagaria, director general de Mars Pet Nutrition, el fet que les mascotes puguin conviure a l'espai de treball aporta molts beneficis a l'equip. Ara bé, han de complir una normativa.
5: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de

0: La gent, els que els hem preguntat, opinen que es genera un ambient molt més relaxat a l'oficina. El 50% pràcticament canviaria de feina si l'oficina té una política que accepti mascotes.
1: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals. El mànager narra que feia temps que tenia ganes de tenir un gos i va llançar-s'hi gràcies a tenir aquesta possibilitat a l'empresa. Ara, la Nora l'acompanya a tot arreu.
2: A mí me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va a estar acompañada todo el día y así no la tengo que dejar sola. Ella disfruta pues de también todo el cariño que recibe por aquí. A veces alguna que otra vez también recibe alguna chuche.
1: Els primers països que van apostar per aquesta opció pet friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
3: I anem ara amb un bloc de notícies de proximitat. Comencem parlant d'agricultura, i és que aquesta setmana han començat els treballs de sega a la Conca de Barberà.
4: Ho fan una mica abans del que és tradicional, però és una tendència dels darrers anys, com a conseqüència del canvi climàtic. Ens donen tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
5: Tot i que les pluges d'inicis d'any auguraven una molt bona temporada, la primavera no ha estat tan bona en quant a pluges i la calor d'aquest juny ha obligat a madurar la planta abans d'hora. Pel que fa a les previsions, són entre un 20 i un 30% més baixes que l'any anterior, tenint en compte que va ser un any excepcionalment bo, ho explica l'agricultor de la Conca de Barberà, Joan Saumell.
6: El passat va ser un any rècord i, per tant, comparar-ho amb el passat té poc sentit en els... comparativament perquè és un any que ha sigut, és a dir, és un any que estem parlant d'un any bo, el que comparat amb l'any passat, que va ser extraordinari, doncs, bueno, clar, qualsevol comparativa farà que aquest, els rendiments d'aquest any semblin petits amb l'any passat, però estem parlant d'un any bo. Bé, començant de fa els últims 10 anys una mica més aviat del que era tradicional, que normalment començàvem més aviat a finals de juny pel tema del canvi climàtic, i això ja hi estem bastant acostumats, i aquest any, doncs, bueno, s'ha començat amb un moment, doncs, que precedit de molta calor.
5: S'espera que la sega pugui durar fins a mitjans d'agost.
3: Canviem de tema, parlem ara d'emprenedoria, perquè la pulsera Erix es tracta d'un dispositiu creat per la infermera i, com diem, emprenedora santcugatenca Pilar Moreno.
4: Aquesta serveix per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants i estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Ens explica des de Cugat Mèdia Pau Vázquez.
7: Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permet identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. La iniciativa neix d'una experiència personal. Moreno, mare d'un nen amb al·lèrgia als fruits secs, va impulsar el projecte després de viure un episodi, precisament, d'anafilaxi al seu fill a l'escola.
8: Estan augmentant les al·lèrgies a nivell pediàtric i és una situació de que no tens control perquè el nen està en moltes situacions que no poden controlar els pares, com són els menjadors, colònies, extraescolars, festes de nens, i és un risc molt elevat.
7: El projecte ja ha despertat l'interès del sector sanitari i empresarial. Erix ha estat validat per societats científiques especialitzades en al·lergologia pediàtrica i també ha estat Premi Cambra 2026 a la millor iniciativa emprenedora, atorgat per la Cambra de Comerç de Terrassa.
3: I encara una darrera aturada en crònica local. La Riera de Merlès, a les Lloses, a la comarca del Ripollès, continua sent un dels espais més freqüentats precisament pels banyistes aquest estiu.
4: Precisament aquest any l'Ajuntament ha implantat noves mesures per reduir l'impacte ambiental, entre les quals destaca la prohibició d'aparcar en un dels trams amb més afluència, fet que obliga els visitants a accedir-hi a peu. El consistori valora positivament la feina dels guardes i considera que la gestió actual ha millorat molt respecte als anys en què no hi havia regulació. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
9: Un punt de la comarca que rep molts banyistes durant els mesos d'estiu és la Riera de Merlès, a les Lloses. Des del consistori, per aquesta nova temporada han decidit tirar endavant novetats. La més destacada és la prohibició d'aparcament en un dels trams amb més afluència, una normativa que obliga així a accedir-hi només a peu. Amb aquesta mesura, consideren que aconseguiran reduir l'impacte. Escoltem el tinent d'alcalde, Marc Ràfols.
10: El tram que podés hi ha més afluència de gent, que és del cobert de Puigcercós fins a l'Hostalet, no hi haurà zona d'aparcament. No deixant aparcar ja regula molt, perquè a la gent li costa caminar. L'aforament, quan deixàvem aparcar, era de 16 cotxes. Ara no hi ha aparcament pels cotxes i aleshores és la gent que hi vagi caminant. Si la gent hi va caminant, com que tampoc arrossegarà parasols i taules i cadires, diguem que l'impacte és menor del que passaria si poguessin aparcar.
9: Fent una mirada al passat, quan encara no hi havia reguladors al medi, la comparació és molt positiva. En aquest sentit, el consistori valora positivament la tasca dels guardes.
3: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música i més concretament del tancament del Festival Sonar amb les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who. El Sonar aquest any ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada, això sí, pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
4: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat amb una programació més d'un centenar d'actuacions, entre les quals han destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte de Witte, la proposta del neerlandès Rainier Zonneveld o el show audiovisual de Daito Manabe, que, o també el directe de Cabaret Voltaire o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Live, protagonitzat per Speedy G.
3: Seguim parlant de música, ja que aquesta ha pres aquest dissabte la plaça Vella de Terrassa amb una jornada de piano lliure oberta a tota la ciutadania.
4: Coincidint amb el Dia Internacional de la Música, petits i grans han pogut seure davant del teclat i convertir l'espai públic en un gran escenari musical gràcies a una iniciativa impulsada amb la col·laboració del concurs Maria Canals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
11: Amb motiu del Dia Internacional de la Música, aquest dissabte, dia 21, la plaça Vella s'ha convertit en un gran escenari obert gràcies a una jornada de piano lliure que ha convidat a tothom a participar-hi.
12: Perquè el jovent i tothom qui vulgui s'acosti més a la música i pugui gaudir o aprendre si són més joves o el que sigui. Però és, la fita és perquè es familiaritzin amb la música i en particular amb el piano.
11: La proposta ha sigut possible gràcies a la col·laboració amb el concurs internacional de piano Maria Canals. Amb una trajectòria de 70 anys, és conegut precisament per acostar aquest instrument a la ciutadania a través dels seus pianos de carrer. Des de les 10 del matí fins a 8:15 del vespre, qualsevol persona ha pogut seure davant del piano i improvisar una melodia o gaudir d'actuacions espontànies. Però també hem tingut el plaer d'escoltar grans professionals. Una jornada per escoltar, interpretar i compartir música en un espai obert que, per unes hores, converteix Terrassa en una gran sala de concerts a l'aire lliure.
3: I encara un apunt més en clau musical, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre.
4: Amposta ha acollit la celebració del Dia Mundial de la Música, que, com us deia, és el dia d'avui, una cita que enguany ha servit per homenatjar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. Des de 21 Ebre, Alberto Calatayud.
13: Amposta ha esdevingut l'epicentre de la celebració del Dia Mundial de la Música a les Terres de l'Ebre. L'acte ha servit per commemorar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals, una entitat que va fer la seva primera assemblea històrica precisament a la capital del Montsià. El director dels Serveis Territorials de Cultura, Manel Zahera, ha destacat la importància d'aquest dia.
14: I és un dia per a mostrar la tradició musical que hi ha als territoris de la Unió Europea. En el cas de Terres de l'Ebre, el territori on estem és un territori de bandes, és una terra de bandes, i una celebració com així doncs, és lògic que se li doni importància a concerts de bandes de música.
13: La celebració continuarà el diumenge 28 de juny a l'Auditori de Barcelona, on la Lira Ampostina i la banda de Benissanet actuaran al Festival de Bandes.
3: Són les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
15: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de bàsquet, en aquest cas de la derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102 a 75.
4: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45 a 38. Però després del descans, el partit no va tenir cap història davant la superioritat dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pascual i que van acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie, doncs, queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
3: Seguim parlant d'esports, en aquest cas canviem d'esport, precisament parlem de futbol, perquè al Mundial aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
4: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita, a priori també assequible, a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable als setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
3: Seguim parlant de futbol, en aquest cas de celebracions, ja que ahir el Sabadell va omplir els carrers de la ciutat per celebrar el seu ascens amb l'afició en el que és la tornada de l'equip a la segona divisió.
4: La tarda va acabar al balcó de l'Ajuntament amb un públic entregat i parlament de gairebé tots els protagonistes. Escoltem l'entrenador Ferran Costa i els jugadors Albert Urriols i José Ortega.
15: Sabeu una cosa? Som collonuts. Tots, tots, tots. I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip, a base de treball, d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara a cada partit, i quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat a entrenar i els cabrons han aguantat.
16: Què passa, Raquinel? Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una emblaquinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve la segona divisió us farà disfrutar.
17: No té paraules. Nosaltres hem fet el que hem pogut. Ens han exprimit el míster el més que ha pogut i nosaltres el que hem pogut fer, i la veritat que vosaltres heu sigut un punt clau. Aquests dos partits en casa heu sigut clau. Sí, jo no he vist un camp així, la veritat que gràcies. Gràcies, la veritat.
3: I d'unes celebracions en anem a una altra pel que fa a l'esport femení, en aquest cas el Vila-sana, que va celebrar el seu primer títol de Lliga, de l'hoquei Lliga femenina. Amb una població, com diem, de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla d'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional, i és que la Rua també es va celebrar ahir pels carrers de la població. Escoltem ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
18: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent, i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol, i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
19: Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica, perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
20: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club, i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
3: I acabem amb una darrera hora de futbol, en aquest cas el play-off d'ascens de la segona federació, el club de futbol Badalona, que havia de remuntar un 3-0 advers davant del Compostela. El partit de tornada, com diem, en un partit que ha acabat fa només uns minuts i que ha acabat amb la victòria insuficient de l'equip català per 2-0. D'aquesta manera, l'equip que ascendeix és el conjunt gallec, i el Badalona jugarà la temporada vinent també a la tercera federació. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
4: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
3: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
4: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
3: Més que Salut.
4: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
5: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
6: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
7: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
7: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
7: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Avui comença l'estiu i amb ell la onada de calor. Precisament des del Servei Meteorològic de Catalunya fa dies que mantenen actiu el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. I això pel que fa al dia, perquè per la nit aquesta onada pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa fins al dimarts al litoral i prelitoral, amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. De cara a dilluns, l'avís es concentra a les comarques del Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme, i s'estén al Segrià, la Noguera, pel que fa a dimarts. De fet, la mínima ja no ha baixat dels 26 aquesta matinada de diumenge a l'estació de Barcelona Raval, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I parlem encara d'aquesta prèvia de Sant Joan, i és que el govern, precisament, ha autoritzat enguany un total de 64 actes al litoral català vinculats a les celebracions, festes majors i espectacles pirotècnics. Els actes tenen lloc tant a la sorra com als passejos marítims i les escolleres, a partir de la nit de Revetlla i durant tot l'estiu. I qui estan estents a aquest fet a les festes de Sant Joan són els agents rurals i els bombers, que mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 160 un municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. En paral·lel a aquest perill molt alt d'incendi, també hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi. I parlem de successos, ja que el tercer menor, que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort. Centenars de persones, precisament, avui han fet un minut de silenci davant el Palau Municipal de Tarragona aquest matí per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. I canviem de terç i parlem de política, ja que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, que al final en aquesta reunió han decidit ajornar-la per acabar el debat el dilluns. La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i sindicats policials manifestessin al·legant que els escortes agents del cos nacional de policia podrien ajudar-la a fugir. I canviem ara, que anem a parlar d'esports, i és que derrota contundent del Barça el de bàsquet al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València per 102 a 75. La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana. I avui hi haurà un quartel duel a l'Hockey Lliga entre l'Igualada i el Liceo. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
8: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia i bona hora! Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita recent l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: Bona setmana a totes, ja que aquest és el darrer Cruïlla d'Europa de la temporada. Bon dia també, Gabriela, a tu mateix. Contents que estiguis aquí a l'estudi, que et fas ets car de veure.
3: Bon dia, Teresa.
2: La setmana passada vam cobrir la visita del papa Lleó XIV a l'estat espanyol. Havia de venir a Catalunya, però se li va creuar també en l'agenda Madrid i les Canàries. Avui tenim un programa carregat de gent del món de l'art, la cultura i del periodisme. Són gent de nom i relleu. Direm que tothom ha valorat bé, en general, la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família, encara que a nosaltres hi ha coses que no ens han agradat gaire. Una d'elles va ser que uns 600 cantaires, no sé exactament quants perquè eren molts, però no ho sé exactament, no van poder entrar al temple perquè les forces de seguretat els van acusar de la Sagrada... Les forces de seguretat de la Sagrada Família els van acusar de portar, gairebé diríem, fulls clandestins, que no ho eren. Però vaja, tenim aquí alguns posat al cap. I no els van deixar cantar. Per això nosaltres ara presentarem a les persones que tenim aquí a l'estudi la primera de les nostres convidades, l'escriptora i música Maria Escales.
4: Hola, bon, bon dia.
2: Bon dia. També saludarem a la llunyania, a través d'internet, el company periodista Vicenç Lozano. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia, Teresa.
2: Uau. Doncs bé, i també tenim aquí en el Jordi Roger, que ell és l'autor del documental, principal no, perquè tot és principal el que fem en aquest programa, però que venim a comentar.
6: Molt bon dia, Teresa.
2: Bon dia.
6: I gràcies per convidar-me. Sagrada Família, la Bíblia en pedra.
2: Molt bé, tu ens l'explicaràs, perquè a vegades, quan passem per la Sagrada Família, veiem tanta pedra...
3: Sí. Ja està bé, perquè a l'escola, clar, et fan a vegades la visita, aquesta, la típica visita, no?, que et porten a dins i tal, i bueno, tu sí que identifiques mínimament que són alegories religioses i tot això, però clar, no identifiques. Doncs per això està bé també que vinguis una mica, que per fi algú s'hagi dignat a explicar tot això. Perquè...
2: Molt bé, doncs ara ens ho explicarà ell amb detall, però primer la Maria Escales aquí ens ha d'explicar què és el que es va preparar ella per cantar en aquella missa. Missa era, no?
4: Era una missa, sí, era una eucaristia.
2: Doncs què tenies preparat i finalment com va anar tot?
4: Bé, clar... Primer de tot, gràcies per convidar-me, perquè és que hi ha gent que diu moltes coses sense saber ben bé què va passar.
2: Sí.
4: No? Aleshores, amb motiu de la visita del papa, unes quantes corals varen convidar a unes quantes corals, no sé si eren com més de 10 corals, en total eren 600 persones a les cantories, corals de diferent casta, no? Hi havia gent com molt professional i gent més amateur, no? I se'ns va convidar a cantar a la missa. Val a dir que quan ens varen dir de cantar, ens varen advertir molt seriosament de que no es permetria cap mena de manifestació política ni reivindicativa, que estàvem cantant, que hi havia uns protocols, etc, etc. I això penso que s'ha de dir molt clar. No? Val. Aleshores, l'acte tenia dues parts. Una és l'Eucaristia, i l'altra era que havíem de baixar tots a les escales per fer allò de les llumetes, dels escolonets i tal. En aquelles escales havíem d'estar els 600 cantants, també amb la llumeta, i havíem de fer uns moviments i tal, i era tot... Bueno, el dilluns vàrem estar...
2: Era a l'interior o a l'exterior?
4: A l'exterior, a l'exterior. En aquell moment en el qual surten els escolanets i sortim tots i s'encén la Sagrada Família i tot això, era... A veure, ho vàrem estar assajant... El dilluns vàrem estar assajant 7 hores, això, 7 hores. Penseu que les cantories és una alçada com de 5 pisos, és una passada. Hi havia gent de les corals, gent gran, que va pujar i baixar diverses vegades, allò, amb una il·lusió, per fer la història.
2: Perdona, discúlpa'm, digue'm, pels que ens escolten i que no ho saben, què és una cantoria?
4: Cantoria és l'espai que està preparat per als cantants, no? Pels cantors. Aleshores, a la Sagrada Família... Això es va... Bueno, això segurament ho sabràs millor tu que jo, no? Però es va calcular molt bé on es posaven, a quina alçada, perquè, clar, la Sagrada Família és enorme i, clar, costa molt quan cantes. Clar, nosaltres cantàvem, era tot un muntatge, perquè estàvem amb pantalles, veiem el director en pantalla, els altres corals les teníem lluny, ens havíem de coordinar molt bé. Va ser un... La veritat, personalment, molt satisfeta de com del resultat final musical. Aleshores, el dimecres vàrem anar a cantar a la missa, no? Clar, jo ara aquí estic parlant potser una mica... Ara em poso en el meu... Faig un testimoniatge meu. Jo no parlo per part de tothom. Parlo només ara com a Maria Escales, com a persona cristiana i com a persona que habitualment va a missa. Per mi era una ocasió... Jo hi anava plorant d'emoció. Jo hi anava plorant d'emoció i sentia que no només hi estava jo, sentia que anava amb mi els meus avis, les persones que m'han acompanyat tota la vida, i que pensava que contents que estarien de veure'm aquí, no? Aleshores, vàrem assajar a les 4 i tal, la missa era 7:45, i de sobte a les 7 hi va començar a haver una cosa molt estranya. Va començar a venir gent, i va venir una senyora com a arranyar-nos com si fóssim nens d'escola. Qui hi ha aquests papers? No sé què, una cosa, però... I nosaltres, què estava passant? Perquè la majoria no sabíem què és el que estava passant. No ens n'havíem assabentat de res. I va resultar que és que hi havia gent que entre les partitures tenia...
2: fotocòpies.
4: Obries i era una estelada. Però estic parlant d'aquesta...
2: Sí, no cal que la gent...
4: D'aquest tamany, a 30 metres d'alçada, no sé, 30 metres, no sé, potser estic exagerant, no sé, una passada, una borrada. O sigui, que hauria bastat amb no enfocar-nos. Hauria bastat amb no enfocar-nos i ningú se n'hauria assabentat. Bé,
3: i això va diguéssim, causar el gran drama aquest, no?
4: Va causar el gran drama. A més, resulta que hi havia també la consigna de en acabat el Virolai, que era l'última cançó, entonar els segadors. Hi havia aquesta consigna.
2: Bueno.
4: Però és que no ho sabíem. És que la majoria no ho sabíem i no en teníem res. Clar, a veure, jo havia anat a una eucaristia. Jo anava a missa. Hi havia molta gent. Jo, a darrere meu, tenia una amiga que és jueva i ella no anava a missa. Ella anava a cantar a una inauguració d'un temple. Però el que és cert és que tots ens ho preníem molt seriosament i amb molta il·lusió. Clar, jo vaig estar a missa amb un tio a 2 metres mirant-me amb una pistola. M'enteneu? A mi això em va... Però és que supervigilats, una cosa...
2: Era de les forces de seguretat, ells.
4: Suposo que sí, jo no surto de casa amb pistola. Va ser... O sigui, ens varen encerclar a tots d'una manera, mirant-nos d'una manera intimidatòria, espectacular, i va haver gent d'altres corals que no varen poder ni combregar, no varen poder combregar, no els varen deixar. I jo em vaig fixar que just abans de... Bueno, pels que no sapigueu gaire de missa, una mica allò del final, el que es fa al final és la comunió, a combregar, després es fa un cant i marxem, no? Aleshores, jo veia la tribuna de premsa, estava bastant ben col·locada, i vaig veure que durant la comunió feien fora tots els periodistes. I vaig pensar, que raro. Però com que teníem instruccions de baixar corrents per fer-ho de les espelmes, vaig pensar, això és que van corrents a col·locar-se, no? Va, comencem a cantar el Virolai, i jo vaig veure com agafaven el director i literalment l'empenyien fora.
3: Això era després de l'estelada.
4: No, és que l'estelada no va... No, és que no ens en vam enterar. Ningú va treure l'estelada, perquè no... No, o sigui, no hi va haver res. O sigui, a veure, el meu resum és que varen matar mosques a canonades. Vale. Perquè és que...
3: Justos per pecadors.
4: A part això, jo em vaig sentir com si quan a l'escola n'hi havia dos que la liaven sí. Tothom es quedava sense excursió. Val, però jo, il·lusa, vaig dir, clar, com que hem de baixar ràpid per posar-nos amb les espelmes, doncs jo, il·lusa, anava baixant, cantant el violó i tota contenta, la meva espelmeta. Sí. Una altra cosa és que les partitures i tot es quedava dalt. O sigui, no podia ningú portar una estelada perquè no podíem baixar amb bosses, només havien de baixar amb l'espelmeta. M'enteneu? I clar, la Sagrada Família, i això ho saps més tu que jo, és un laberint, no? Sí. I clar, vàrem veure que baixàvem i que no anàvem per la porta que havíem d'anar. I jo li vaig dir al policia, no, perdona, que us heu equivocat, que hem d'anar cap allà. No, tireu cap aquí. Dic, no, que hem d'anar allà, que hem de cantar. I jo allà amb l'espelmeta, tota naïf. Fins que ens varen, la policia...
2: Hem d'anar ràpid.
4: Perdona, vaig ràpid. Ens va començar a gent que no sabien què estava passant. Empenya, i ens varen deixar amb un tram de l'Eixample. Vàrem avançar, vàrem veure que teníem policies endavant, ens vàrem girar, teníem policies endarrere i estàvem enreixats, sense entendre què estava passant, nerviosos perquè teníem pressa per anar amb l'espelmeta a cantar. I què està passant? Ningú ens deia res.
3: Molta gent éreu, no?
4: 600, era el 600. Les 600. Els nens de Granollers plorant, perquè hi havia una coral infantil. Què està passant aquí? Hem d'anar a cantar. Un despropòsit, un autèntic despropòsit.
2: Deixeu-me preguntar al segon convidat. Ell és en Vicenç Lozano, el periodista que sap tantes coses sobre el Vaticà. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia. Com estem?
2: Bé, tu estaves per allà, primera cosa. Si no hi estaves, no cal per contestar. Però si hi estaves, te'n vas enterar de tot això que ens ha explicat la Maria Escales?
5: No, jo me'n vaig assabentar després. Jo estava a Catalunya Ràdio fent el directe, juntament amb els companys, estava a l'emissora Catalunya Ràdio. Al matí vaig estar a la Sagrada Família fent el programa Els Matins de TV3. A mi aquest afer em sembla realment molt inquietant, perquè realment et dones compte de com estem, no? Vull dir, contínuament. I a més el tracte que van tenir cap a la gent de les corals, vull dir, em va semblar absolutament ignominiós i d'una falta de dignitat i de respecte. De tota manera, sempre jo he pensat des del primer moment que realment vull fer un acte d'aquest tipus a dins d'una església, realment doncs, no era potser el lloc adequat per fer-ho. Una altra cosa, vull dir, és tot el que va passar i realment vull dir, és lamentable, i jo crec que vull dir, en aquest cas vull dir, o sigui, el papa vull dir, no en té cap culpa, va ser la seguretat, sobretot la policia nacional, amb l'ajut també, òbviament, dels Mossos d'Esquadra, no?
4: Sí, realment no tocava. És cert,
2: molt
4: no tocava.
2: Bé, Maria,
4: però endavant. Tampoc tocava el de després. O sigui, va ser ignominiós, és el que has dit, humiliant, persones grans...
2: Ho has dit denigrant.
4: Denigrant, absolutament denigrant, perquè és que si haguéssim... A veure, vull dir, jo he estat mestre molts anys, no? Si ens haguéssim vingut i ens haguessin dit, escolteu, hem sentit que hi ha aquestes instruccions...
3: Donar explicacions, sí.
4: Escolteu, no malbarateu la feina de la gent que ha preparat això, si us plau.
2: Clar, és que era una de les coses més importants.
4: Claro. Jo conec personalment l'Igor Cortadellas, el que va fer tot l'espectacle, no? De les llums i tal. Clar, evidentment, o sigui, això és una... Que bé que hem quedat els catalans.
3: És el que anava a dir.
4: Que bé que hem quedat els
3: catalans. És una pena que s'hagi tacat una mica per això l'espectacle, perquè la veritat és que el balanç de tothom ha sigut superpositiu.
4: Preciós.
3: Tothom es va quedar impressionat de la realització, del muntatge...
4: De l'elegància.
3: De la recepció, de l'elegància.
4: Del missatge.
3: Sí,
4: tot fantàstic.
3: No.
4: O sigui que... Quina pena
2: Ara deixa'm
4: que
2: escoltar l'opinió del darrer convidat. El Jordi Roger, bon dia.
6: Molt bon dia. Jo era la penúltima filera a dins de la Sagrada Família, la que dona la portada de la Glòria, per on entrava el papa. Jo no ho vaig veure. Sí que us veia a vosaltres, les cantories estan, no 30, però em sembla són 14 metres. És molt alt. Hi ha dues cantories. Primer us explico, deies què són les cantories.
2: Sí, perquè és una paraula que no...
6: Molt bé.
2: Doncs
6: tots tenim clara la visió de la Basílica de la Sagrada Família, que diríem que és allà dins hi cap un camp de futbol, per entendre'ns.
3: O més, eh?
6: Per tenir la dimensió, no? Doncs a terra doncs, hi ha el públic, hi ha els fidels, i a sobre, uns 14 metres, no, ara no tinc la distància,
4: com de 5 pisos,
6: però, és a dir, hi ha tot uns balcons on s'hi fiquen els cantaires. I a sobre de la cantoria on éreu, encara hi ha una altra cantoria més amunt, que no hi havia gent. És a dir, que és molt gran. I per què això? No? A l'època d'en Gaudí no existia una cosa que nosaltres sabem perfectament que existeix, que és l'estereofonia, el món estèreo. No? I aleshores Gaudí diu, jo vull que els fidels sentin el que ara diríem una música envolvent. No? És a dir, que sentin de tot arreu. Per tant, a sobre dels fidels s'estableix totes les cantories perquè tota la música que provenen dels cantaires doncs penetri i faci tota la volta al temple. Normalment, ja ho sabem, no? El cor a les esglésies és normalment el darrere, eh? I al davant pot haver-hi doncs l'orgue. Doncs Gaudí fa aquest procés. Dit això, jo no vaig veure tot el procés i és lamentable si va haver-hi, com dieu, que hi va haver aquesta actitud coercitiva de la policia. Ara bé, tinc aquí la meva entrada i diu clarament.
4: Clarament, i tant.
6: Diu, prohibit durant tot l'esdeveniment. Motxilles, bosses, roba massa curta, armes, qualsevol, fumar, menjar, beure, i a baix, l'últim, banderes, pancartes o qualsevol símbol reivindicatiu, polític o de qualsevol altra mena. Això ho tenien les 8.000 persones que eren allà. Dit un. I després, potser algú, que no sé qui és, ni m'interessa saber-ho, no va saber interpretar el moment històric que vivia el país.
4: Totalment.
6: I dient, doncs ara, jo, per lliure, després del Virolai, doncs ficaré els segadors, doncs, no tocava, i aquesta pensada, de males maneres o no? De males maneres, pel que dieu, jo no ho vaig veure, no? Però doncs va impossibilitar que 600 persones culminessin un acte extraordinari i, doncs, mira, com que no els vam veure, doncs no vam saber que hi havíeu de ser. Però, és clar, si darrere l'escolania hi havia 600 cantaires més, allò hauria estat molt més espectacular. Per tant, sí. Algú qui va donar o va tenir aquesta pensada no va saber interpretar el moment que vivia el país.
2: Molt bé. Vicenç, em sembla que volies dir alguna cosa, tu.
5: Sí, volia dir que, a veure, evidentment no es va notar amb la retransmissió en directe per televisió, ni tan sols la gent que era present doncs, a la Basílica, vull dir, van notar absolutament res, perquè es veu que van posar en marxa una gravació. Van posar en marxa una gravació...
4: Sí, però això estava previst, eh?
6: Que ja hi era, això.
5: Sí. Per tal de que no es notés absolutament res i el cant fos tal com s'havia de produir. La llàstima és que és tot el que va passar, no?
4: Sí, de fet, estava previst, que a l'acte de fora ja està... Nosaltres es cantàvem sobre playback. Això ja estava previst.
3: Ah, sí?
4: Sí, perquè era impossible.
6: Veieu, hi ha unes imatges de la gravació de l'orquestra.
4: Sí, és que era impossible perquè és que no se'ns hauria sentit. No sé, hi ha tanta gent a l'aire lliure i tot això.
6: S'havia de microfonar i a l'exterior no es podria.
4: És això. Per això és que... Realment, o sigui, jo he començat dient això, ens havien prohibit portar aquests qualsevol mena, o sigui,
6: armes o banderes,
2: i drons,
6: tot,
2: i armes
6: i drons.
4: Que tampoc podíem portar
2: l'amic de la Maria.
4: Sí, que tampoc podíem portar drons. Dic, vaja, l'hauré de treure del bolso, perquè és una cosa que jo sempre porto al bolso, saps, un dron. Però, vull dir, jo és el que he començat dient, vull dir que qui primer ho va fer malament va ser qui va voler, qui va pensar que era el lloc per... però que realment no s'hauria notat que apagar els mòbils, apagar els micròfons, ningú se n'hauria assabentat que allà hi havia aquell pitote, o sigui, que a més no s'hi hauria afegit la majoria de gent, no s'hi hauria... o potser sí.
6: Jo crec que sí, perquè però... és a dir, si tu de cop i volta veus o sents que 600 persones es posen a cantar als segadors, doncs la gent interpretaria que això formava part del guió.
4: Sí.
5: Jo crec que una cosa...
2: Sí. Vicenç, endavant.
5: Jo crec que
2: endavant.
5: Si el, si el guió hi hagués previst i prèviament cantar l'himne d'Espanya amb la presència dels reis, de tot el govern espanyol, etc etc, com a element, diguéssim, reivindicatiu, seria just. Seria just,
6: és dir, evident,
5: cantar,
6: és evident.
5: Cantar els segadors. No va ser així i, per tant, vull dir, jo ho vaig trobar bastant fora de lloc. Una altra cosa són les estelades, les reivindicacions, els crits al carrer, durant aquell quilòmetre escàs.
6: Això, perfecte. Circular,
5: dir, doncs, ja... el papa mòbil pel carrer Rosselló, etc. Però, en aquest cas, jo crec que hi va haver un error de planificació i d'estratègia.
4: Totalment. Però d'uns i altres, realment. O sigui, primer els
6: ja et dic jo, que la policia fa la seva feina amb unes formes que molts de nosaltres no ens agraden. Però també una altra cosa, no conèixer com funcionen aquestes coses
4: és molt naïf,
6: és molt innocent.
3: Però és que és el... Perdó, Jordi, és que és el que diu la Maria, perquè, o sigui, quan passen aquestes coses, clar, com que estàs tan, com tan distanciat, si un ha fet una cosa en un lloc aïllat, clar, després la policia l'ha vist en aquella persona, però clar, no dona explicacions a la resta i clar, els altres no entenen el que passa.
4: És que va ser jo he anat a moltes manifestacions i a mi ja no era la primera vegada que la policia em deixava algun lloc, m'entens? Però hi havia senyores com la meva mare, que jo veia que havien fet, que estaven fent un esforç espectacular perquè pujar les cantories i baixar, físicament, a veure, jo estava cansada el dilluns, com estaria aquelles senyores? No? I en aquelles senyores, uns i altres...
6: Estaria bé que dins del món coral algú també demanés responsabilitats i explicacions a qui va tenir aquesta pensada.
4: S'està movent.
6: I donar-li les gràcies.
4: Uh-huh. S'està movent amb dos...
6: Jo ho veig així.
4: Amb dos nivells s'està movent això,
2: molt bé.
4: Molt
2: bé. Sí, sí. Vicenç, ens expliques què va dir el papa? Va dir alguna cosa? Ho vas saber? Ens dius que no hi eres, però potser després...
5: El papa probablement ho va saber, perquè la seguretat del Vaticà... Fixeu-vos en un detall, cosa que no s'ha produït, que no s'ha produït mai. El papa, quan va entrar a la Sagrada Família, estava envoltat de guardaespatlles. El mateix passadís central de la nau de la Sagrada Família estava envoltat de guardaespatlles. O sigui, hi havia una seguretat màxima, estàvem amb alerta màxima. Hi havia, des de fa anys, vull dir, el projecte per part del yihadisme radical de tirar per terra la Sagrada Família i incendiar-la. Està ple de vídeos per internet, doncs, que amb la Sagrada Família per terra, incendiada, fins i tot amb una torre amb la bandera d'Estat Islàmic, etc. Per això, la visita a Barcelona, vull dir, va ser especial vigilada, més que la de Madrid, que ja ho va ser. Vull dir, o sigui, realment, policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, cossos de seguretat, de l'espionatge, etc. Vull dir, van intervenir juntament amb l'exèrcit, recordem-ho. Aleshores, vull dir, era realment un cas extraordinari de mesures de seguretat com no s'ha vist mai.
3: És que si tomben, tots sabem que si tomben la Sagrada Família serà com les Torres Bessones, que no es tornarà a construir perquè ha viscut de tot i mai l'han bombardejat, per tant.
5: No,
3: esperem que segueixi així, perquè...
2: Molt bé, doncs deixeu-me presentar el tercer convidat, que has començat a parlar, però encara no havíem dit qui eres. Ell és en Jordi Roger, cineasta, professor de la Universitat Blanquerna i autor del documental que comentarem aquí, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, que aquest cap de setmana l'has anat a presentar a l'Alguer, aquesta ciutat tan bonica de Sardenya, on s'hi parla una varietat dialectal del català. Com va anar la presentació?
6: Molt bé, molt emocionant.
2: Hi hem vist imatges i guapo.
6: Jo no hi havia estat, a l'Alguer, i doncs també tenia moltes ganes de veure la realitat també lingüística, i a veure, la presència catalana és molt evident a l'Alguer. Totes els carrers doncs tenen el doble nomenclàtor, el nom en català i el nom en italià, que moltes vegades són diferents, és a dir, el carrer de les Monges, i en italià és un altre carrer, no? Perquè això va en funció del període històric en què s'ha fet, no? I bé, doncs allà hi ha una oficina de la Generalitat, doncs, que també doncs ells cuiden molt tota la relació. Després va haver-hi l'endemà Això va ser divendres al vespre, i dissabte al vespre també un concert de corals, amb una coral algaresa, una coral catalana i una coral sarda, d'un poble del costat de l'Alguer, a 20, no se sabia si eren 28 o 31 quilòmetres, però que allà ja no s'hi parla el català, no? I per tant, doncs bé, és tot un... És un petit miracle lingüístic. I aleshores, dir-vos una mica per tornar a la Sagrada Família, que la transmissió i la visita del Papa, la transmissió a la Sagrada Família, doncs, ha estat planetària. I la gent de l'Alguer complia la...
2: Després els escoltarem per la televisió. Sí.
6: Omplia la sala, no?, el quarter que li diuen, no?, que és una sala municipal, doncs realment tothom l'havia vist i tothom s'hi havia emocionat. El síndic, que és l'alcalde, el bisbe, bueno, hi havia totes les forces vives de l'Alguer i de la diòcesi, no? I per tant, ser molt conscients de l'impacte internacional que té...
3: Ha tornat a posicionar Barcelona, diguéssim.
6: Sí, jo crec que Barcelona mai ha deixat de posicionar-se. Sempre, en la meva presentació, que a més havíem tingut l'ocasió fa 10 dies de fer-la a Roma, també, a la Santa Croce, a la Universitat. Sí, doncs, jo sempre deia en la meva presentació que la Sagrada Família ha sobreviscut a moltes adversitats, atemptats anarquistes, comunistes, bombardejos feixistes,
3: menyspreu guerra civil,
6: menyspreu d'arquitectes suposadament progressistes i tot això. I el nou repte que té ara la Sagrada Família, des de la meva humil opinió,
2: és
6: superar la pressió del turisme. No?
4: Sí, estàs parlant amb una mallorquina, o sigui que això doncs, que tingueu bona sort.
6: Sí, és a dir, perquè realment són 15.000 visitants al dia,
2: sí, al dia.
6: I no en són més per qüestions de seguretat, perquè si poguessin encabir-hi més gent, i aquest seria, jo crec, el gran repte de present de la Sagrada Família.
4: Hi ha una cosa de la Sagrada Família...
2: Deixa'm preguntar-li al Vicenç, i estàs d'acord perquè estaves dient sí? Vicenç?
5: Plenament d'acord, vull dir que és un monument ja no només de Barcelona, que ha quedat novament situada, diguéssim, a nivell internacional, com amb un espectacle fantàstic que unia art, espiritualitat, la figura de Gaudí, etcètera, etcètera, sinó que és forma part del patrimoni universal, òbviament, la torre més alta d'una església a Europa, vull dir, realment impressionant en tots els sentits.
4: Hi ha una cosa de la Sagrada Família que és com molt nostra. O sigui, que és un temple que hem construït nosaltres, que no s'hi ha posat el govern, que no s'hi han posat les grans empreses, que som nosaltres que l'hem construït, no, que hi hem participat, que hem donat diners per això, no? I això és una cosa que potser fora no sé si s'entén, aquest sentiment que és nostre.
3: És nostre.
4: Que l'hem construït nosaltres.
2: Ahir vam fer un 30 minuts genial que et demostrava això.
3: Bé, és nostre, però sí que és veritat que en relació a això que deia Jordi del turisme, sí que a mi em passa. Jo he vist bastant a prop perquè he vist el Guinardó i a vegades baixo a Sagrada Família i vaig pujant cap a casa, que és un quart d'hora caminant, i sí que em passa. Ahir, per exemple, ahir mateix, que jo sento a vegades, em sento turista a la meva pròpia ciutat i sobretot veient un monument que dius, hòstia, és que això és meu, jo tinc la sort de poder-lo gaudir tots els dies, el que passa que, clar, és com que no el sents tan teu, perquè, clar, és tota aquella llegendada, veus que està tan orientat als turistes i tot això, perquè, per exemple, en molts països i en moltes grans ciutats del món, tu vas, per exemple, als grans museus, al Museu Britànic o al Pardo mateix i tot això, i pels residents és gratuït o es fomenta com molt més això de visitar-ho. Aquí no, o sigui, la Sagrada Família crec que són 24 euros l'entrada general, que, òbviament, s'ha de finançar d'alguna manera, perquè, clar, allò s'ha de seguir construint i tot això, però... No sé, trobo que... És com que no... Una cosa que és nostra, no la sents a vegades tan teva per tot aquest turisme sí, massiu que hi ha, saps? I tot això.
5: Aquest és el perill que existeix amb la massificació turística arreu del món, de tota manera. A veure, abans ens queixàvem de que Barcelona era una ciutat grisa, de que no hi venia ningú, ara ens queixem doncs, que hi ha molts turistes. Evidentment, és una incomoditat que cal patir i cal regular en la mesura que es pugui. És molt difícil, és realment molt, molt complicat, però sí, és, evidentment, sentimentalment, és un monument de la ciutat de Barcelona i dels barcelonins i dels catalans en general.
3: Si et sembla, Teresa, presentem ja el documental.
2: El documental que ens ha portat el Jordi Roger.
3: Així és com ho passava en aquest fragment de l'informatiu de la televisió de l'Alguer, que es diu Canal TV, que són bueno, el canal 15, no? Que és un dels canals amb més audiència, diguéssim, d'allà.
7: La Generalitat de Catalunya celebrano al Quartel l'anno Gaudí con un evento dedicato alla Sagrada Famiglia e al legame con Alghero. Uno dei momenti centrali sarà la proiezione del cortometraggio Sagrada Famiglia, la Bibbia in pedra, diretto da Jordi Roger, che sarà presente all'evento.
2: Molt bé, gràcies.
3: Així és com ho presentaven.
2: Així ho presentaven i ara escoltarem la notícia.
8: Un gran home, un gran català, un grande arquitecte, que ha posato le sperre per cosa? A che scelga nostra potesse entrare in una cattedrale meravigliosa, una basilica meravigliosa, come la Sagrada Famiglia. La Ghe è una delle poche città al mondo che ha questo privilegio. A voi celebriamo a che unione spirituale, culturale, amb il mondo della Catalogna.
9: Beh, enguany, i aquesta tarda celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Generalitat de Catalunya ha decretat enguany l'any Gaudí, i l'Alguer no podia mancar aquest apuntament. Gràcies a la col·laboració amb el municipi de l'Alguer, portem l'explicació de per què l'Alguer és present a la Sagrada Família, i aquest vincle històric l'expliquem mostrant també el vitrall de la nau central on es fa referència a l'Alguer. Ens acompanyarà el Jordi Roger amb un documental sobre la Sagrada Família, la Bíblia en pedra, i tindrem la presència del síndic de l'Alguer i del bisbe de la diòcesi algueresa.
10: Cosa hi ha a damunt, a rinta, d'aquest documentari sobre la Sagrada Família?
11: Doncs el documental que veurem aquesta tarda l'anomenem la Bíblia en pedra. Per què? Perquè Gaudí va dir una cosa, diu, no sé si molta gent entrarà a la Sagrada Família, però segur que molta gent la veurà de fora. I aleshores, a dins de la Sagrada Família només hi ha quatre imatges, que és la Mare de Déu, Sant Josep, Sant Crist i Sant Jordi, que és el patró de Catalunya. Però al voltant, a fora de les parets externes de la Sagrada Família, doncs hi ha totes les escenes de la creació, tota la simbologia cristiana, eucarística, etc., perquè tothom la pugui entendre, no? I ara és un moment molt, molt maco. Avui és divendres, dimecres el Papa Lleó va doncs, beneir la Torre de Jesús, que és l'última torre, la més alta, i encara tenim el record molt viu, molt present, molt emocionant, d'aquest espectacle de la Sagrada Família que ha tornat a mostrar-se al món gràcies a la vinguda del Papa Lleó.
2: Molt bé, veritat moltes gràcies.
3: Veritat que un dels motius també perquè vingui és que s'ha declarat, veritat, l'església o el temple eclesiàstic més alt del món, oi? Pot ser?
6: Sí,
3: que se li havia donat aquesta categoria, em sembla.
6: Del món catòlic.
3: Del món catòlic.
6: I crec que el protestant també ho deu ser, però s'assenyala, evidentment, sí.
4: Ja, ara, això que dius de la Bíblia en pedra, és aquest sentiment, clar, abans a la...

0: tan martiri o era no sé què per el que portava a les mans, no? Vull dir que... I així. I una mica, potser ara també ens estem acostant a això. Amb una societat cada vegada més secularitzada, temples com els de la Sagrada Família ajuden a la gent que potser no és gaire catòlica, no, gaire, que no sap ben bé a explicar el missatge. Jo aquest és un sentiment que vaig tenir a la catedral de Mallorca, on hi ha el retaule que ha fet Miquel Barceló. És espectacular el retaule que ha fet Miquel Barceló amb el miracle dels pans i els peixos. I recordo que vaig sentir una guia que explicava amb un anglès tan macarrònic que fins i tot jo l'entenia, explicava als turistes el que significava allò. I jo vaig pensar, ostres, veient això, sabràs, no? O sigui, que realment això, l'art com explicar el missatge, no? Em sembla espectacular.
1: La catedral de Mallorca és molt maca, però té dues joies, que és la reconstrucció o la restauració del propi Gaudí.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I la capella d'en Miquel Barceló.
0: Sí, sí. I n'hi ha una altra.
1: Moltes.
0: El segur, rosetó aquell que fa el buit el dia de la Candelera.
1: I hi ha un element que haurem d'estar al cas. Tots sabem que la Sagrada Família, doncs, té la façana del naixement, sí, la façana de la passió, i ara s'ha de construir la façana de la glòria. No hi ha data, no? Sine die. Sí que hi ha encarregat, ja s'ha fet un concurs amb tres artistes que s'hi han presentat per fer aixecar la façana de la Glòria, com en el seu moment doncs, se li va encarregar a Subirachs.
2: A veure si sorgirà i un Brunelleschi.
1: No, un dels tres és Miquel Barceló.
0: Miquel Barceló, sí,
1: per
0: sí,
1: això
0: sí.
1: Això és públic,
0: sí.
1: I per tant, no ens estranyem que algun dia doncs, Gaudí i Miquel Barceló tornin a coincidir a la façana de la Glòria.
2: I una cosa, ara també hi ha hagut aquesta polèmica perquè, clar, volen tombar uns ahir.
1: Ara no, fa 100 anys.
2: Però va, barra barbaran.
3: Això ho diuen els joves.
0: Ara, sí,
2: no,
0: sí.
2: Però
0: sí.
2: Vull dir que barra barbaran de tant en tant perquè sí. No sé si és veritat que van dir que, clar, la Sagrada Família no està quasi ni al principi, diguéssim, perquè volen fer com una forma de creu, no? Volen que sigui forma de creu, no sé aquest projecte si... Perquè això és molt mastodòntic.
1: El que hi ha pendent, o no, el que és l'edifici Núñez de Navarro del carrer Mallorca, teòricament allò ha d'anar a terra perquè hi ha tot una rampa, una passarel·la que entra per la façana de la Glòria, sí. Que seria l'entrada natural. Els propietaris d'aquells pisos ja van comprar els pisos sabent que aquesta qüestió, i per tant els preus també eren més barats. De fet, es va construir en època de Porcioles, de l'alcalde Porcioles, degut també hi ha una irregularitat urbanística. És evident que després la vida és complicada, els veïns, doncs, legítimament reivindiquen uns drets, un temps, etc. I això s'està negociant. I la Sagrada Família, que té una voluntat clara de negociar i d'arribar a una bona entesa, doncs ningú diu que això no es podrà fer, al contrari. També, políticament, ara estem en temps diferents. En administració Colau, això està absolutament bloquejat. Heu de recordar que l'alcaldessa Colau només va entrar un cop a la Sagrada Família pel funeral interreligiós de l'atemptat de German Wins, perquè ella era profundament contrària al món de la Sagrada Família i fins i tot a posar els peus a la Sagrada Família. És evident el que hem vist ara amb tota la presència del govern socialista, tant de l'estat central, el Sánchez, ha estat l'ombra del Papa.
3: Sánchez.
1: El president Sánchez ha estat l'ombra.
2: Sí. És que jo crec...
1: El president Illa, el govern català s'hi ha abocat, l'Ajuntament s'hi ha abocat. És a dir, que,
2: és que això
1: dos anys enrere o tres anys enrere l'Ajuntament dels comuns no hi hauria...
0: Això no s'hauria donat. És que
3: jo crec que això... És un altre tema,
1: Institucionalment hi haurien estat, però hi ha hagut ara un entusiasme institucional que és digne de subratllar, no?
2: És que això realment transcendeix a si ets catòlic o no ets creient. Vull dir, és una cosa que, o sigui, és universal, per tant...
3: Jo crec que ara aquí en Vicenç ens explicarà com és el papa, perquè ell ha fet aquest llibre, mm-hmm.

0: Ens ho pots explicar? Ara et diré el
1: Sí,
0: títol
1: a
0: del
1: veure.
0: llibre.
1: Sí.
0: Lleó 14, Ombra sota la cúpula, de l'editorial Pòrtic, sí.
1: Sí, és un llibre que està funcionant extraordinàriament bé i és el
0: Molt
1: quart
0: bé.
1: llibre més venut de Catalunya,
0: Sobre el papa.
1: De llibres de no ficció, i no sobre el papa, sobre tots els llibres. Tinc aquest privilegi, realment. Per què? Perquè és un llibre que descobreix coses inèdites. Vull dir, realment aquest llibre descobreix, en definitiva, la lluita intrigant, en la primera part, la lluita intrigant dels assessors amb el sector més tradicionalista de l'Església, per aconseguir, doncs, que Robert Francis Prevost fos elegit. Jo explico tots els intríngulis, de misteris, d'espionatge, de lluites entre aquest sector tradicionalista i el sector més progressista o reformista, per intentar que el nou papa, doncs, fos realment, doncs, un papa que continués el llegat del papa Francesc, que és inèdit, inèdit al món, la manera d'explicar-ho, inèdit al món, molts detalls que dono. I la segona part se centra en el que dius tu, Teresa, doncs, de la personalitat d'aquest papa, on ja s'està produint tot el que jo vaig escriure al llibre, doncs, dels temes de la geopolítica, sobretot a nivell internacional, aquest combat, aquest enfrontament, doncs, de lideratges, doncs, amb Donald Trump a la Casa Blanca, i realment, doncs, tot aquest univers, diguéssim, de silenci que ha envoltat el papa durant un any, pràcticament, perquè ha estat un papa que no ha donat titulars als mitjans de comunicació, s'ha trencat, doncs, per aquest enfrontament. I ara hem començat a conèixer, i sobretot a partir del viatge, vull dir, que ha fet, doncs, a Catalunya, a Espanya, a Canàries i a Madrid i tal, amb l'important discurs que va fer el Congrés dels Diputats, on situa, doncs, realment el món de la política, vull dir, en el que ha de ser, és
0: Molt
1: a
0: bé.
1: dir, en el diàleg
0: Molt bé.
1: i en, realment, en el progrés, en la justícia social, en la pau, etc etc. Vull dir, jo crec que és un
0: Ara hem
1: llibre
0: d'anar
1: molt
0: al
1: interessant
0: gra.
1: per entendre això, no?
0: Molt bé. Doncs recomanem a tots els nostres oients que l'editorial Pòrtic. Ens tornes a recordar el títol i anem
1: Lleó
0: pel document.
1: 14, Ombres sota la cúpula.
0: Molt bé. Doncs ara anem a escoltar, amb aquests 10 minutets que ens queden, tan justos, una mica el teu documental, Jordi, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, per la gent que no està acostumada, perquè em sembla que tu mateix deies que era la Clara Curtis, Chiara Curtis, que deia, quan entres allà et surts peregrí, peregrí.
2: Sí, a mi m'agradaria que expliqués també una mica com ha sigut el... Suposo que haurà sigut un repte, no?, tot el tema aquest de rodar dins del temple.
0: Sí, se'ns ho explicarà ràpid.
2: Suposo que ha sigut una odissea, no?, una mica, el tema dels permisos, tot això, perquè... Uf.
0: No, permisos no, perquè era de la Sagrada
3: sí.
0: Família.
3: Bueno, el documental, de fet, el vam fer ja el 2019,
0: sí.
3: I ara ha tingut una segona joventut.
0: Ida.
3: I, sí. I aquest documental es projecta permanentment a dins de la Sagrada
0: sí.
3: Família, on doncs els visitants que el poden anar veient i estan al deambulatori.
2: És el del museu, o no?
3: No, no,
2: ah,
3: és
2: vale.
3: el deambulatori, que això és al voltant del presbiteri, al voltant de l'altar, doncs ja es pot projectar, es pot veure tant en versió catalana, sempre en versió catalana, però subtitulada en castellà o subtitulada en anglès. I ara, arran de la visita del papa i de l'homenatge, bàsicament, de l'homenatge a Gaudí, doncs ens l'han demanat un altre cop i vam ser a Roma i ara hem estat a l'Alguer. Fer coses a la Sagrada Família i tu que has estat cantant ja ho saps, doncs és complicat perquè hi ha un concepte
0: però volíeu
3: molt
0: mostrar
3: important.
0: Els llums,
3: sí,
0: vosaltres,
3: sí, sí.
0: Els llums que se'n deriven.
3: Sí, i tot el, hi ha les qüestions de seguretat, les qüestions... És molt feixuc, allà. Malauradament ha de ser així. Malauradament ha de ser
0: clar,
3: així,
0: clar.
3: Com deia en Vicenç,
0: sí, sí.
3: Doncs la Sagrada Família està en la mira de qui vulgui fer mal, doncs sap que és la Sagrada Família, no? I nosaltres... L'encàrrec que també teníem i la nostra voluntat era explicar a través de la Sagrada Família doncs, tot el relat i tota la iconografia cristiana adreçat no solament a la gent que ja tenim, independentment de les teves creències, però tenim interioritzat tot el món i tota la narrativa cristiana, no? Però adreçat també als milers i milers de visitants que no venen de la nostra tradició, que són musulmans, que són jueus, que són hinduistes, budistes, etc, o que venen d'alt, o no tenen un pòsit de cultura religiosa, que puguin entendre perfectament el sentit de la Sagrada Família. Hi ha dues façanes en aquests moments, que és el naixement i que és la passió, on es poden veure, jo us recomano, a tots aquells que no...
2: Si fes un petit resum, no sé si és possible, perquè hi ha molta cosa a fora de la Sagrada Família, però...
3: A tots aquells que no... Que l'heu vist molts cops, perquè segur que tothom l'ha vista, no?, de fora, però... I passes per allà. Però parar-t'hi a la catedral, que això és de franc, no? A la Sagrada Família, disculpeu, no s'ha de pagar entrada, oi? I començar a mirar, per exemple, la façana del naixement, que és la que dona al carrer Marina, és a dir, la que miraria cap a Mataró.
2: La part antiga,
3: diguéssim. La part antiga, que és la primera. Doncs, i és el naixement. I allà doncs, veiem el pessebre, és com si fos el pessebre. Veiem el naixement, la Mare de Déu i Sant Josep amb el nen, i totes les escenes doncs, pròpies de la infantesa de Jesús. És la fugida d'Egipte, la persecució d'Herodes quan mata tots els nens, doncs Jesús que entra a predicar al temple, els Reis Mags, i després tota la simbologia animal i tota la simbologia vegetal de la natura. Ja tots sabem doncs, que per gaudir la referència a la natura és molt important. Sí. És molt maco també les dues grans columnes que aguanten la portada de la Sagrada Família, d'aquesta fase. Doncs hi ha una tortuga de mar i una tortuga de terra. La tortuga de mar és la banda mar i la tortuga de terra és la que miraria el Tibidabo, com si diguéssim, no? Doncs t'hi pots entretenir moltíssim. I si ens n'anem a l'altra banda, al carrer Sardenya...
0: 5 minuts.
3: Sí, hi ha la passió, la façana de la passió feta pel gran Josep Maria Subirachs, l'escultor. A mi, personalment, és la que més m'agrada. Això és una...
2: Sí.
3: I va ser molt polèmica en el seu moment, no?
0: Sí, perquè era especial.
3: Trencava molt. Però el propi Gaudí va deixar dites quines serien les imatges que hi hauria, perquè és el Via Crucis, hi ha totes les estacions, hi ha l'últim sopar, la traïció de Judas amb el petó, la negació de Pere, hi ha el gall, el
2: Està
3: judici...
2: Tot.
3: Pons Pilat que renta les mans... la flagel·lació, la crucifixió, i és tot, no? I el propi Gaudí què va dir? Que l'escultura que hi hauria a la façana de la passió havia de reflectir el dolor, havia de ser dura, no? I a fe de Déu que Subirachs aconsegueix aquesta intensitat amb la pedra, que a mi sempre em fascina la gent que té aquesta força per treballar la pedra, no?
2: Però les altres parts, o sigui, perquè sí. la part antiga és, òbviament, que contrasta bastant. No sé, t'agrada la moderna, també, perquè també ha suscitat bastanta polèmica? Home, perquè és bastant diferent, el contrast.
3: A veure...
2: El contrast és bastant evident. No sé què en penses, tu.
3: Si agafem la història de l'arquitectura religiosa i de les catedrals, comencen amb un segle i acaben 3 o 4 segles més tard. I ens trobem des del romànic... gòtic, neogòtic, neoclàssic, barroc... I de vegades veus molts estils, una mica pastitxa que podria ser-hi, i la Sagrada Família no és aliena a aquestes capes de temps. Hi ha unes capes que ens agraden més i unes capes que ens agraden menys. Normalment també defineix de quina època ets, no? Diu, mira, a mi m'agrada aquesta, això és com la música, a mi m'agrada la música de la meva època. Quina és la teva època? Bé, doncs bé. La que quan eres jove doncs t'agradava.
0: Ara ja en queden 4 de minuts només.
3: Doncs endavant, tu manes.
0: No. A mi m'agradaria recordar unes coses que t'havia dit el pare Lluís Clavell. Ell és de família de Mataró i quan veu anar-ho a presentar a la Universitat de la Santa Croce...
3: A Roma, sí.
0: Ell et va dir unes coses interessants.
3: Ell va ser un acte molt maco i ell... La seva intervenció, tota la seva presentació, estava molt vinculada que Gaudí, doncs, busca la bellesa com a un punt, com un camí per arribar a Déu. És a dir, que és a través de la bellesa que vol acostar la gent cap a Déu. Això és, jo crec que és molt, molt propi de, dels artistes. Podem dir els mateixos de, dels músics, si parléssim ara aquí, si hi hagués aquí en Johann Sebastian Bach, sí, o Antonio Vivaldi, ens dirien el mateix respecte a la música, les pintures, l'arquitectura, l'escultura.
2: Quan
3: no?
2: Et toca l'ànima, sí, no?
3: El cinema,
4: fet,
3: no?
4: Bach ho deia, faig música en honor a Déu.
3: Sí, sí. I això, doncs, ara, en aquella època no hi havia el cinema, doncs, doncs també hem d'incorporar les nostres imatges al cinema, no?
0: I ara quin serà el pròxim pas? No sé si en Vicenç ens escolta encara. Sí,
5: sí,
0: Vicenç?
5: Sí, sí, sí.
0: Molt breu, molt breu, perquè només ens queden un de minut ja.
1: A veure, jo revelo el llibre una cosa que el papa jo crec que no li ha fet massa gràcia, té el llibre ja, que és el tema de govern col·legiat a l'Església. I seguint el procés sinodal obert, doncs, per al papa Francesc, que continua en marxa de fer una església més oberta, una església més d'escolta, doncs intentar cedir responsabilitats, intentar fer un govern compartit a l'Església catòlica. Això és el gran projecte ocult que té, doncs, el papa Prevos en aquest moment, i que el va tirant endavant. Veurem coses, veurem lluites, veurem realment desqualificacions quan es produeixin els dossiers que sortiran probablement a finals d'any contra el papa novament per encobriment.
0: Molt bé, doncs ara ja hem d'acabar. Gràcies,
1: etc.
0: Vicenç. Dir-vos a tots vosaltres, agrair-vos que ens hagueu anat acompanyant durant tota aquesta temporada, que començarem la pròxima amb una col·laboració d'alumnes del Tecnocampus, i donar les gràcies bàsicament a tots. Jordi Roger, el primer, Maria Escales, el segon, Vicenç Lozano, el tercer, i a la part tècnica, Pere Sánchez, Jaume Dormois i els nostres companys Oriol Alsina. Gràcies també a la Carme Ruiz, a en Pep Andreu, de la redacció de Mataró Ràdio i de Mataró Televisió. Moltes gràcies a tots.
2: Que passin un bon estiu.
0: Que passeu un bon estiu i que us banyeu molt.
3: Moltes gràcies, Teresa.
1: Moltes gràcies.
3: Un plaer.
2: Adéu, adéu.
0: Que vagi bé.
6: Connecta amb la primera música. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
7: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
6: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
7: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
6: Més que Salut.
7: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
8: Moonbikes a Arenys de Munt.
9: La teva botiga de bicicletes de referència.
8: Treballem amb les millors marques.
9: Venga, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
8: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
9: Finançament a 24 mesos.
8: Moonbikes.
9: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
8: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
9: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
10: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
6: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
7: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
6: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
7: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Anna Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @més que salut.
6: Més que salut.
7: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
5: Ràdio Arenys. Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Avui ha començat l'estiu i amb ell també ha començat la onada de calor. Precisament des del Servei Meteorològic de Catalunya fa dies que mantenen actiu el primer avís de perill de calor de l'any, ja que esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus durant aquests dies següents fins a Sant Joan. I això pel que fa al dia, perquè per la nit l'onada de calor pot deixar un episodi de calor molt intensa durant la nit. Fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. De fet, la mínima ja no ha baixat dels 26 graus aquesta matinada de diumenge a l'estació de Barcelona Raval, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. I també parlem dels embassaments en aquesta calor, ja que Catalunya afronta aquest inici d'estiu amb els pantans plens. Dos anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments a les conques internes freguen el 95% de la capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan prop del 90%. Tenim aigua embassada per més d'un any. A tot plegat hi ha contribuït sobretot la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. I parlem de successos, parlem del tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona, que també ha mort. Precisament avui a 1:15, centenars de persones han fet un minut de silenci davant el Palau Municipal de Tarragona per recordar aquests tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. I parlem en política i parlem de Junts per Catalunya, que avui és un dia clau, sobretot perquè es coneixerà quin serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona per les eleccions municipals de l'any vinent. Les votacions es van obrir ahir dissabte des de les 10 del matí i els resultats s'esperen saber cap a 7:45 d'aquesta tarda. Hi ha fins a 4 candidats, el president del grup municipal Jordi Martí Galbís, la diputada del Congrés Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament Glòria Freixa. I seguim parlant en política i parlem de que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país. Paneque ho ha dit al programa Ciutadella, un programa que podreu seguir la seva entrevista íntegra a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més. I en cultura, la Fundació Joan Miró celebra avui una gran festa i converteix els seus espais en un punt de trobada cultural. Amb el cinquantenari com a impuls i coincidint amb el solstici d'estiu, la jornada Tot per celebrar ha obert les portes del museu i ha programat una ballada de sardanes, lectures poètiques, espectacles familiars, música i activitats participatives fins avui mateix a les 7 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Escoltant Ràdio Arenys.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui farem un programa dedicat al blues del desert, a la guitarra Tuareg, els homes blaus, els homes del desert, aquestes tribus nòmades Tuaregs que va canviar completament el seu folklore en el moment en què van descobrir la guitarra elèctrica. I, evidentment, havíem de començar amb la gent de Tinariwen, els més veterans i en actiu, completament en actiu. De fet, han estat a Barcelona fa pocs mesos, aquest mateix estiu del 25, i, doncs, és això, un dels grups de culte, veterans d'aquest blues del desert, Tinariwen, des de l'any 79, en què doncs, el seu guitarrista i líder encara, Ibrahim Al-Habib, doncs, s'ajunta amb una sèrie de, amb un col·lectiu d'altres músics tuaregs que, de fet, comparteixen el fet d'una instrucció militar i la participació en les diferents rebel·lions que el poble tuareg ha protagonitzat en aquella part del món que nosaltres anomenem el Sàhara i ells anomenen el Teneré, el gran desert del Teneré, que en llengua tamashek, la llengua dels tuareg, doncs és la que dona nom també en plural al grup Tinariwen, els deserts. Hem sentit del seu disc de l'any 24, que és una recopilació amb algunes preses de discos anteriors que no s'havien estat publicades, i alhora un recopilatori d'una llarguíssima doncs, trajectòria des dels anys 70 fins ara. Però ara anem a buscar un tema del seu disc potser més conegut, de l'any 2004. Es va dir Amasakul, i el tema doncs, és aquest, Amasakul Teneré.

0: Tinariwen van deixar tot el que era la lluita armada per dedicar-se exclusivament a la música des de, doncs, ja han estat els anys 2000. Però altres grups que també han portat la guitarra en una espatlla i l'escopeta a l'altra, doncs, i que han estat marcats per la guerra civil que va tenir lloc entre tribus tuaregs i l'exèrcit de Mali als anys 90, doncs van ser el grup Tamikrest, també del nord de Mali, de dins del desert, però al nord de Mali, doncs el grup de Tamikrest, doncs és també no tan veterà, perquè van començar el 2006 en aquells disturbis que, això, que tenien lloc després d'aquella guerra civil, però ells van decidir quedar-se només cridant l'atenció dels drets del poble tuareg des de la música. Tamikrest, que, per exemple, l'any 2013 van gravar amb el prestigiós segell Glitterbeat, i ho feien amb un disc que es va dir Chatma, amb temes emblemàtics com aquest.
1: Ya ntashe lidak wana wen dar tredan nar jishash kana yar jishash wen nar jishin ka war jinon abdan al huriya nakal nasna nar jishna gazawat

Tammy Crest, que de la mateixa manera que Tina Arriwen, però uns quants anys després, doncs, incorporaven al folklore de la gent Tamashek, dels Tuareg, doncs, el rock. I ho feien havent escoltat amb cinta i amb MP3, després, doncs, Hendrix, o Bob Marley, o Pink Floyd, o Mark Knopfler. Molt important l'influència de Mark Knopfler en tot aquest blues del desert. I, de fet, doncs, en el cas de Tammy Crest, doncs, va ser el fet de conèixer Chris Eckman dels Walkabouts, això és una banda americana de Seattle, doncs, qui els va permetre gravar el primer disc, alhora començar a fer gires a Occident, etc, etc. Tammy Crest. Doncs bé, ja hem escoltat dos bandes importants, Tina Arriwen, els més veterans, Tammy Crest després, però ara venen els nebots d'aquells primers Tina Arriwen, i realment ara l'evolució és importantíssima. Imar Khan.

i Marhan són coetanis de Tammy Crest, també a mitjans de la dècada del 2000, durant aquells disturbis importants al nord de Mali que fa que totes les tribus tuaregs vagin cap a Algèria i al desert, a Tamraset. Algèria és on, d'alguna manera, neixen aquestes bandes que prefereixen la guitarra i l'altaveu del rock, el fet de inclús acabar participant en grans festivals de rock, doncs a la lluita armada i als Kalashnikov. I Marhan i aquesta manera, també, doncs, aquesta evolució del que era inicialment el rock tuareg, doncs, també ve de la mà d'una discogràfica alemana, que semblen, tot i que uns anys després de Tammy Crest. En aquest cas va ser City Slang qui va publicar aquest debut d'Imarhan i que va ser un disc amb un impacte enorme perquè doncs, la música ho mostra, com el tema homònim, Imarhan, que vol dir companyonia.

Imarjan. Realment aquí l'essència del blues del desert doncs reuneix també amb una capacitat per fer unes melodies molt més, era molt més clar, era molt més, diguem-ne, obert. Imarjan, que això es va publicar l'any 2016. Dos anys després, el 2018, va arribar el segon i esperat disc de Imarjan. Aquest es va dir Temet, i hi havia un tema com aquest, Azaman.

Aquest és Bombino, Bombino, que li deien Il Bambino i se li va quedar Bombino. Des de Agadez, al nord del Níger, i que és una de les ciutats històriques dels Tuaregs i alhora la porta del Sàhara, tant des de l'edat mitjana i les caravanes fins ara, amb les migracions des de l'Àfrica subsahariana cap a Europa. Agadez, una ciutat que és la porta del desert i que alhora era la protagonista d'un... va ser la protagonista d'un documental que es deia així, Agadez, The Music and the Rebellion, i del qual el protagonista era Bombino. Aquest noi que, igual que tots els, la resta de protagonistes del programa d'avui, doncs, amb les seves famílies, i val a dir que els Tuaregs són nòmades, però doncs, es van moure per tota aquesta àrea des de Burkina Faso i el Sahel, Níger, Mali, fins a Algèria i Líbia. De fet, la major part d'aquests moviments van ser forçats pels conflictes armats que hi havia a la zona i que encara hi ha avui amb tot el que és Estat Islàmic i això, les milícies islamistes en les quals lluiten tots contra tots, els Tuaregs contra l'Estat, contra els islamistes, etc, etc. Bé, deixem estar això. Parlàvem de Bombino. Bombino torna a Agadez, és protagonista d'aquest documental i això crida l'atenció d'un senyor que li produirà el seu tercer disc. Aquest disc es dirà Nomad. I aquest senyor que li produeix el disc, doncs, és Dan Auerbach, dels Black Keys. I el resultat aquest, el disc Nomad.

Bombino, que segueix molt actiu, igual que la resta, que Tinariwen, sobretot, i alhora doncs, la resta d'artistes que hem escoltat, però ningú amb tant de reconeixement com en aquest moment pel que fa al blues del desert, diríem un rock desatado com és Mdou Mokhtar. Mdou Mokhtar, aquest guitarrista també de la ciutat d'Agadez, al Níger, és actualment qui més reconeixement té en el món del rock. I potser és en bona part gràcies a un disc com aquest Afric Victim.

Hamdoun Mokhtar representa avui millor que ningú la rebel·lia dels Tuareg, alhora la defensa dels drets i de la llengua tamashek, la llengua dels Tuareg, i alhora doncs, aquest esperit rebel que alguns parlaven, doncs es deia, de Tinariwen i del seu líder, doncs que era un Jimi Hendrix del desert, Ibrahim al-Habib. Doncs bé, actualment el Hendrix del desert és Hamdoun Mokhtar. D'alguna manera, doncs, aquest blues del desert, que parteix també d'un Ali Farka Touré, doncs en mans de Hamdoun Mokhtar, i en el cas d'aquest disc Africa Victim, doncs queda clar que això és realment més rock dur que una altra cosa. Això podria ser un Jane's Addiction al desert, perfectament, però també, doncs, evidentment, Hendrix. I és que Hamdoun Mokhtar, doncs, les seves lletres són molt punyents, des dels títols fins, evidentment, tot allò que diu. Però, doncs, crida l'atenció, és un crit d'atenció que en el seu darrer disc, que es diu nada más i nada menos que Funeral for Justice, en el qual crida cap a aquesta cultura, al respecte d'aquesta cultura tuareg al Níger. Al Níger i arreu, perquè ells no entenen de fronteres. Funeral for Justice. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
1: Més Que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
4: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
4: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
4: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 1100.
4: Visiteu www.elportinyol.com.
5: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Avui ha començat l'estiu i amb ell la onada de calor. Precisament hem travessat ja els 40 graus en aquesta onada en diversos punts de Ponent. I és que revisem una mica les temperatures, ja que segons dades de les estacions automàtiques del Servei del Meteorològic de Catalunya, al Poal ja han arribat als 41 graus, a Lleida la famosa també 41 graus, i ja per sota quedarien Mollerussa amb 40 graus i mig i Alfarràs amb 40,2 graus. Precisament des del Servei Meteorològic de Catalunya fa dies que mantenen actiu aquest primer perill de calor de l'any, ja que s'esperen això, temperatures que superin els 40 graus com ja ha passat. I això pel que fa al dia, perquè per la nit la onada de calor, que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa, fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides, on no baixaran dels 25 graus. Precisament aquesta nit ja no han baixat dels 26 a l'estació de Barcelona al Raval. I precisament per tota aquesta calor, qui estan molt atents són els agents rurals i bombers, que mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. En paral·lel hi ha fins a 423 en perill d'alt d'incendi. I parlem de cultura, i és que entre l'oferta de música en directe d'aquest cap de setmana al Penedès, una de les propostes destacades és la segona edició del Festival dels Vespres a Cabasill, que avui es clou amb Manu Guix. Ens porta tota la informació des de Canal Vinolèrdula, Raimon de Cara.
2: El festival s'ha celebrat des de dijous en aquest emblemàtic celler modernista del poble de Moja, al municipi d'Olèrdula. A partir de les 7 de la tarda d'avui, Manu Guix oferirà un concert a piano i veu on combinarà grans èxits, noves cançons i un repertori escollit parcialment pel públic. La jornada també comptarà amb l'actuació de la cantautora mallorquina Maria Antònia Rosas, artista emergent que ha talonejat Pablo López i que recentment ha estat nominada als Premis Underrock Balears. El festival vol contribuir a consolidar el Penedès com un referent cultural i experiencial de qualitat. Àlex Pérez és el director artístic del festival.
3: Dius, és la segona edició d'unir l'empresa, no? D'unir Cabasill, el territori, i dinamitzar una miqueta l'escena de la comarca, no?
2: El públic podrà gaudir també d'una oferta gastronòmica basada en food trucks locals i caves i vins de proximitat.
1: I seguim en plana cultural, ja que la Fundació Joan Miró celebra avui una gran festa i converteix els seus espais en un punt de trobada cultural. I ho fa fins a les 7, amb activitats com una ballada de sardanes, lectures poètiques, espectacles familiars, música i activitats participatives. Això ho fan celebrant el cinquantari, com a impuls i coincidint amb el solstici d'estiu. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
5: Dones, amb Rim Garcia.

0: Dones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som.
1: Volem que sigui un programa interactiu i participatiu en el que puguin tenir veu totes les dones. Ens agrada un programa on els homes també es vinculin, sumin esforços per conviure un més equilibrat.
0: Si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar al Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar. Allà hi trobareu la publicació que farem cada setmana i el podcast dels programes emesos.
1: Un programa de dones, fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. Vols participar? Envia un missatge de veu al telèfon 667-182575. Parla'ns, explica'ns quin és el teu dia a dia, què et mou, on vas, què et ressona, què et preocupa, i amb una mirada de dona farem camí per anar trobant aquell lloc que és bo per a nosaltres, les dones. Dones compta amb un gran equip de col·laboradors. Ho podràs seguir cada dijous a partir de les 9 del vespre a Ràdio Arenys.
0: Us parla Rem Garcia, en el so tenim a Joan Bosch, i avui, bueno, avui saluda Joan, evidentment. Joan fa que sigui possible el programa des de la cabina. I avui a Dones tenim a secció de Fent camí amb la Mònica.

despacito, de camar por la ausencia de tu humedad, de cuerpo.

0: Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
2: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
4: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
5: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
4: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
5: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
0: Ràdio Arenys. La primera en arribar.

0: Sabies que...
1: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grilla i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Us donem la benvinguda a aquest programa en directe des dels estudis de Ràdio Arenys. Volem que aquest sigui un espai on aturar-nos a reflexionar, a qüestionar i a revisar què vol ser decir, què vol ser, què vol dir... Espera, que encara ho encertaré. Què vol... Revisar què vol dir ser home avui, en un món que no deixa de canviar. Un espai on les dones, per suposat, també sou benvingudes. Perquè aquesta transformació ens inclou i ens beneficia a tots.
1: Posem maneres de pensar, d'actuar, que durant anys han sigut la norma, però és que avui en dia ja ens serveixen. I de què parlem? Doncs de vulnerabilitat, de rols, de paternitat, de salut emocional i sexualitat, que avui tocarem una part molt d'aquestes. Ho farem amb cura, amb diverses... jo també, com han dit, amb maneres d'explorar la masculinitat sana, sense fer-nos mal ni fer-nos altres, perquè revisar-nos no és un signe de debilitat, sinó un acte d'evolució i valentia, David.
0: I com ho volem fer? Doncs aquest programa volem que... també hi participeu. La vostra veu és la peça que falta amb aquesta reflexió. Teniu dubtes? Una experiència que vulgueu compartir? Un punt de vista diferent? Truqueu-nos ara mateix al 93 795 79 12. Estem en directe i volem escoltar-vos. Avui, aquest programa, farem diverses preguntes. Si voleu, estarem encantats de que pugueu entrar. El canvi comença obrint el micròfon. 93 795 79 12. Us esperem i especialment avui. Programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero i per
1: Jordi Anglada.
0: I avui al so, com cada dia, tenim a la Marina Cabrera.
1: Bon dia, Marina.
2: Bon dia, nois, com estem?
1: Molt bé.
0: Bon dia, bona tarda o bona nit. Depèn de quan ens estigueu escoltant, si ens esteu escoltant en el podcast. Si no, bon dia. Avui a Homes parlarem d'una part del cos que tots tenim, tots els homes en tenim, però que tots i que també tots fem servir cada dia i que la gran majoria dels homes no sabem que existeix, fins que alguna cosa falla o comença a fer mal. Parlem del sòl pelvià, o dit d'una manera una mica més relaxada, el periné. Per molt de nosaltres, avui descobrirem una part que creiem que només era cosa de dones. Per explicar-ho fàcilment, direm que és un conjunt de músculs que controla l'orina, que participa en l'erecció i l'ejaculació i que sosté els òrgans interns. Així, molt ràpid. I que, com he dit abans, associem gairebé exclusivament a les dones. Per parlar de tot això, avui tenim un convidat de luxe, en David Sánchez, fisioterapeuta especialitzat en sòl pelvià masculí, codirector de Fisiolanes, professor universitari i un dels referents en la divulgació d'una realitat que molts homes ignoren. David, benvingut a Homes.
3: Bon dia.
0: A mi m'agradaria que aquest programa fer-lo una miqueta més interactiu. Si algú ens escolta i, de més, si no, intentarem respondre les preguntes nosaltres, no? Però demanem, especialment amb els oients, que hi participin. Recordem el telèfon 93 795 79 12. I ho farem en forma de preguntes, que anirem tirant preguntes. Començo amb la primera pregunta, que llançaré aquí. I el que sí que us diria, si no voleu trucar, si, homes, ens esteu escoltant, apunteu-vos amb un paper el que preguntarem ara i veurem aviam com varia d'aquí al final del programa. La pregunta principal és: saps on tens el sòl pelvià? Si ara mateix t'hagués de dir on és i per què serveix, sabries respondre? Jo deixo aquella pregunta, comencem. Aquí ens ajudarà una miqueta també el David. I a partir d'aquí, doncs, ja veurem, no? És a dir, com he dit, m'agradaria moltíssim que hi hagi molta gent que pugui fer o que pugui anar portant. Aviam com varia. David, anirem directes. Tu fas conferències per tota Catalunya, dient als homes que no coneixen el seu cos quines zones existeixen i quines no. Perquè, clar, com he dit abans, hi ha moltes coses. Jo, quan vaig estar estudiant anatomia, de la mà de la Mireia, que, a més, em va dir: nois, tenim una mala notícia, vosaltres també teniu pubis, i van haver molts homes que van quedar tremendament traumatitzats. I resulta que és una part anatòmica que desconeixem i que pensem que només és exclusiu de les dones, i no, també en tenim. I passa el mateix amb el sòl pelvià. Últimament, la Mireia Grossman, una gran divulgadora, ha fet molta publicitat que és necessària per entendre què és el sòl pelvià. I, clar, es vincula moltes vegades a nivell femení. Jo recordo que la vaig tenir aquí un cop i em va donar una frase que crec que ho resumeix molt ràpidament, no? i que abans també hem parlat mentre estàvem fent el cafè. Ella deia que si del sol pelvià femení se n'en parla poc, el sol pelvià masculí és un secret de sumari.
3: Total.
1: Secret.
3: Total. Tens tota la raó.
0: Què és el que... La pregunta és, com és possible que l'any 2026 un home no sàpiga on està el sol pelvià ni per què serveix?
3: Bueno, pensa que, a veure, la diferència principal entre el sol pelvià femení i el masculí és que el femení, doncs, les dones gairebé doncs, l'utilitzen a diari, igual que els homes, però és més conegut. Per què? Doncs perquè al moment del part, al moment de l'embaràs, la menstruació, els ginecòlegs, estan com més en contacte. Nosaltres, els homes, principalment ens toquem la zona perineal, podríem dir-ho així, quan? Doncs quan anem a orinar i anem a la masturbació, pràcticament. Però desconeixem on està justament el sol pelvià masculí. Jo sempre dic als pacients, el sol pelvià masculí, jo dic, aixeca't els testicles i aixeca't el pene. I el que hi ha darrere, allò és el pene. És com si fos un bolquer que està allà sota. Perquè, en teoria, testicles i pene són genitals, no pertany a la zona perineal com a tal. No?
4: Ah, mira,
3: no? Llavors, sempre dic, aixeca't els testicles i ja comença el teu món, ja comença l'inframundo, no? Com el Demogorgon que viu allà. I llavors, allà encara així se subdivideix en una part anterior i una part posterior, perquè, clar, principalment la funció quina és? La defecació, que ens oblidem moltes vegades, el món coloproctològic, la micció, i l'erecció i l'eiaculació, o sigui, són uns músculs, és una sèrie de músculs que té una funció super, super important per totes les funcions vitals de l'home.
0: Uh-huh. Clar, això porta, ara mateix, amb tot el que estàs dient, em porta a donar una sèrie de voltes, una sèrie de preguntes que fins ara no havia passat pel cap, perquè molta gent tampoc segurament deu entendre que dins del que és tot el tema d'incontinència fecal, incontinència urinària, el que són les gotes aquestes proximicionals, tot això d'aquí té molt a veure amb el sol pelvià masculí.
3: Totalment. Pensa que normalment, majoritàriament, socialment, sempre s'havia associat al sol pelvià, el que sabem de sol pelvià masculí o el que sap la societat del sol pelvià masculí és que és associar-ho a una malaltia d'una persona gran, d'un avi. Abans dèiem, ui, problemes de pròstata, els avis, no? Avui dia estem veient que no. O sigui, tots els fisioterapeutes que estem començant a treballar amb el sol pelvià estem veient que el sol pelvià masculí és una entitat molt, molt de persones joves, de nanos joves, d'esportistes, de ciclistes, de ballarins, de persones que munten a cavall. N'hi ha molt de dolor a nivell del sol pelvià masculí. Llavors, no podem associar les disfuncions del sol pelvià masculí només al tema urinari. És una entitat, el tema de l'orina, que, desgraciadament, el càncer de mam, el càncer de pròstata masculí cada vegada està incidint en persones més joves. Estem tenint pacients amb 45-50 anys amb càncer de pròstata, no? I llavors, clar, tot això provoca, doncs, sí, la incontinència i la disfunció erèctil. Però, a part d'això, que és el gran paradigma social, hem de començar a obrir les portes tant terapèutiques com socials de que el sol pelvià masculí està patint molt de dolor en persones joves, ja et dic, amb problemes d'esport, d'impacte directe, d'impacte indirecte, de tensions, de pràctiques, inclús vocals, perquè no oblidem que la veu surt del periné. Hi ha cantants que també tenen problemes d'incontinència, i sent homes, o els ballarins. Per això que és una caja de Pandora que s'està obrint i que, bueno, dono gràcies a totes vosaltres que podeu donar-me aquesta oportunitat de difondre-ho, perquè hi ha molt, molt, molt a fer i molt a aprendre, sobretot perquè el gran desconeixement de l'home és això. No tenim ni idea de lo que tenim entre les cuixes.
0: Hi ha una cosa que ara m'ha ressonat molt amb el que tu deies i que, per una cosa a nivell també d'afectació directa, i crec que el Jordi també estarà d'acord que tu has dit, el sol pelvià masculí també rep moltes agressions de manera indirecta i inconscient. Per exemple, posaves el cas d'un ballarí. Nosaltres som ballarins.
3: Exacte.
0: I jo, per exemple, sí que ho he vist quan segueixo també la Mireia, a l'hora de com funciona el que és a l'hora de fer forces, és a dir, l'aguantar la respiració en el gimnàs. Jo vaig dos, tres cops a la setmana al gimnàs i jo estic allà veient molta gent que quan està fent, per exemple, cames o depèn de quin tipus de coses, agafen tota l'aire del món i part de l'estranger, apreten ben fort i aleshores comencen a apretar com si es tinguessin, perdó la paraula, cagar-s'hi a sobre, no?
3: Exacte.
0: Clar, jo crec que aquí no es deu trobar gaire còmode el sol pelvià.
3: Tu has dit, és que aquest és el gran problema, apretar. És que no s'ha d'apretar, ni per defecar s'ha d'apretar. Aquest és el gran paradigma, no? I què passa? Fixa't que el sol pelvià, masculí i femení, és un múscul que té una acció voluntària. Jo puc moure el sol pelvià de forma voluntària, però també reflexa. Jo sempre dic, al pacient sempre li dic, mira, és com quan tu estàs enfadat. I això hi ha una relació filogenètica, inclús. Quan tu estàs enfadat, què passa? Apretes els punys, apretes la boca, vale? I el treceix, doncs ho tanques, no? Doncs el cul fa el mateix. El que fa és una acció reflexa i també es tanca i fa una contracció involuntària o reflexa. Llavors, per això aquesta gent que va enfadada per la vida també va amb el cul pret, parlant malament. I n'hi ha molts de dolors per gent que està enfadada amb la vida, que això seria una altra cosa. Però, per exemple, en el gimnàs, tu veus que la gent està en constant pressió i apretant. I ja et dic, no s'ha d'apretar ni per defecar. Hem d'aprendre inclús que per defecar s'ha de bufar, s'ha d'exhalar. I també s'hauria d'aprendre que quan estem en el gimnàs, com fer els exercicis correctament? No anar amb nea, no fer pressions, perquè el gran destructor a nivell de dolor i a nivell de funció del sòl pelvià és la pressió. Pensa que el sòl pelvià és com si fos una maca, és una maca que ens està aguantant els homes, la pròstata, el pene i el recte. Si jo apreto, el que estic fent és protuint-lo. L'estic protuint, l'estic baixant, l'estic congestionant. Com a conseqüència, això serà un potencial de dolor. I n'hi ha moltes vegades que et venen dient, no, és que me fa mal al darrere dels testicles, però no m'he donat cap cop. I llavors tu analitzes i dius, però com estàs fent les gestions de pressions en el gimnàs? Com estàs cantant? Com t'estàs movent? Com vas quan vas en bici? Com estàs visquent a l'oficina quan estàs 8 hores sentat o dret? Llavors, n'hi ha tot una visualització del dia a dia de molts de gestos que els estem fent malament, ja et dic, com simplement defecar, o a vegades inclús com cantar o com ballar. I el món de la dansa masculina pateix molt de dolor testicular, de pelvis congestives, igual que hi ha varius a les cames, hi ha varius als testicles, que es diuen varicoceles. N'hi ha varius dintre de la pelvis que provoquen pelvis congestives i dolor. I això ningú se li ocorreix pensar-hi. I el pacient et ve amb dolor i no ha caigut de que pot haver-hi una variu. I tot això ve per la pressió, per aquesta mala gestió de pressions. Ah. Llavors hi ha molt, molt, molt a fer.
1: Clar, i ara dius això? Hola, David.
3: Hola.
1: Dius això i me'n recordo d'un client tenia que, i algun amic també me'n recordo de petits, de joves, del pare, de comentar-ho i de veure-ho, que tenien com unes punxades en l'anus, no? Diguéssim, en el cul.
3: Sí, sí.
1: Que els hi fotia fotre un sal i tot. Això és pressió d'allà, no?
3: Totalment,
1: això és com
3: sí.
1: Nervis, no?
3: I això n'hi ha molta gent que et ve encara. Jo tinc molts de pacients que et venen i em diuen, ostres, que...
1: No sé què tinc, no? Que...
3: Sí, o gent, per exemple, sedentari, molt sedentari, sobretot amb seients molt baixos, els taxistes, els camioners. Què passa? Que et venen i diuen, jo estic bé, però és que de tant en tant noto com unes punxades molt abruptes a la zona retrotesticular i no sé què és, i llavors vaig a orinar i llavors no puc orinar. És la tensió. Pensa que si aquests músculs s'estenquen, és com si fos quan tu estàs regant en el jardí i et ve el nen...
1: Apretes la manguera, la doblegues.
3: Exacte.
1: No?
3: Llavors, si trepitges la màniga, què passa? Que no surt aigua. Doncs això, per això la gent que té un problema de sòl pelvià comença a no poder pixar bé o anar i fer quatre gotetes, això provocarà infeccions d'orines, les infeccions d'olors, etc. I es crea aquí un cercle viciós. Per això n'hi ha, ja et dic, n'hi ha molt de... N'hi ha molt a dir, n'hi ha molt a conèixer, n'hi ha molt a divulgar, sobretot per la prevenció. El més important és que si els homes... La gran diferència és que els homes ningú ens ha ensenyat a previndre aquests problemes. Les dones ja porten molt bona educació feta, que l'hem fet amb molts anys de feina, no? Però els homes necessitem molt de conèixer, però sobretot per la prevenció, perquè molts d'aquests problemes es podrien fer prevenció directa.
1: Clar, jo per exemple, faig teràpies de grup, individuals, no? I moltes vegades, sense saber de sòl pelvià, perquè no sóc un professional del sòl pelvià, és més, l'altre dia em va interessar molt quan en David em deia convidarem en David Sánchez, que tal, dic, hòstia, no? Clar, a les sessions jo, sense saber-ho ja, per què? Perquè jo quan he rebut també com a alumne pacient, ho he escoltat, i què faig? Ho repeteixo, no? Perquè noto que a mi em va anar bé. Doncs en moltes sessions de grups, molts terapeutes ho escoltareu, no?, que diuen... respireu i quan deixeu anar l'aire afluixeu el cul, afluixeu la zona del Pirineu, no? I cada vegada que penses en afluixar-la sembla que puguis afluixar-la una mica més.
3: Clar.
1: I una mica més, i clar. Una mica més.
0: La zona descans, aquella,
1: i descans, no? I abans ho has dit, no?, el tema emocional, les tensions i tal, com anem amb el cul apretat, enfadats. I això jo he estat en una època d'estrès, que ara potser i cap després ja et faré una consulta.
3: després parlem.
1: I m'han passat coses, en els testicles, sobretot, clar, no? Que ho he parlat amb en David aquestes setmanes, clar, no?, per comentar-ho. Vull dir que és impressionant tot el
3: això
1: que
3: dius,
1: juga,
3: justament
1: no?
3: És el que és el que es diu propiocepció perineal. El problema és que els homes no en tenim propiocepció de la zona. Clar. Fixa't que inclús en el moment de la masturbació femenina no té res a veure amb, amb el de l'home. La dona té un temps, té una estimulació molt, és molt més lent. Nosaltres tenim un, com un vincle més de rapidesa, de que no es vegin. De... Llavors tot això provoca molta tensió dintre de, del sòl pelvià. I què passa? Que no tenim un control correcte dels músculs del sòl pèlvic. Ens falta propiocepció i conscienciació. Per això, justament, a nivell de la fisioteràpia, el que fem, treballem molt a nivell ecogràfic. Tenim ecògrafs i amb els ecògrafs posem l'ecògraf a nivell de la musculatura retrotesticular i allà l'home veu com pot moure el pene amb un pene flàcid.
1: I això és treballar la prepercepció.
3: Clar, i això és treballar la propiocepció. Llavors, quan l'home ho veu, diu, ostres, ara entenc com puc fer un kegel, o ara entenc com puc moure el meu pene sense estar erecte, o ara puc entendre com puc relaxar conscientment el sòl pelvià perquè l'he vist en una pantalla. Aquest és el gran problema, no? Que no tenim consciència. Les dones, ja dic, porten molta més feina feta i ara ens toca a nosaltres. I el món de les emocions, a veure, jo et diria que potser un 30-40% de pacients dels que jo veig dia a dia en la meva consulta de Blanes és molts emocionals. Molts.
1: Tensions, tancaments, repressions.
3: El perineu és com la cara. Jo sempre dic, quan jo veig un pacient a la cara ja penso com el té el cul.
1: A veure, ensenya'm el perineu, si ja me'n recordo de tu.
3: No, perquè la gent que ve, és que una persona que està enfadada, una persona que té els ulls tancats, té la boca inclús... Mira, n'hi ha una senyora, una matrona americana que es diu Ina May Gaskin, que utilitza una frase que a mi m'agrada molt, amb el part femení, que es diu boca abierta, vagina abierta, no? I és veritat, quan una dona té un orgasme, obre la boca, però el mateix es passa als homes. Llavors, si una persona que va amb la boca completament tancada, una persona que bruxa les dents, que apreta les dents, que xirria les dents per la nit, això va reflexament directament a una contracció constant de la musculatura perineal. I si tu tens un múscul molt pret, si tu tens un múscul del colze perquè has escrit moltes hores, després el dia següent te farà mal. Llavors igual passa a la musculatura perineal. Te farà mal. I això provocarà un dolor pèlvic crònic. I ja us dic, el sòl pelvià masculí no només és pròstata, no només és incontinència urinària. Hi ha molt de dolor pèlvic, no crònic, perquè s'està traient la paraula crònica, és dolor pèlvic persistent, que s'està dient.
1: Exacte.
3: I hi ha molta, molta patologia.
1: Clar, és que avui diria, avui tots els oients que ens escolten, segur que faríem un exercici de respirar i deixar anar, i tothom tindria aquella part tensa
0: seguríssim. Però clar, que això és una cosa que a més a mi importa reflexionar, que ara estem parlant del sol pel via masculí, però clar, hi ha coses com el que tu estàs dient de que tens la boca apretada i que et portes el cul apretat, que és transversal. No distingeix de gènere, perquè al final, tot i que hi ha diferents biològiques palpables, però hi ha una anatomia que el 90 al 95% són semblants.
3: Sí, a veure, pensa, jo sempre dic que un clítoris és un micropene i un pene és un macroclítoris, i és el mateix, i embriològicament venim de les mateixes estructures. Clar. Pensa que els ovaris és el mateix que els testicles, el que passa que en fase embrionària els testicles dels homes ens han sortit de fora de la cavitat abdominal, però fixa't que és curiós, hi ha animals que no tenen els testicles externs, per exemple, els elefants tenen els testicles intraabdominals, no? Llavors, però partim de la mateixa anatomia. L'únic que després hi ha una variabilitat. La zona retrotesticular, si et fixes, jo sempre els dic als homes, els hi fico un mirall, dic, mira aquesta, com una, que es veu com una ratlleta sota els testicles, que es diu la línia, i això és el vestigi de la vagina de la dona.
1: Clar, o sigui, que queda, quan, queda fan cicatritzat.
3: Clar, quan fan vaginoplàsties, utilitzen aquesta zona per fer una invaginació i fer en un home que es vulgui transformar en dona, li fan allà la vagina amb la bolsa dels testicles.
1: Clar.
3: Per això que és el mateix. No som tan diferents. Són diferents en funció, són diferents en formes, però no som tan diferents els homes de les dones.
1: Diguéssim que som diferents en col·locació i posició d'on està, i no?
3: Just,
1: perquè realment...
3: Els ovaris són dintre la panxa de la dona, els testicles són externs, però som molt iguals. O sigui, jo crec que és el que tenim que aprendre, que som molt iguals.
0: Aquí, ara jo ens faré una segona pregunta amb els oients, i que segueixin apuntant, o ens poden trucar. La pregunta és, heu tingut alguna vegada problemes d'incontinència o dolor pèlvic o dificultats en l'erecció i no heu consultat mai a ningú? Perquè és molt normal. Vull dir, el més normal, sobretot amb el que és dificultats d'erecció, és a dir, amb consulta més d'una vegada he tingut alguns homes que, a més, estaven parlant amb aquest to de veu i de cop i volta, potser se m'acosta una mica i en veu baixa em diu, bueno, és que últimament... Però estem sols a la consulta, totalment, però tot i així baixen el volum i s'acosten, com que no em senti ningú, i tu dius o que em fa amb eufemismes, bueno, si ara el soldadet ja no ho veig quan vol, és com si tinguéssim vergonya o por d'expressar que tenim un tipus de dificultat o algun tipus de problemàtica a nivell urogenital.
3: Clar, pensa que l'home tenim aquesta cultura molt falocèntrica, no?, en el qual la nostra varita de Harry Potter no pot fallar mai, o sigui, ha d'estar sempre...
0: La varita de Harry Potter,
3: no? Ha de ser sempre la que fa el coitus interruptus, que dic jo, no?, com a paraula màgica, no? Llavors, què passa? Que en el moment que l'home té un petit gatillazo o petit disfunció erèctil, ja el seu ego masculí se destrossa, no? Llavors, hem de partir de la base de que la disfunció erèctil és algo que és fisiològic. Igual que les dones tenen sequetat vaginal quan té la menopàusia, ojo, que parlem molt de la menopàusia, però no parlem de l'andropàusia, també tenim nosaltres andropàusia.
0: Sí. Comencem als 30 anys. Comença bé, el que passa que és progressiu.
3: És molt progressiu.
0: És molt progressiu, clar. I la dona és abrupta.
3: Llavors, què passa? Igual que la dona té un síndrome genitourinari en el qual té una sequetat vaginal, té una disminució de la libido, té una alteració de la son, els homes també en tenim. I un dels signes seria això, la disfunció erèctil, la disminució de la resposta sexual, que és diferent. Perquè una cosa és la disfunció erèctil i una altra cosa és la disminució o alteració de la resposta sexual. A vegades són coses diferents.
0: Llavors, explica-ho breument perquè la gent ho entengui.
3: Clar, o sigui, la resposta sexual és la rapidesa amb la qual el teu pene se posa erecta, per dir-ho d'un modo. Mm-hmm. Llavors, lo típic de quan ja en tenim una edat és que dius, ostres, és que ja la varita no hace los conjuros tan rápido, no? O sigui, necessita més estimulació, o a vegades n'hi ha dies que funciona, n'hi ha dies que no funciona. Això seria una alteració de la resposta sexual. Mentre que una disfunció erèctil és quan el pene no arriba a tenir una erecció total o completa com per mantenir una relació amb penetració. ¿Vale? Què passa? Que aquí en tenim un altre quadre, una disfunció erèctil. Què necessita un home per tenir una erecció? Primer de tot, necessita que tingui una bona qualitat de músculs del sòl pelvià. Això és important. Però no només són els músculs. Lo típic de... A mi em fa molta gràcia a Instagram quan diu «Haz ejercicios de Kegel y mejorarán tus erecciones». Sí, però tampoc no és tan cert. Perquè per una erecció necessitem músculs, necessitem sang, clar, arterial i venosa, necessitem nervis que estiguin indemnes i estiguin de bona qualitat, per això els diabètics a vegades tenen disfunció erèctils, i necessitem, evidentment, desig. Coses mentals, el nostre desig. Moltes vegades s'apaga el desig, però funciona el pene correctament, no? O sigui, necessitem aquestes quatre coses. Per això, el tractament d'una disfunció erèctil és molt ampli, té un ventall de
0: possibilitats.
3: Exacte, és multifactorial. Ja et dic, els diabètics, per exemple, tenen el que es diu la neuropatia diabètica, que és que els nervis se desfilen, és com un cable que es desfila. Doncs aquest desfilament fa que no li arribi tanta electricitat al pene i per això tenen aquesta disfunció erèctil. Les persones hipertenses, per exemple, que tomen fàrmacs antihipertensius. Què passa? Que els vasos es dilaten i la sang no li arriba en potència. La sang necessita que arribi en potència en les artèries del pene perquè sigui urgent.
4: És com la manguera que has dit. O més a pressió, o si està més dilatada, necessita més sang que no arriba.
3: Just. I després hi tenim unes comportes que tanquin la bassa, que són els músculs. Llavors poden fallar moltes coses.
4: Això que dius és superinteressant perquè tocaria moltes coses de temes emocionals que venen a vegades clients, pensant-se, no, pues, o que la seva dona ja no sé què, totalment, o que han perdut el desig. No, és que també et passa això. Clar. No és que tu t'hagis ara d'imaginar mentalment que ja no et posa això o que ja no et posa l'altre. És superinteressant,
3: això. I inclús, sobretot amb els pacients que han sigut prostatectomitzat, que els han tret una pròstata per un càncer de pròstata, clar, aquests pacients normalment tenen una incontinència urinària i una disfunció erèctil, no? I a mi em fa molta gràcia perquè a vegades gent gran que ve, que em diu, ostres, clar, jo no tinc erecció, no eiaculo, però me reinvento, no? Busco unes altres noves zones erògenes o amb la meva parella, doncs jo què sé, busco més tactes, massatges sensuals, descobrir, per exemple, la zona perianal com a zona erògena en l'home, que la tenim com molt també descatalogada dintre del nostre palmarès erògen. O sigui, n'hi ha moltes coses per reinventar, però el que hem d'intentar entendre és que l'home també tenim una involució neuroendocrina que també ens altera i també ens altera la nostra funció sexual.
4: Sí, sí. Superinteressant.

0: Continuem aquí amb el David Sánchez, mentre sona de fons aquesta preciosa cançó de l'Aumunt, El que vull. David, tu què fas? Gires per Catalunya parlant de tot això, amb el Col·legi de Fisioterapeutes, també abans, en el, mentre estàvem fent el cafè, m'estaves dient que també has fet tot una sèrie de... un cicle que ja vas començar de... No, espera, et diré la parola. Entre dos razones, no entre dos cojones.
1: Bueno, sí, sóc el director d'un congrés internacional del sol pel dia masculí, que és el primer congrés que s'ha fet ara a nivell nacional, es va fer l'any passat, i ara es farà el 5-6 de març del 2027 a Madrid, que es diu Entre dos razones.
0: Entre dos razones.
1: Perquè entre rima dos amb algo similar.
0: Sí, sí. Doncs aquí, quan tu entres en una sala i n'hi ha un munt d'homes asseguts esperant-te, quina actitud trobes normalment?
1: Doncs mira, n'hi ha de tot. La veritat és que n'hi ha de tot. I pensa que normalment l'home sol arribar amb vergonya, amb por, i et faries creus, perquè jo crec que són més els joves els que arriben amb aquesta situació. La gent gran, a mi m'ha sorprès molt a nivell clínic, perquè la gent gran ve amb més ganes i més disposada, doncs, a fer canvis. Els joves a vegades els hi costa més d'expressar, per aquesta superioritat, o no poden fallar a nivell sexual o a nivell miccional, no? Però fixa't que és molt en funció... Jo em guio molt per un psicòleg americà que es diu Murray Gillette, que és un llibre que es diu és Los arquetipos masculinos, no? Que és el rei, el guerrer, el mag i l'amant. Llavors n'hi ha com quatre arquetipus masculins, i fixa't que cada vegada que entra un home jo sempre diu: aquest és rei, és guerrer, és mag o és amant. I en funció de... és una energia masculina que pot ser sanada o pot ser malalta, no? I llavors doncs ens trobem amb el tirano, bueno, i llavors normalment ho veus la posició que té l'home davant d'aquesta situació, aquesta problemàtica, però normalment ve com bastant d'amagatall, no? De dir, no t'ho vull dir. O per exemple, jo que estic a Blanes, doncs bueno, vaig al gimnàs i els veig allà que tothom parlen de que han funcionat 40.000 vegades al dia i el Tinder has tret fum durant tot el cap de setmana, i després el dilluns et venen dient que ha tingut una disfunció erèctil com uns nassos, no? I dius, bueno, no m'equadra, no? Perquè els homes a vegades també tenim tendència a no dir-nos la veritat. Les dones, fixa't que entre elles parlen, que no els agrada la sexualitat actual, que volen canviar, o que no senten el mateix. Nosaltres no. Nosaltres som eterníssimos. Sí. I tot ens funciona i tot... I no és així. No és així.
0: Hi ha una frase que m'ha vingut al cap quan deies això, que diuen que normalment a l'home se'n menja una i explica 20, i la dona se'n menja 20 i explica una.
1: Totalment.
0: I de vegades no ho explica.
1: Totalment.
0: És una mica aquesta idea,
1: sí,
0: no?
1: Sí, s'han de justificar moltes vegades.
0: Jo crec que quan més jove ets, i aquí parlo per experiència meva pròpia, quan més jove ets, tens moltes més coses a demostrar. Per tant, davant d'una disfunció erèctil, jo no puc anar, perquè em queda molta cosa per demostrar. A mesura que et vas fent gran, ja no tens a demostrar res.
1: Perquè t'has adonat.
0: Per tant, ja vas una mica de tornada. Per tant, te la porta fluixa, per dir-ho d'aquesta manera. Perdó de la paraula.
1: Sí.
0: Ja que estem tocant el tema...
2: Home, estaré bé. Doncs... Te la porta relaxant.
0: Relaxant. El fet de que no... I aleshores ho pots dir-ho i ho pots verbalitzar, que és el primer pas. Vull dir, hi ha una cosa, aquí recuperaré una frase que tu vas dir, i anat buscant per internet, i vas trobar una frase que vas dir a Blanquerna l'octubre del 2022. La visualització és la clau. L'objectiu de trencar el tabú i que els homes vagin a fisioteràpia com les dones. És a dir, hem de visualitzar-ho, hem de portar-ho, hem de parlar-ho, hem de verbalitzar-ho, de posar-li nom, perquè tot allò que no anomenem pertany a l'inconscient. Queda atrapat. Recuperem una altra frase del Jung. Allò que és inconscient i ho resistim, persisteix. El que abracem es dissol. Sí. Mentre no fossin capaços d'agafar i abraçar que tenim una certa dificultat, evidentment no trobarem manera d'arreglar-ho. I tenim una mala notícia. Això no va millor amb el pas del temps.
1: No, al contrari. No, ens trobem... Jo crec que el problema que tenim és això, que... Què passa? Que els homes ja ens costa de per si parlar-ho. Entre amics, entre social. Anem a una colla d'amics a sopar i ningú parla de les seves... Al contrari, parla de la seva part heroica, no dels seus merdetes, no? Però què passa? Que si tu trobes a un altre que t'ho dius, quan el moment que comencem a parlar, jo crec que això serà un efecte cascada. No et trobes tan sol, i ostres, a mi me passa, ostres, a mi també. I aquí és quan començarem una miqueta a fer aquesta difusió. I aquesta és la gran situació, no?, que ens trobem ara a nivell del món sanitari, que hem de començar a alçar el dit, alçar la mà i dir, escolta, nois, escolta, senyors, que jo també tinc això, sí, i que no passa res, i estem aquí per ajudar-nos. I hi ha un col·lectiu sanitari que és l'uròleg, l'andròleg, el fisioterapeuta, que es pot tractar, i que això es tracta, i no passa res. O, per exemple, inclús amb persones joves, amb nois joves, el que dèiem abans, que no podem associar el món del sol pelvià masculí només a gent gran, n'hi ha molta malaltia de transmissió sexual per un sexe no ben practicat o un sexe no segur. Llavors, n'hi ha molta promiscuïtat sexual, n'hi ha molta prostatitis bactèrica, que això provocarà molt de dolor pelvi crònic. N'hi ha molts nois joves que et venen, no, és que fa 3 anys que tinc dolor perquè vaig tenir una prostatitis per una relació. I, hòstia, encara fas 3 anys que tens dolor. Bueno, clar, és que anar...
0: És normal.
1: I és normal. Ostres.
0: És que aquí a mi m'agradaria agafar un momentet una de les grans línies que porta aquest programa, que és anem a intentar desmuntar masculinitats. I una de les coses que porta, i que crec que és una constant molt clara dins de tot el món de la masculinitat, és que els homes hem après que el nostre cos és una màquina. Per tant, no cal cuidar-ho. Cuidem més les motos, el cotxe, que no passa el... Vale? Per tant, ens pensem que anar al metge, o en aquest cas al fisio, ens fa febles. I hem arribat amb el més enllà, que ja ho trobo una barbaritat, que és si no sagna, no passa res.
1: Totalment.
0: O se'm cau a trossos el pito, o aleshores ja comencem.
1: Doncs mira que aquesta pregunta m'agrada molt, David, perquè justament és un dels missatges també que m'agradaria transmetre, no?, del fet de la prevenció. Justament el càncer de pròstata masculí és un dels càncers més incidents avui dia. I més, inclús tenim un rang d'edat cada vegada més joves, 45-50 anys, per una dominància estrogènica, no? I llavors què passa? Que el càncer de pròstata, fins a cert punt, és un càncer molt fàcil de prevenir, i és justament amb una analítica demanar el PSA, l'antigen prostàtic. No cal, de vegades, tampoc fer el típic, un tacte rectal. Bueno, si cal un tacte rectal es farà, però tots els homes, a partir dels 45 anys, que hagin tingut un antecedent de càncer familiar, haurien de fer-se un PSA anual. I si no hi ha hagut antecedents de càncer a la seva família, a partir dels 50, igual que les dones van al ginecòleg, anualment per fer-se una mamografia, els homes haurien de fer un simple anàlisi de PSA, perquè això és el que ens indica si hi ha una incidència, una possible acció d'un càncer prostàtic o no. És tan simple com una analítica. Què costa això? Això la primera. Després, no és normal que tinguem que aixecar-nos per les nits per orinar. No és normal que ens faci mal la zona retrotesticular. No és normal que anem a pixar i ens costi anar a pixar.
2: Això ja són avisos, potser,
1: són
2: no?
1: avisos. És tan simple com saber-los, que no els sabem, escoltar-los i anar-hi. I tampoc, ara que dèiem això de les mamografies, no oblidem que el càncer de mama masculí existeix. Uh-huh. I no sabem explorar-nos. Els homes també en tenim glàndula mamària. I també hi ha càncer de mama. Llavors, és tan simple com saber, i això s'hauria de fer a les escoles, als adolescents, que s'explorin els seus genitals, els seus testicles, les variacions que poden haver-hi. Però sobretot, el càncer de pròstata, és molt, molt insistent. Prevenció. Sobretot si aneu al metge de capçalera, només que amb una analítica anual es miri el PSA. I si el PSA està superior a 4, doncs aneu amb un uròleg. I aneu a l'uròleg anualment. I al fisio també, sí, si teniu algun dolor. Però l'uròleg anual amb control de PSA, gairebé obligatori.
2: A més de 4 ja...
1: A veure, en 4 en teoria ja...
2: Em sembla que jo estava a 3 i alguna cosa.
1: Bueno, tampoc no el PSA sempre ha d'indicar un càncer. A vegades pot ser una prostatitis o una hiperplàsia benigna, o sigui, no podem espantar-nos. Hòstia, tinc un càncer... No, l'únic és que si la tendència va als espropa el 4 o passa del 4, vés a l'uròleg i potser és una hiperplàsia benigna.
2: Això tornem al tema, no? Això de... A vegades es colleixen més viure amb la por i la cosa de no saber.
1: Clar,
2: a banda de saber o no, prefereixen viure amb la por la gent, no? Que si vaig a mirar-me encara em trobaran alguna cosa, no? La frase.
1: Però és que el càncer de pròstata d'avui dia és un càncer que si s'agafa temps no fan ni quimios, no fan ni ràdios. Imagina. Sí que és veritat que, clar, els hi queda una incontinència urinària, que per això estem nosaltres, els fisioterapeutes, i una disfunció erèctil, que per això estan els fàrmacs i la fisioteràpia, no? Uh-huh. Aquestes dues seqüeles, hem de ser sincers, en queden. Però bueno, jo sempre els dic al pacient, t'han tret un càncer i no hi ha una afectació limfàtica, no tens que fer quimio, no fes ràdio, sigues content, sigues feliç.
2: Falta informació, no? Sí. Per treure aquesta por, per treure aquestes incògnites, per dir el que acabes de dir, quan s'hi troben això, passa això, i possiblement et passi això, però hi ha això per treballar-ho.
1: Exacte.
2: Falta informació, perquè la gent es queda en plan, no vull saber-ho. Aquest és el primer pas. Falta la informació. Clar. Si tinguéssim la informació, com ara estàs dient, anem a mirar-ho, perquè hi ha un camí.
1: Exacte.
2: No s'acaba amb tinc càncer. No?
1: I després també diferencia molt el paper de l'uròleg i l'andròleg. No és el mateix. L'uròleg és el que s'encarrega de les vies urinàries. L'andròleg és el que s'encarrega de la sexualitat masculina i els problemes de sexualitat masculina. O sigui, que són dues funcions diferents, no?
0: Estan en la mateixa zona, utilitzen la mateixa
1: eina. Sí, hi ha molts uròlegs que són andròlegs. Sí, sí, exacte, i a vegades s'han de veure els dos, no? Però que n'hi ha un... I després està el fisioterapeuta del sol pelvià, no? Però sí, que n'hi ha un grup de sanitaris que estem aquí amb els braços oberts i amb moltes ganes de tenir aquesta recepció de pacients masculins que ens vinguin a explicar els seus problemes i amb un cor totalment obert per entendre'ls.
0: Doncs mira, jo aquí t'agafaré l'última paraula teva i tornaré a llançar una altra pregunta amb els oients, que és: quan de vosaltres heu anat alguna vegada a fisioterapeuta per fer alguna cosa relacionada amb el periné o amb el sol pelvià?
2: Jo no.
0: Avui ja ho hem dit abans i hem tocat una miqueta, però m'agradaria, ja ho hem mencionat, no? Però vull endinsar una mica més, que és una cosa molt nostra d'aquí del programa d'homes, vale? I és el cos i les emocions. Perquè hi ha una cosa que m'ha après en el programa, i és que tendim a racionalitzar les emocions, a amagar-les, a no sentir-les. De fet, cada cop més alta el que és la lexitímia, i no solament és el tema de les emocions, sinó també això provoca que hi hagi una desconnexió a tots els nivells, també del cos. Quan no les processem i les guardem en el cos, hi ha una relació directa entre el que és com les estem gestionant i el cos. Evidentment, jo com a terapeuta de tocar ossos i tocar esquenes, veig una relació molt clara en com està l'esquena, en com està estrepitjant. Ha d'haver una relació també amb el sol pelvià.
1: Total.
0: Aquí, què ens pots explicar una mica? Així...
1: Mira, jo normalment als pacients sempre els hi parlo molt amb metàfores. A mi m'agrada molt parlar a nivell metafòric,
0: sí, jo
1: perquè és
0: una
1: forma més planera i més... Clar. Llavors jo els hi dic als pacients, mira, tu imagina't que la pelvis masculina, en aquest cas, és com una capsa, és com un baúl, i llavors tenim la tapa, que és el sol pelvià, que s'obre i es tanca, doncs, per treure el pipí, per treure la caca, el que sigui, no? Llavors què passa? Que quan jo tinc una cosa, quan tinc una por, quan tinc algú molt valiós, quan tinc algun secret que ningú vull que ho vegi, quan tinc algo que vull amagar, tanco el baúl i li fico clau. Doncs això és el que fa la gent a nivell dels músculs del sol pelvià. Tenen un problema, tenen una por, tenen una inseguretat, tenen una variabilitat emocional. El primer que fan és posar

0: vol divorciar, o ha conegut una altra persona, o té un problema emocional amb X, o té un problema laboral... O...
1: I té una tensió en el lloc on justament el seient de la bici li fa notar.
0: Justament.
1: No és que li creï.
0: Exacte.
1: No?
0: I fixa't que això, la relació boca-periné, no? Per això dèiem que inclús la veu, jo a vegades tracto cantants d'òpera, que quan, en funció de com volen arribar a un to de veu, han d'utilitzar també el seu diafragma toràcic, sí, però també el pelvià, no?
1: Sí.
0: I fixa't que hi ha una relació amb la boca. La persona que està nerviosa, que fa per la nit, apreta les dents, xirria, bruxa, fa un bruxisme. Si tu tanques la boca, tanques de forma reflexa el sòl pelvià. Llavors, quantes persones bruxen per la nit perquè estan nervioses i s'aporten de regal una contracció massiva del sòl pelvià, que serà un potencial de dolor. Després anirà en bici el dissabte, com si fos l'últim dia,
1: i llavors em va mal...
0: Exacte, llavors la culpa és la pobra bici. Que a veure, que és lesiva, sí, però no sempre la pobra la que té que fer el dolor en el sòl pelvià.
2: Sí, sí, sí. Interessant aquesta reflexió.

0: nit hem anat parlant de problemes que ens trobem, de coses que desconeixíem i que ens ha anat molt bé. Ara m'agradaria parlar una mica de solucions, vale? Ara imagina't, soc un home de 40 anys, bueno, de 56, sense cap símptoma greu, i que estic escoltant el programa. Hi ha alguna cosa que pugui fer ara mateix per cuidar el meu sol pelvià?
1: Simplement escoltar-te el teu cos. Escoltar-te el teu cos i saber les red flags, vale? Les red flags d'aquesta edat limítrofe, podríem dir-ho, no?
0: Clar, és que aquí hem de tenir una cosa molt clara. Els homes ens han ensenyat, o hem après, a no escoltar el cos. Clar. A quan hi ha alguna cosa, apreta dents, apreta cul i tira.
1: Exacte, exacte. Tu ho has dit, millor mai.
0: Aleshores, com podem aprendre a quines són aquestes red flags?
1: Doncs mira, les 4 o 5 red flags més importants. Sobretot, no és normal que un home s'aixequi per la nit a orinar. No és normal, si no t'has begut 3 litres de cervesa o 4 infusions, vale? No és normal. No és normal que quan vagis a orinar tinguis que empuixar per orinar. No és normal. El pipí ha de sortir lliurement. Només has d'empuixar les últimes gotes. No és normal que tinguis freqüència per anar a orinar. No és normal que cada mitja hora tinguis que anar a orinar.
0: I sortin 4 gotetes.
1: I sortin 4 gotetes.
0: Perquè una altra cosa és que vagis a orinar i sortir ja un litre i mig.
1: Però encara així, la freqüència miccional també s'hauria de vigilar. Vale? No és normal això. No és normal que comencis a tenir una davallada de ereccions matutines, vale? O sigui, tu veus, ostres, ja no tinc tantes, o no en tinc cap d'erecció matutina. No oblidem que l'erecció matutina masculina és un indicador de salut cardiovascular i moltes vegades ens està avisant que el cor algú està fallant. Ojo amb les ereccions matutines, és un indicador de salut cardiovascular. Tampoc no seria normal, doncs, que tinguis coïssor a l'hora de anar a orinar. Ostres, que

0: noto una sensació de coïssor. I no és normal, evidentment, que pateixis dolor en cap zona d'aquestes perineals, no? Aquesta és una mica les red flags més important. Si sapiguem aquestes cosetes molt, molt, molt senzilles, i a partir dels 50 tots els homes anem un cop a l'any a l'uròleg i ens valora un uròleg, i si tenim algun problema que sapiguem que estem aquí als fisios per ajudar-los, amb això jo crec que ho tenim tot soldat.
1: Amb això d'aquí, que és bàsicament
0: bàsic,
1: el preventiu, per dir-ho així.
0: Totalment. La prevenció és indispensable.
1: Clar, després aquí entrem en un món que, en el món en el que estem moment, quan està la universitat de YouTube, vale? O dels Instagrams, que sí, dona molt de parell. I aleshores allà trobes molts influencers, o no ho sé com classificar-los a vegades, que, per exemple, abans ho hem comentat una mica per sobre, que és els exercicis a Kegel. Tothom ha parlat d'això. Relacions amb les... Normalment està molt relacionat amb les dones. Funciona amb els homes? I aquí sí que m'agradaria fer una petita cosa que alguna vegada li he sentit a la Mireia, que deia, la gent es pensa que fent Kegels es pot arreglar una incontinència urinària, i potser és una incontinència perquè hi ha una tensió que és que allà no aguanta res, està sortint. En el cas dels homes...
0: Exacte. Mira, l'exercici de Kegel tant serveix per homes com per dones. L'exercici de Kegel serveix? Sí, serveix. És una eina terapèutica bàsica, perquè avui dia n'hi ha moltes més. És una eina molt bàsica, però és indispensable per al tancament de la uretra membranosa, que és per on surt el pipí. Uh-huh, vale? Uh-huh. Però què passa? No, com tu ben has dit, no ens podem creure tot el que ens diuen. Jo quan veig Instagrams, youtubers, que fes exercicis de Kegel per millorar la teva erecció. A veure, no amplifiquem la veritat, ¿vale? Perquè això tampoc no és real. O sigui, hem de tenir i fer Kegels quan veritablement els necessitem. Si tu tens un sòl pelvià normal, no cal fer Kegel, ¿vale? Perquè si no, el que estàs creant és com una tensió sobreafegida. Uh-huh. Això és, per exemple, n'hi ha molta gent que ve amb dolor pèlvic crònic per tenir una pràctica molt repetitiva de coitus interruptus, allò del marxa enrere, que és allà, sí, aguantar l'eyaculació per fer més plaer, que és erroni, a la parella, no? Doncs això és com un Kegel massiu, és apretar. Llavors, el Kegel funciona molt bé, primer, funciona molt bé, no és el paradigma, i sobretot s'ha de saber fer.
2: Clar, no és automedicar-se.
0: No,
2: o sigui...
0: no. I s'ha de saber fer, perquè amb la dona encara potser una mica més fàcil, però l'home no tenim ni punyetera idea de com fer un Kegel. Com s'ha d'ensenyar? Amb un ecògraf o amb un fisioterapeuta que ho ensenyi?
1: Que t'ensenyi a veure, clar, a visualitzar-ho.
0: Què passa? Que moltes vegades els neuròlegs operen a un senyor per una prostatectomia, per un càncer de pròstata, i vostè vagi fent l'estop pipí, talli el xorro del pipí quan va al lavabo. Què passa? No tallen, apreten. I no ha d'apretar. S'ha de tallar el xorro del pipí. Com? Activant el múscul del sòl pèlvic. Però no en sabem. Però això és el que ensenyem nosaltres.
2: A la teva consulta, que tens una...
0: Nosaltres hem treballat...
2: No? Sí. Amb una pantalla gran que ho veuen gran, en el mateix moment.
0: Just.
2: I a més els hi estàs dient, veus, mira d'apretar això. I ho veuen, clar, com ho apreten. I aquí és el que deies abans, la propriocepció. Que llavors es donen compte, clar, d'aquella part del seu cos, clar, com moure-la. No tensant tot el,
0: just,
2: cos, sinó...
0: Clar, perquè aquesta musculatura que es diuen isquiocavernosos i bulbos pongiosos, que són els músculs aquests que per fer el Kegel, no és com un bíceps. Tu fas un bíceps i mous que veus que el colze s'està movent. Jo moc l'isquiocavernós i el bulbo espongiós i no veig res si no és que el pene està erecte. Mm-hmm. Per això haig de tenir molt de control del sòl pelvià per fer un bon Kegel. Llavors, tothom pot fer un Kegel, però a vegades no són productius, no els fem bé. Això és el que hem d'intentar. Mm-hmm. Per això tota la gent que s'hagi de fer una prostatectomia o que els hagin d'operar de càncer de pròstata, jo sempre els dic, vine abans d'operar-te, perquè jo et donaré una petita píndola, un petit regal, perquè quan te treguin la sonda després de la cirurgia, ja en sabràs fer un bon Kegel.
2: I comences a treballar.
0: I comences a treballar perfectament.
2: La recuperació inclosa.
0: Just.
1: Hi ha algun hàbit quotidià que estiguin fent malbé el que és el sense ser conscients? Mm-hmm. Penso principalment en postura, en l'esport d'impacte, en l'esport de força, en l'estrenyiment...
0: Sí, tu has dit gairebé tot. O sigui, no podem apretar per defecar. El restrenyiment és el gran destructor del sòl pelvià. Cada vegada, el que et deia, apretar no és... Quan jo intento apretar per defecar, si no ho faig bé, al contrari, estic tancant. Per això la gent que té restrenyiment a vegades té por a d'anar al bany...
2: Està tancant i quan la cosa vol sortir...
0: Clar, llavors fan anismes. N'hi ha unes coses que es diuen... Igual que n'hi ha vaginismes amb les dones, que és la vagina que es tanca, n'hi ha anismes, sí. I llavors l'ano es tanca i cada vegada que van a defecar tenen por el dolor i llavors no creen el reflex defecatori i la Montliao. Llavors, aquí, sobretot és això, o sigui, l'esport mal executat, l'esport s'ha de fer, l'esport és salut, però ben executat. I sobretot el que més carrega i destrueix el sòl pelvià són les gestions de pressions intracavitàries, aquests abdominals en excés o en defecte, perquè tan dolent és tenir una panxa de cervesa com tenir una tauleta de xocolata mal gestionada. O sigui, ni una cosa ni una altra, perquè tant pot ser pressiva una persona molt, molt, molt atlètica amb una panxa i uns abdominals molt hipertònics com una panxa que sigui completament incompetent. No?
1: La pressió intraabdominal pot ser exactament el mateix. Vull dir, recordo que en una conversa amb la Mireia ella em deia normalment les dones tenen més forats per on pot sortir i aleshores es provoquen...
0: Els fistoceles, els rectoceles...
1: Però en el cas dels homes no en tenim tant forats i aleshores acaben apareixent hèrnies inguinals perquè hi ha un excés d'olla per algun transport de sortir.
0: Fixa't que, clar, la diferència entre la dona, que passa que hi ha més forats al perine, tenim l'uretra, tenen la vagina, tenen el recte. Per això prolapsen més, cau l'uretra. En l'home, què passa? On tenim les vàlvules d'escape de la cassola, que els dic jo? A nivell de les hèrnies inguinals, a nivell dels canals inguinals, per això ens herniem més, els homes, i a nivell de pressió, com no tenim només el recte, què passa? Que llavors, quan tenim molta pressió, la pròstata, la bufeta i l'uretra queda completament com envasada al buit. Quan tu envases el buit al pernil, què passa? Quan te'l treus, està tot allà com enganxat, que no te'l pots menjar. L'has de deixar mitja hora perquè s'oxigeni. Això és el que hauríem de fer amb les pelvis masculina. Oxigenar-les, obrir-les, alliberar-les de les pressions perquè no es facin malbé les vísceres i no apareguin els dolors.
2: Clar, això amb panxes així, tipus tableta, pot passar, però també amb panxes de menjar en excés, també, tant una cosa com l'altra.
0: Per això depèn una bona gestió de pressions intracavitàries.
2: I per exemple, la respiració així és conscient d'inflar la panxa, perquè a vegades molta gent, bueno, moltes persones, molts homes sobretot, anem amb la panxa així encongida que no ens donem ni compte perquè ens havien dit amaga aquesta panxa,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte.
2: Doncs clar, això...
0: Això ja està generant pressió a baix.
2: No, però sí, ja està generant pressió. Respirar diafragmàticament omplint-lo, fent la panxa rodona, almenys, i això ja és una manera, no?
0: Totalment. El més important és que el cos sigui lliure. Jo sempre dic als pacients, és que a mi no m'agrada anar al gimnàs. No. Diu, bueno, no facis abdominals, vés-te'n a ballar. Jo sempre dic, vés-te'n a ballar salsa. Si no, hi ha millor esport pel perineu que ballar salsa, moure la pelvis. O sigui, jo aquests homes que a vegades venen por, és que els hi han ficat un pal pel cul, semblen rectes allà com si fos una espasa. No, vés-te'n a ballar, mou-te-la, deixa't anar. Deixa el cos lliure.
1: La importància del ball.
0: El ball.
1: Que no ens cansarem.
0: Jo els hi dic com a teràpia, vés, apunta't a un curs de salsa. O de swing.
1: Balla, mou-te.
2: Que vinguin a l'escola.
1: Sí,
0: mira, no ho sabia, veus?
1: Sí,
0: ho he dit per dir-ho, eh?
1: Sí,
0: propaganda.
1: Sí.
2: Que moguin amb swing la cadena.
0: Totalment.
2: Que facin el swing.
0: El millor esport.
1: Ja s'està sentint de fons la cançó que ens indica que estem a la recta final del programa. Com sempre, passa volant. I amb aquesta cançó de fons, que és Man in the Mirror, de Michael Jackson, m'agradaria deixar un recordatori. El canvi comença amb nosaltres. Men in the Mirror ho està dient, doncs, mireu-vos al mirall, no? No només la cara, sinó tot. I no solament mirar, sinó també escoltar, perquè avui hem après que cuidar el sol pelvià és cuidar-se d'un mateix. David, gràcies. Ha estat un plaer tenir-te aquí. Fisio Blanes és a Blanes i David és accessible per Instagram com @fisioblanes. Si teniu qualsevol dubte, una consulta o senzillament voleu parlar més, jo crec que allà el trobareu.
0: Cap problema, el que
1: vulgui. I abans de deixar-vos amb la música, us vull tornar a fer una pregunta amb la qual hem començat. Saps on tens el sol pelvià i per què serveix? Segurament ara ha canviat.
2: Ara una mica més, sí.
1: Ara segurament tots allà.
2: Darrere dels testicles.
0: Exacte, ara tots amb el mirall mirant el contrabando.
1: Moltíssimes gràcies, David.
0: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
2: Bon dia.
0: Gràcies.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
3: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
2: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
3: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
2: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
3: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
2: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
3: Info i reserves al 93 131 11 00.
2: Visiteu www.elportinyol.com.
4: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
5: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
4: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
5: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
6: Altres objectes interestel·lars. Els objectes interestel·lars són cossos celestes que no pertanyen al nostre sistema solar, sinó que procedeixen d'altres sistemes planetaris. Han creuat l'espai interestel·lar i han arribat fins a nosaltres. Avui en dia n'hem descobert tres. El primer, Oumuamua, el segon, Borisov, i el tercer es diu Adlan. Anem a veure el segon i el tercer. Borisov. El segon objecte interestel·lar, Borisov, va ser descobert el 30 d'agost del 2019 i va ser descobert per un astrònom aficionat. D'aquí ve el nom d'aquest objecte, un ucraïnès que es diu Gennady Borisov. A diferència d'Oumuamua, el primer que s'havia descobert, Borisov es comportava com un cometa típic. Se li va veure una mena d'atmosfera, una coma, que es diu, i una cua al darrere seu, i estava compost principalment per gel i pols. Va passar per la distància més a prop del Sol el 8 de desembre d'aquell any, es va acostar a una distància de 300 milions de quilòmetres de la Terra, va passar molt lluny, i se'n va anar. Estudiant la llum d'aquest objecte, es va analitzar la seva composició química i es va descobrir de què estava format. Allà tenia aigua, tenia monòxid de carboni, tenia cianur d'hidrogen i altres compostos volàtils, gasos típics dels cometes. El que sí que es va veure que la proporció de monòxid de carboni era molt alta, entre 9 i 26 vegades més que en el cas dels cometes del sistema solar. Això indica que els processos de formació planetària poden ser bastant universals a tota la galàxia, tot i que hi ha variacions locals. També s'hi va detectar partícules de pols bastant grans, una mica més grans que els que veiem per aquí en el sistema solar. I això suggereix que aquest cometa era molt actiu i va començar a evaporar-se intensament tan bon punt va entrar al sistema solar. La seva mida, la mida d'aquest objecte, és entre mig quilòmetre i un quilòmetre de diàmetre. I el tercer objecte interestel·lar descobert fins ara es diu Atlas. Es va descobrir fa molt poc, l'1 de juliol del 2025, aquest estiu, i es va descobrir en un telescopi que es diu Atlas, i per això li han posat aquest nom, un telescopi que està a Xile. Es va descobrir quan estava entrant en el sistema solar i encara avui en dia està entrant, passarà per la mínima distància al Sol a finals d'aquest any i després començarà a marxar. Per tant, aquests dies, aquests mesos, tenim l'oportunitat d'estudiar amb molt detall un d'aquests objectes interestel·lars que són poc freqüents i molt desconeguts. Aquest objecte també és un cometa. No és un asteroide, sinó que és un cometa. Li veiem una coma, com una atmosfera, i una cua que cada cop és més gran. I quin és el futur de l'estudi d'aquests objectes? Doncs diverses agències espacials ja treballen en missions per interceptar, per acostar-se a aquests objectes i estudiar-los de molt a prop. Una d'aquestes iniciatives és el projecte Comet Interceptor de l'Agència Espacial Europea, que podria adaptar-se per estudiar un objecte interestel·lar si es descobreix amb una mica de temps.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. El primer dia d'onada de calor ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent. Segons mostren els registres captats pel Servei Meteorològic de Catalunya, fins a les 6 de la tarda, el Poal ha estat un dels rècords amb 41 graus i l'altre també Lleida, amb la mateixa temperatura. D'altra banda, Protecció Civil manté en fase d'alerta el Procicat davant l'inici d'aquesta onada de calor que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral, amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. Aquest dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I obrim plana de successos i parlem que els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació per esclarir l'agressió homòfoba que s'ha produït aquesta matinada a un menor d'edat a les festes de Vista Alegre, a Mataró, al Maresme. Ens dona tots els detalls des de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
2: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha anunciat a través de les xarxes socials la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'han agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Després d'acudir a l'Hospital de Mataró per rebre assistència, la família i el menor s'han dirigit a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per interposar la corresponent denúncia. Segons fonts a les que ha tingut accés aquest mitjà, la víctima hauria reconegut un dels agressors, ja que anava amb ell a l'institut, una pista que podria encaminar la investigació policial.
1: I seguim encara en plana de successos, ja que els bombers de la Generalitat treballant en l'esfondrament d'una casa a Arenys de Mar. No hi ha afectats i els bombers han desallotjat les cases properes i revisen l'afectació, treballant amb 11 dotacions amb el grup d'estructures col·lapsades. I seguim amb tasques dels bombers, ja que han donat per controlat dos incendis de vegetació, un a Rabós, a l'Alt Empordà, i un altre a Canyelles, al Garraf. Per ara segueixen amb dotacions en el territori per mantenir controlats aquests incendis, que ja els han donat per controlat, però per mantenir-los refredats. I repassem el trànsit ràpidament, ja que hi ha un accident entre quatre vehicles a l'AP7 Avinyonet del Penedès en sentit Girona, que talla dos carrils i hi ha 12 quilòmetres de retencions. També un altre accident que hi ha hagut a l'AP7, en aquest cas a la Roca del Vallès, en sentit Barcelona. Ja no hi ha cap cotxe a la via, però sí que encara hi ha 8,5 quilòmetres de retencions. Hi ha en esports, ara Paula Blasi s'ha fet amb el podi de la Volta Catalunya Femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Així sona la música a Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
1: Més que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
3: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
4: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
3: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
0: Comparteix la música de Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
2: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
1: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
3: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Jordi Martí Galbi serà el cap de llista de Junts per Barcelona a les eleccions municipals del 2027, després d'imposar-se a les primàries del partit amb 253 vots al 40,29% del total, segons els resultats provisionals del procés intern. El president del grup municipal ha quedat per davant de la portaveu adjunta dels Junts al Congrés, Pilar Calvo, que ha obtingut 184 suports, així com de Jaume Alonso Cuevillas, amb 117 vots, i de Glòria Freixa, que n'ha sumat 70. La participació ha estat del 67,24% del cens, amb 628 votants, un total de 934, i el resultat haurà de ser validat dimarts, segons el calendari intern de la formació. I repassem aquest primer dia d'onada de calor que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent. La temperatura més alta precisament s'ha registrat al Poal amb aquests 41 graus i també a Lleida també amb 41. D'altra banda, Protecció Civil manté en fase d'alerta el Procicat davant l'inici d'aquesta onada de calor que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa. Fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. Aquest dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I parlem ara de cultura i ens n'anem fins a Caldes de Montbui, que ha acollit la 23a edició de la Fira Botiga, una iniciativa en la qual diversos comerços del municipi del Vallès Oriental treuen paradetes al carrer per oferir una experiència de compra diferent i una miqueta més adaptada a l'època prevacances. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: La Fira Botiga de Caldes ha tornat a crear un ambient de mercat de la mà dels negocis i de les botigues de la vila. La Unió de Comerciants i Industrials de Caldes ha organitzat aquesta jornada de comerç de proximitat que inclou 19 socis comerciants i una zona de jocs per a nens i nenes. El president de la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, Manel Marín, ha lamentat una mica la baixa afluència d'aquest matí i s'ha mostrat optimista per la tarda.
3: Es tracta que les botigues treuen surt la botiga al carrer i treuen els seus productes per vendre. Bueno, el matí ha sigut una mica fluixet en comparació amb altres anys. Al migdia ja sabem que aquesta estona és molt, molt tranquil·la i esperem que ara a la tarda hi hagi ambientillo, com sempre, i hi hagi bones ventes.
2: La Fira Botiga ha obert a les 10 del matí i es mantindrà als carrers fins les 9 del vespre.
1: I ara, en plana esportiva, l'Igualada i Liceo s'ho juguen tot pel títol de l'Hockey Lliga. Ara, 9:15, comença el partit i si l'Igualada torna a guanyar, forçarà el cinquè i definitiu duel pel títol d'aquesta Hockey Lliga. I repassem en més esports a Paula Blasi, que s'ha fet amb el podi de la Volta Catalunya Femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Els èxits de tots els temps a Ràdio Areny.
5: La música d'ara i de sempre a Ràdio Areny.
4: Ràdio Areny, 91.2 FM.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Moonbikes a Arenys de Munt.
3: La teva botiga de bicicletes de referència.
2: Treballem amb les millors marques.
3: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
2: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
3: Finançament a 24 mesos.
2: Moonbikes.
3: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
2: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
3: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: El Mar Mort, situat entre Israel i Jordània, és conegut per ser el punt més baix de la Terra, a uns 430 metres sota el nivell del mar. Però el que ho fa realment curiós és que, malgrat el nom, no és un mar, sinó un llac hipersalí. La seva salinitat és tan alta, aproximadament 10 vegades més que la de l'oceà, que pràcticament cap organisme pot sobreviure en les seves aigües. D'aquí el seu nom. Una de les curiositats més notables és que t'hi pots surar sense esforç, gràcies a aquesta alta concentració en sals minerals. No obstant això, hi ha una evidència. No has d'intentar nedar de manera convencional, ja que podries fer-te mal al coll en intentar mantenir el cap fora de l'aigua. El Mar Mort també és famós pels seus llots rics en minerals, que són utilitzats en tractaments de bellesa i salut. A més, el nivell d'aigua ha estat disminuint dràsticament a causa de l'evaporació i la desviació de les fonts d'aigua, cosa que planteja preocupacions sobre el seu futur.

0: La música a Ràdio Arenys. Ràdio
1: Arenys. Conserves Cinera. Els clàssics.
2: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat. A Conserves Cinera.

0: Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat. A Conserves Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
2: Com pot ser, si sempre feu fotos?
1: Sí, però no són de veritat.
2: I si li regalem un reportatge?
1: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
3: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
4: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
5: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
4: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
5: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
6: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
7: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
6: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
3: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
8: Sabies que...
9: Una curiositat molt interessant és que el teu cos pot preveure quan estàs a punt de tocar alguna cosa abans de fer-ho realment. Aquest fenomen es coneix com a percepció tàctil anticipada. Quan apropes la mà a un objecte, el teu cervell no espera el contacte físic per reaccionar. Els teus ulls envien informació visual sobre la distància, la forma i la textura aproximada de l'objecte. Amb aquestes dades, el cervell activa certes zones sensorials, com si ja estiguessis a punt de tocar-lo. Per exemple, si apropes la mà a una tassa calenta, el cervell pot preparar una resposta abans del contacte, ajustant la tensió muscular i anticipant la sensació de calor. Això passa en mil·lisegons i de manera totalment inconscient. Aquest mecanisme és molt útil perquè ens permet reaccionar més ràpidament i amb més precisió. També ajuda a evitar danys, ja que el cos pot preparar-se per retirar la mà si detecta una possible amenaça. Els científics han observat que aquesta anticipació es produeix gràcies a la coordinació entre diferents àrees del cervell, especialment les relacionades amb la visió i el tacte. Això demostra que la nostra percepció no només és reactiva, sinó també predictiva. El cervell constantment s'avança el que passarà per ajudar-nos a interactuar amb el món.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Jordi Martí Galvis ha fixat com a objectiu guanyar les eleccions municipals del 2027 a Barcelona després d'imposar-se a les primàries de Junts per ser el cap de llista de la capital catalana. Ho ha dit en una roda de premsa posterior a conèixer els resultats, acompanyat pel secretari general del partit, Jordi Turull. Turull, precisament per la seva banda, ha donat per iniciat el compte enrere pel canvi a Barcelona i ha garantit que tota la direcció del partit estarà al costat del nou alcaldable. I primer dia d'onada de calor que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent, concretament al Poal i a Lleida. Protecció Civil precisament manté en fase d'alerta el Procicat davant aquest inici de l'onada de calor que precisament aquesta nit pot deixar una calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. I passem a parlar de la xarxa viària catalana. Parlem de trànsit i contactem amb el Servei Català de Trànsit, amb Sílvia Del Amo.
2: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Encara hi ha forces incidències en aquesta tarda de diumenge i retorn del cap de setmana. De fet, ara mateix hi ha encara 14 quilòmetres entre Avinyonet del Penedès i Castellet i la Gornal arran d'un accident. Els vehicles estan al voral, pendents de ser retirats pràcticament en la totalitat, però hi ha 14 quilòmetres de cua. En el cas de la Roca, retencions encara d'un parell de quilòmetres en sentit sud cap a la P7. Fa un moment s'acaba d'avariar un autocar al mig dels tres carrils, el carril del mig, i en sentit Girona hi ha un carril tallat i 5 quilòmetres a l'altitud. A banda, també apareixen retencions a la part de la Costa Brava. En concret, hi ha retencions a la C31 a Santa Cristina cap a Platja d'Arc en sentit Llagostera, a la C35 a Massanet cap a Sant Celoni i a la C65 a Llagostera també en sentit Girona. Per tant, la situació es complica i també cap a l'àrea metropolitana. Com sempre, demanar-vos cautela. Bona tarda.
1: I parlem de successos i parlem de que centenars de persones han fet un minut de silenci avui davant el Palau Municipal de Tarragona per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. Precisament davant d'aquest fet, la patronal del Socorrisme a Catalunya ha aprofitat per fer una crida a la ciutadania a extremar les precaucions tant a les platges com a les piscines i resta de zones aquàtiques durant tot l'estiu i han recordat en paraules seves que la bandera groga no és de normalitat. I parlem d'esports i parlem de que ara mateix entre el Liceu i l'Igualada s'està jugant al partit que podria intentar forçar, si el guanya l'Igualada, que hi hagués un cinquè i definitiu duel pel títol de l'Hockey Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Pere Vives al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. I saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit, Ignasi.
3: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Paula Blasi, campiona de la Volta.
4: Ahir ja havia sentenciat el títol. Després d'un espectacular ascens al Coll de la Creueta, Blasi aconsegueix la seva primera volta en una temporada immillorable amb l'Abstel Gold Race, la Vuelta, el Tour dels Pirineus i la Durango Durango. Blasi ja es postula com una candidata al Tour que serà de l'1 al 9 d'agost. Mireia Benito, l'altra catalana destacada, ha acabat en cinquena posició.
3: En hoquei patins, a aquesta hora l'Igualada vol forçar el cinquè partit.
4: Després de les dues derrotes de Riazor, els igualadins van sumar el 2-1 a la final divendres. El quart partit està en joc a les Comes des de 8:45 i ara mateix és l'Igualada qui domina amb el 2-1 al marcador quan ja s'han disputat 8 minuts en aquesta primera part. D'aconseguir guanyar i forçar el cinquè partit seria a Riazor dimarts a 8:45 del vespre.
3: Pel que fa al futbol, el Badalona s'ha quedat sense ascens.
4: Necessitaven capgirar el 3-0 de l'anada favorable al Compostela i tot i que han aconseguit guanyar, no ha estat suficient per remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a la segona federació. Els badalonins han guanyat 2-0 i s'han quedat a un gol de forçar la pròrroga i enviar l'eliminatòria als penals.
3: I en futbol sala tampoc ha remuntat el Linyola.
4: Buscava l'ascens a primera divisió de futbol sala femení a Galícia davant l'Estrela. Va perdre 1-4 a l'anada i necessitava remuntar, però no ha pogut remuntar i a més ha caigut de manera contundent, derrotat per 7-4 en un global de l'eliminatòria de 5-11.
3: Avui 5, marxem de ronda.
0: En joc, el programa de l'esport català.
3: Vinga, anem a repassar marcadors aquesta hora, diumenge 21 de juny de 2026. Ja som a l'estiu, queden poques competicions en joc i aquesta hora, de fet, s'està jugant només un únic partit. Però quin tros de partit. Hoquei patins, hoquei lliga masculina, quart partit de la final. L'Igualada vol forçar el cinquè davant del Liceo. Jordi Cochran, bona nit.
5: Bona nit, Ignasi. Queden 7 minuts i 40 segons perquè acabi aquesta primera meitat. Guanya l'Igualada per 2-1 en un duel que ha començat de la millor manera possible pel conjunt igualadí, amb dos gols de Matías Pascual i fins i tot també un xut al pal de Marc Carol. Però amb el pas dels minuts, el Liceo, que s'ha anat refent i ha aconseguit escurçar diferències a través de Nil Cervera. El pavelló de les Comes, que està ple de gom a gom d'aficionats que no paren d'animar, i és que aquest és un partit històric, és l'últim partit de la temporada de les Comes. Aquí està ple i volen continuar el somni, no volen despertar i volen forçar aquest cinquè partit. Un duel molt vibrant, un duel molt intens, amb molts nervis. Queden menys de 7 minuts perquè acabi la primera part. Guanya l'Igualada per 2-1 davant del Liceo.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc.
3: Vinga, 9 i 7 minuts a banda de l'hoquei patins. Moltes coses avui per explicar-vos, començant pel nom del cap de setmana i podríem dir de ja fa unes quantes setmanes, Paula Blasi, que continua fent història, continua col·leccionant títols.
4: Sí, perquè ha arrencat la temporada de la manera millor possible. S'ha consagrat, sens dubte, en aquest 2026 Paula Blasi, amb només 23 anys, des del 2003. Avui ha tornat a guanyar una prova important, ha guanyat la Volta a Catalunya, i a més, no únicament s'ha imposat en la general, sinó que també s'ha emportat el mallot de la muntanya, el mallot a millor jove i el mallot a millor catalana. Per tant, ha col·leccionat mallots en aquesta edició de la Volta a Paula Blasi, que ahir va fer un ascens al Coll de la Creueta espectacular i ja doncs tenia pràcticament assegurada la victòria, superant a la francesa Cèlia Guéry, que ha acabat a segona classificada a 1 minut i 24 segons doncs, de Paula Blasi. Mireia Benito ha sigut la segona millor catalana, acabant en cinquena posició. Avui, en l'última etapa, s'havia imposat Marianne Bon.
3: Una Paula Blasi que per primera vegada esdevé la primera catalana que guanya aquesta Volta a Catalunya, des que es deia la Revolta i després amb el posterior, la posterior denominació de Volta a Catalunya, cap catalana havia guanyat aquesta prova i avui Paula Blasi s'ha convertit en la primera. Una prova, una arribada que ha anat a cobrir en Jordi Cervantes, que a més ha parlat amb la gran protagonista i també amb l'organitzador d'aquesta Volta a Catalunya.
6: Doncs estem amb la Paula Blasi, la guanyadora d'aquesta tercera volta edició de la Volta a Catalunya. Quines sensacions et queden? Perquè ahir vas posar líder, avui has acabat de corroborar aquesta victòria. Quines sensacions tenies al començar i a l'acabar?
7: Bueno, avui pel matí, abans de començar l'etapa, això, la gent ja em felicitava per la victòria, però deia, no, la carrera no s'acaba fins que es creu a meta, no? Llavors, estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ls pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
6: Déu-n'hi-do quin 2026, Amstel, Durango, Volta a Espanya amb l'Angliru, Tour Internacional dels Pirineus. No sé si quan estaves al sopar de Nadal amb la família pensaves que el 2026 seria, o aquest semestre del 2026 seria així.
7: No, no, no, el sopar de Nadal jo l'únic que celebrava és que corria la volta. Jo estava més que contenta amb això. Llavors, bueno, les coses han canviat una mica, però ja és el que dic, no? Tot ha sortit bastant rodat, sense forçar res. I m'agrada molt perquè al final estic gaudint molt del procés, no? No m'estic notant forçada res i és el que vull mantenir en un futur.
6: Orgullosa, imagino, de córrer aquí a casa. A més, has vist molts aficionats, molts crios, moltes cries, doncs criden el teu nom. Comences a ser una referent.
7: Sí, això diuen. M'està costant una mica assimilar això, però sí, jo estic molt contenta. Si puc ajudar en que sigui un nen o una nena que arribin a casa i demanar al pare o la mare que els hi compri una bici, a mi ja és la feina feta. Crec que també és part de la nostra feina, no? Intentar promocionar aquest esport, que és preciós. Crec que té una mica de tot, pots fer salut i és algo també molt social. Llavors, si aconseguim això, que aconseguim desenganxar els més pequeños de les pantalles i sortint en bici, per mi ja està perfecte.
6: I acabo amb aquesta. D'aquí 6-7 setmanes comença el Tour de França. Et sents favorita? Com ho entomes?
7: No, en les carreres normalment em costa pensar que sóc de les favorites, no? Jo, més que res, no m'agrada pensar en si vas a guanyar o no, simplement jo penso en vull anar amb la millor forma possible, vull estar allà per si he d'ajudar l'equip, poder ajudar l'equip, si puc anar a disputar algú, disputar-ho, però això, sobretot, simplement pensar en l'estat de forma en el que vull arribar i a partir d'allà, si puc tornar-me 100%, per mi ja serà repte complit.
6: A gaudir d'aquest triomf i a seguir preparant aquest 2026.
7: Merci, moltes gràcies.
6: Doncs les paraules de Paula Blasi, la guanyadora d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista, amb tres etapes i que Paula Blasi va certificar pràcticament en l'etapa del dissabte. En arribada a la Molina es va posar líder i avui ha certificat, com dèiem, aquesta Volta Ciclista a Catalunya. Déu-n'hi-do, 15 mesos porta Paula Blasi, Amstel Gold, Durango, Volta Ciclista a Espanya amb victòria a l'Angliru, el Tour Internacional dels Pirineus i ara aquesta setmana la Volta Ciclista a Catalunya. I anem a veure si podem parlar amb el Rubén Peris, el director de la Volta. Rubén Peris, director de la Volta, quina valoració en fas? Felicitats per avançat, però quina valoració en fas, Rubén, d'aquesta tercera edició?
8: Gràcies. La veritat és que jo crec que ha sigut una edició de consolidació. Quan vam fer l'aposta de passar d'un dia a tres, no sabíem com respondria. S'ha respost meravellosament per part del públic, per part de les institucions, per part de les corredores. I jo crec que, mica en mica, el ciclisme femení es va consolidant. Les etapes, aquestes ses etapes, ha sigut d'un ciclisme de nivell, un ciclisme d'altura, i la veritat és que em faig una valoració molt positiva.
6: Hi ha objectiu, en el cap de Rubén Peris i de l'organització, de fer-la d'una setmana?
8: No. Aviam, nosaltres hem passat d'un a tres dies. Sí que amb el cap de Rubén Peris i amb el cap de l'organització, de tots els companys de Junta, parlem de consolidar-la, allargar-la una mica més, però arribar a una setmana, la veritat, sí, ho veig difícil. Passar quatre dies, passar cinc dies, l'any vinent no, l'any vinent serà de tres, potser d'aquí dos anys podem fer quatre o cinc, no ho sé, ho hem de veure, però això és un tema com tot, o sigui, és un tema de calendari i és un tema pressupostari. I hi ha una cosa que jo sempre dic, que nosaltres no volem estirar més el braç que la mànega. També sempre dic una cosa, no devem res a ningú i volem seguir sense deure res a ningú, i mentre no tinguem pressupostos per fer més dies, no ho farem, però que no em queixo, al contrari, o sigui, estem molt contents i molt satisfets de fer tres dies.
6: Parlaves del ciclisme femení a la primera resposta, a més, amb l'afegit de la Paula Blasi, que aquest 2026 l'està fent, ho està destrossant tot, està guanyant gairebé tot, i és una bona mescla juntament també amb la Volta.
8: Sí, home, i tant. El fet que hagi guanyat la Paula Blasi pel ciclisme català és molt important, per l'esport català és molt important. El ciclisme, com tots els esports, necessita tenir referents, necessita tenir noies que siguin d'exemple per les més petites que fan ciclisme. Tenim a la Paula Blasi, tenim a la Mireia Benito, i és bo que elles donin aquest exemple que donen. A més, persones molt humils, molt assequibles, i jo crec que és bo pel ciclisme, però per l'esport català.
6: Molt bé, moltes gràcies, Rubén.
8: Gràcies a vosaltres.
6: Marian Bos ha guanyat aquesta tercera etapa i Paula Blasi, que ja pensa en el Tour de França, que serà el pròxim mes d'agost. Per tant, ara té unes 5-6 setmanes per preparar-se encara millor, hi ha els nacionals, però després ja capficada amb aquest Tour de França, on, sens dubte, una de les corredores favorites per, aquesta edició.
3: I en futbol, avui estàvem ben pendents del play-off d'ascens de segona federació masculina, la tornada de la final que hem pogut veure a les televisions locals i a la plataforma de xarxa més. Finalment, el Badalona s'ha quedat a les portes.
4: Necessitem una altra tarda èpica com la de fa unes quantes setmanes en l'altra eliminatòria davant del Cornellà, però no ha pogut ser. Havia perdut 3-0 davant del Compostela en l'anada i avui s'ha quedat a un gol. Ha acabat guanyant 2-0 i, per tant, un únic gol l'ha separat d'intentar seguir lluitant per l'ascens.
3: Com ha anat tot plegat, Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
9: Bona tarda. El Badalona s'ha quedat a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats han guanyat 2-0 i els ha mancat un gol per anar a la pròrroga. Els 3.500 aficionats que s'han donat cita al municipal han marxat amb la sensació de quedar-se amb la mel als llavis. Ha estat un gran partit del Badalona, que des del primer moment ha buscat la porteria del Compostela. La manca d'encert ha impedit arribar al descans amb un marcador favorable, tot i les nombroses arribades i tres bones ocasions per marcar. En el segon temps tot es feia més difícil, però la veritat és que els escapulats han estat a tocar dels dits de la remuntada. Bermo, de cap, marcava al minut 70 i feia pujar encara més els 32 graus que es vivien al municipal. El segon ha estat en pròpia porteria al minut 90, però s'ha passat a 6 minuts de temps afegit on l'afició ha intentat empènyer l'equip per aconseguir la gesta. Peris ha xutat desviat en l'oportunitat més clara del final del maig. Escoltem les valoracions del tècnic del Badalona, Miquel Azparren, y también del mitjapunta Josu Rodríguez.
10: Por un lado, yo creo y espero que la gente se sienta orgullosa, porque lo que han intentado los jugadores es antinatural, te diría. Después de Ospi, después de Cornellà, hoy lo que contra un terrible equipazo, las ocasiones que hemos generado, lo que hemos minimizado, pero tío, eso lo hemos hecho como grupo, como equipo. Pero claro, cuando no se consigue, los sabores de boca se diluyen y te toca otra vez estar donde no quieres estar.
11: Una llàstima, però hem de ser conscients que vam perdre l'eliminatòria, l'anada. Ho hem intentat de totes maneres, no se li pot dir res a aquest equip. I res, intentar-ho l'any que ve.
9: Per tant, no ha pogut ser, i ara cal pensar ja en el futur a Tercera Federació, on el Badalona tornarà a intentar la temporada 26-27.
3: 9 i 16 minuts, descans a les Comas, Jordi Cochran.
5: Temps de descans a les Comas. Victòria de moment de l'Igualada per 2-1. Amb aquest resultat forçaria el cinquè partit al conjunt igualadí, una primera meitat que ha anat de més a menys. L'Igualada, que ha començat molt bé amb els dos gols de Matías Pascual en els primers 5 minuts, després ha retallat distàncies Nil Cervera per Liceo, i és sobretot el segon tram de la primera meitat que ha estat molt igualada, molt trebada, poc joc combinatiu entre cap dels dos equips, i que finalment no s'ha mogut més el marcador i s'ha arribat amb aquest 2-1 en el temps de descans. De moment aquí a les Comas, que el pavelló, el poliesportiu, va agafant temperatura, puja la calor, també pugen les revolucions, es preveu una segona part frenètica.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
3: 9 i 18 minuts. Ahir es va viure la festa de celebració del Sabadell davant de la Zamorona, festa on durant la celebració al balcó de l'Ajuntament de Sabadell el porter arreguinat Diego Foli va fer un càntic induint els insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part d'un grup nombrós d'aficionats. Després que els càntics s'hagin fet virals, Foli ha hagut d'emetre un comunicat aquesta tarda a xarxes socials disculpant-se pel que qualifica de gracieta sense maldat. A més, el Sabadell també s'ha expressat en un altre comunicat, expressat que lamenta i rebutja el que va passar, assegurant que aquestes expressions són impròpies d'un acte institucional i no representen els valors ni l'esperit de l'entitat. D'altres jugadors que es van manifestar, però en termes més correctes, van ser Urri, José Ortega i Kaiser.
12: Què passa, Raquinel? Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una emblaquinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve la segona divisió us farà disfrutar.
13: No té paraules. Nosaltres hem fet el que hem pogut. Ens han exprimit el míster el més que ha pogut i nosaltres el que hem pogut fer, i la veritat que vosaltres heu sigut un punt clau. Aquests dos partits en casa heu sigut clau. O sigui, jo no he vist un camp així. La veritat que gràcies. Gràcies, la veritat.
14: ya por todos, no por mí, sino por la ciudad, el equipo, toda la gente. Mirad cómo está todo esto, es algo especial, impresionante y creo que merece la pena estar hasta el final. Siempre quería un playoff, les ungles son negres y siempre con Wii. Bueno, y el año pasado también, cuando ya un playoff, les ungles son negres y siempre ascendirse el Sabadell.
3: Doncs ha pujat al Sabadell. Un parell de punts més de Primera Federació. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral dret murcià José de Menargues, procedent del Teruel. I d'altra banda, el Sant Andreu ha comunicat avui que les obres per posar gespa natural al Narcís Salà començaran el mes d'agost, amb la intenció que estigui a punt per jugar partits a principis de novembre. En funció dels partits que toquin a l'inici del calendari, es buscarà un estadi alternatiu adequat per disputar els primers partits.
0: El reportatge en joc.
3: I més futbol i més ascensos. El club de futbol Poble de Mafumet, el filial del Nàstic de Tarragona, ha aconseguit enguany l'ascens a Tercera Federació després d'estar a punt del descens a Primera Catalana l'estiu passat. Una gran temporada que repassem en aquest reportatge d'Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls.
15: Ens remuntem al 25 de maig del 2025, última jornada de la Lliga Elite 2024-2025. La Pobla de Mafumet s'enfronta a la Rapitenca, la Devesa, sabent que un empat li garanteix la permanència. Els abrencs, però, també s'hi juguen la vida. Quan tot semblava decidit en l'empat a 0, en el desè minut del temps afegit, Fabio Osorio marca el gol de la Rapitenca, que condemna el filial grana a la plaça de descens no compensat. Comença aleshores un mes d'incertesa. La direcció esportiva de la Pobla de Mafumet treballa amb dos escenaris: preparar un projecte a la Lliga Elite o assumir el descens a Primera Catalana. Tot depèn del Girona B i el seu ascens a Segona Federació. I el 22 de juny arriba la notícia esperada. El filial gironí supera el San Fernando Canari i aconsegueix l'ascens a Segona Federació. De retruc, la Pobla salva la categoria. Un cop de fortuna que evita repetir el descens no compensat petit ara fa dues temporades de Tercera Federació. És aquí quan comença una nova etapa. Xavi Vilagut agafa les regnes del primer equip amb una proposta valenta, basada en la possessió, el joc associatiu i la sortida de pilota des del darrere. El tècnic de Vilanova i la Geltrú assumeix l'equip després d'una gran temporada amb el juvenil divisió d'honor del Nàstic i assumeix el repte de rejuvenir la plantilla boletana. La plantilla compta amb una gran remodelació. Només continuen alguns dels pilars com Manel Pavón, Teo Pozo, Roger Ciuró o Albert Carol. Molts d'ells s'hi afegeixen, molts futbolistes procedents del juvenil divisió d'honor del Nàstic, com és el cas de Gerard Curto, Marc Moreno, Guillem Parisi, Àlex Beamuth o Eric Mora, i alguns fitxatges en posicions clau com Nico Aguzzi, Xavier Samper, Cristian Márquez, Pol Cid o Rubén Maya. Aquestes eren les primeres paraules de Xavi Legut com a tècnic de la Pobla de Mafumet.
16: Bé, la veritat és que molt satisfet de la primera sessió. Una mica l'objectiu era començar a rodar, a començar a conèixer-nos, a que els jugadors es relacionin. És cert que hi ha un gruix de jugadors que pugen al juvenil que ja es coneixen, però s'han de, una mica amb la resta de la plantilla, interrelacionar i començar a rodar. I la veritat és que les sensacions han estat bones, la gent ha vingut amb un bon to físic, això és important perquè així podrem anar avançant més ràpidament.
15: Fins la cinquena jornada de Lliga a casa davant el Castelldefels gràcies a un gol de Teo Pozo en els últims minuts de partit. La gran carta de presentació arriba poc després. La Pobla goleja el líder, el San Juan Atlético Moncada, per 3-0 i confirma que la proposta de Vilagut comença a donar els seus fruits. A partir de la desena jornada, el filial del Nàstic no abandonaria ja mai les posicions de promoció d'ascens de la Lliga Elite. Les victòries al camp del Rubí i davant el Vilafranca a la segona volta permeten, fins i tot, somiar amb el liderat. Però alguns entrebancs, com l'empat contra el Castelldefels amb un penal fallat per part de la Pobla al tram final, o també les derrotes contra el Sant Joan Atlètic de Montcada, el Sant Maura, el Júpiter i l'empat davant el Sabadell B, impedeixen l'ascens directe. Tot i així, la Pobla arriba a l'última jornada amb opcions remotes d'assolir l'ascens directe. Necessitava guanyar la Ciutat Cooperativa i esperar dues ensopegades que no acaben arribant. El destí del filial del Nàstic passa, inevitablement, per la promoció d'ascens. Així ho explicava el jugador de la Pobla Mafumet, Àlex Peiri.
17: Efectivament, l'equip està preparat per tot. Tots els partits es plantegem per guanyar, no, ni per empatar ni res, anem a guanyar i ja estem preparats.
15: A la primera eliminatòria, el rival és el Rubí. Partit d'anada a Can Rosés, que s'havia guanyat el bitllet de la promoció d'ascens en la darrera jornada de Lliga. Un estadi amb gespa de nova generació i poc familiar pel jugador de la Pobla de Mafumet. Resultat d'empat a un, i la Pobla que mereixia més pel que s'havia vist al partit. El partit de tornada es posaria d'esquena pels poletans. 0-2 al descans i el Rubí que acertava dos cops gairebé crítics. Calien a l'atac i en una situació límit. Nico obriria la llauna per l'esperança als 5 minuts de la represa i Joel Garrofé, l'heroi de l'eliminatòria, anotaria el minut 88 per portar el xoc a la pròrroga. En el temps extra seria el propi Joel Garrofé que anotaria el 3-2 definitiu desfermant l'èxtasi a l'estadi. I a la final esperava la Unió Deportiva Sant Mauro. Un partit d'anada on la Pobla faria la feina amb un golaç de falta d'Eric Mora i amb un gol d'Àlex Beamuth a les acaballes del partit. La Pobla agafava avantatge pel partit de tornada. I al darrer encontre, el Sant Mauro ho va intentar, però es va topar amb una Pobla ordenada i madura, que va saber gestionar l'avantatge i que va desgastar el Sant Mauro en possessions llargues. 0-0 final, i la Pobla que feia bona l'avantatge de l'anada i que es convertia en equip de tercera federació.
18: Tota la feina de tot l'any, ens jugàvem amb un sol partit, era una mica injust, però era així, i ha tocat així, i molt content per haver aconseguit l'objectiu, per tota aquesta gent que ens ha ajudat tant avui al Camas, tenia un aspecte increïble. I jo crec que ens ho mereixem perquè crec que hem estat molt bé tota la temporada, petits detalls han fet que no anéssim directe, i tot i que ho hem patit enfront un molt bon rival, doncs al final hem pogut mantenir-ho i treure-ho endavant, així que molt feliços.
15: Així doncs, la Pobla confirma el seu retorn dos anys després a la tercera federació, després de patir un descens compensat i a punt de tornar-ne a patir un segon de consecutiu. Ara l'equip ja prepara de nou el seu camí a categoria nacional.
3: Doncs enhorabona també a la Pobla de Mafumet, un altre dels equips catalans que ha aconseguit ascens de categoria aquesta temporada. I per ser un últim apunt de futbol, en espera que es faci oficial, ja hi hauria acord perquè Edu Albàcar sigui el nou entrenador del Reus Redis. L'abrenc, extècnic assistent al València, encara sense experiència a les banquetes com a primer entrenador, substituiria Marc Carrasco, que aquests dies anunciava oficialment la seva marxa. El club reusenc té la intenció que l'estaf tècnic que acompanyava Carrasco continuï el primer aquí. Vinga, ens aturem 3 minutets, agafem aire i afrontem la segona mitja hora del programa. Hem de veure com comença la segona part a Igualada. De moment, l'Igualada guanyant 2-1 al Liceu. I hem de parlar de futbol sala, de bàsquet, de waterpolo i d'altres coses aquí a l'Enjoc.
0: Enjoc, el programa de l'esport català.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Vine al Palau Güell. A tocar...
19: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
21: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
22: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
21: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
23: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
24: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
25: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
24: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
19: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
26: ¿Sabías que...?
27: En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.
1: Radio Arenys.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: 2:15.
0: En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, tornem cap a les Comes, tornem cap a Igualada perquè comença la segona part d'aquest quart partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina. Jordi.
2: Han transcorregut els primers 30 segons d'aquesta segona meitat. Un Igualada que defensa el resultat de 2-1 favorable en aquest quart partit de la final de l'Hockey Lliga. Recordem que si l'Igualada aconsegueix la victòria en el dia d'avui, forçarà el cinquè partit que jugaria demà passat a Terres Gallegues. En tot cas, queda encara tota la segona meitat per disputar-se. Un Igualada que està defensant amb dents i uñas el resultat, un Liceu que està abocat a l'atac per si vol acabar la sèrie en el dia d'avui aquí a les Comes.
1: Vinga, 9 i 31 minuts, és moment de parlar de futbol sala. Avui un equip català, Linyola, que jugava l'ascens, a primera femenina de futbol sala, jugava la tornada de la final, ho tenia ja complicat del partit d'anada. Ens ha fet creure durant uns minuts, però finalment no ha pogut ser.
3: Sí, però el que dius, ja ho tenia complicat de l'anada perquè havien queixat un 1-4 davant l'Estrela Futsal gallec. Per tant, necessitava la remuntada i avui, doncs, tot i que ha estat lluitant per aconseguir capgirar-ho, ha vist com al final acabava golejat a la pista gallega per 7-4. I això ha fet, doncs, evidentment, que el Linyola no hagi pogut aconseguir pujar a la màxima categoria estatal de futbol sala femení. Un global de 11-5 és el que acaba perdent doncs el Linyola.
1: Doncs una autèntica llàstima, però volem parlar amb la capitana del Linyola als 9 i 32 minuts, a uns minuts de que agafin l'avió de tornada cap a terres catalanes. Ella és la Montse Carles. Montse, com estàs? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Quines sensacions ara que han passat ja unes horetes del partit?
4: Bé, doncs sí que és veritat que acabem la derrota, però molt orgulloses del que hem aconseguit, com ho hem lluitat i que creiem que el resultat no reflecteix com ha sigut realment el partit.
1: Sí, perquè l'estàvem seguint pel YouTube de la federació. Quan us poseu 1-2, que fins i tot teniu un pal, estàveu ficades de plena a l'eliminatòria. En aquell moment se us veia superconvençudes de que això es podia fer, que es podia remuntar l'1-4 del partit d'anada.
4: Sí, correcte. És a dir, creiem que la primera part hem estat superiors, no hem estat acertades a porteria i això, pues, al final paga conseqüències amb aquest nivell tan alt. Mm-hmm. I a la segona part ens fan el 2-2, és veritat que ens desomflem una mica, una expulsió, se'ns complica tot, nosaltres tenim presses, se'ns acaba la gasolina, una suma de tot, però molt orgulloses de d'on hem arribat i fins al nivell que hem competit.
1: Sensació una mica que potser l'eliminatòria es va escapar al partit d'anada, on les veu tenir sobretot a la primera part i se us van escapar vives, per dir-ho clarament.
4: Sí, és que al final els dos partits han sigut molt similars. Les dues primeres parts de cada partit nosaltres creiem que dominàvem i teníem unes ocasions, però no acabàvem d'arribar a porteria i a la segona se'n girava tot. Sí que el resultat veníem condicionades, no? De dir, havien de fer 3-4 gols tranquil·lament, però la primera part les hem tingut.
1: Al davant, a més, hi havia tot una Estrela, que era segurament dels grans favorits per pujar.
4: Sí, amb això hem tingut, sincerament, molta mala sort, perquè ens ha tocat al sorteig jugar contra les millors. És un equip que, a cop de talonari, tenen de les millors jugadores del món. És a dir, subcampeones del Mundial, la millor jugadora d'Argentina, nominades a millors jugadores del món. És un orgull haver jugat contra aquestes jugadores i arribar fins aquí.
1: Mirant tot el cantó positiu, és una experiència brutal de cara a les pròximes temporades, no?
4: Sí, és un aprenentatge. És a dir, és el segon any a segona divisió nacional. Amb aquest segon any aconseguim el play-off. Arribem a la final per pujar a primera divisió. Tot això són experiències que ens ajudaran a que lluitarem per tornar-hi a ser i fins hi trobem saber gestionar tot això.
1: Clar, suposo que, evidentment, ara el rebús és agradós perquè t'acaben d'eliminar quan estaves a un partit d'aconseguir l'ascens, però el balanç global de la temporada és més que bo.
4: El balanç és brutal. És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tot Espanya. I qui diu Espanya? Internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països portes el nom molt més enllà d'Espanya.
1: Clar, ara la pena precisament és aquesta, no? Que ha baixat el Penyes-Plugues, no heu pogut pujar vosaltres, per tant, Mamut Les Corts es queda com a únic representant català a la màxima categoria estatal del futbol sala femení. Això a les pròximes temporades s'ha de notar, no? Que el futbol sala català ara té nivell com per tenir més equips a primera divisió.
4: Correcte. El futbol sala català creix i diria que creix apostant per la base. Tant el Penyes-Plugues com les Corts, com nosaltres mateixes, estem formades per jugadores d'aquí, som catalanes, la gran majoria, i lluitarem per aquesta base pujar-la. I desitjar-li el millor també al Penyes-Plugues de cada any que ve que ens trobarem, i a les Corts que segueixi allà dalt.
1: En certa manera, es pot diguem-ne, perllongar una mica la història d'altres equips. Ara estava pensant, per exemple, en el Vila-sana d'hoquei patins, no? Que és un equip potser similar al vostre, també de les Terres de Lleida, que aposta molt per la base i que, sent un club relativament jove, que fa poc que està a l'elit, ha aconseguit, doncs, guanyar la Lliga, guanyar la Copa de la Reina. En certa manera, no sé si equips com el Vila-sana poden ser un referent també per un equip com el Linyola, encara que siguin en esports diferents, no?
4: Sí, la veritat és que aquest any ens hem fet costat, ens hem animat a totes les competicions que hem anat tenint, ens hem felicitat, inclús de vegades agafant referents de com té la organització i tot, i lo mateix, apostant per la base i una cosa molt important, el sentiment aquest de pertinença, no? És a dir, el Vila-sana té les dues germanes porta, ara la Maria Plegat, però sí, amb un sentiment de pertinença, i aquí nosaltres també.
1: Això es va veure, l'últim partit, el partit de la setmana passada a casa, de fet, els últims partits en el play-off en general, com estava el pavelló,
4: Sí, sí. Jo mateixa, que soc linyolenca, els meus amics són gran part d'aquesta afició, i la veritat és que ens han seguit no només a Linyola, sinó amb desplaçaments grans, i ho agraïm moltíssim. Vull dir, els clubs que ens han visitat és que ens ho han dit. És increïble l'afició que teniu. I és això, el sentiment de pertinença, formar part d'un poble, un poble petit, que és com que sent orgullós del que estem aconseguint, no? Mm-hmm. I ho viu amb nosaltres al costat.
1: I ara que la llavor ja està plantada, l'any vinent què?
4: Doncs l'any vinent intentar posar la cirereta, no? Ara ja és, jo crec que es pensa cada any en intentar jugar al play-off i que en algun moment o altre doncs posar la cirereta al pastís i pujar a primera divisió. Mm-hmm. És molt difícil, no tots els equips ho aconsegueixen, porten molts anys fent-ho, però quizà treballarem per fer-ho. La Junta, des del moment que ha acabat el partit, i ha dit, a pensar en la temporada que ve, i ho aconseguirem. Per tant, sentim el recolzament, les ganes i les forces de fer-ho.
1: Es mantindrà la base o es preveu que hi hagi canvis? Perquè al final també és un equip que ho heu fet tan bé que això també pot cridar l'atenció d'altres clubs.
4: Sí, sí que és veritat que la Junta ja està treballant per tot això, però amb la meva opinió personal, jo sempre dic que mantenir l'essència de la gent de les Terres de Lleida és molt important, perquè al final, quan les coses no vagin bé, què pot passar? Nosaltres necessitem gent que s'estimi el club i que vetlli per amb ell. I si podem incorporar 3-4 jugadores de fora, que ens aportin un plus endavant, però mantenint la nostra essència de Linyola.
1: Mm-hmm. Doncs tant de bo sigui així. A veure si d'aquí un any podem estar parlant ja celebrant aquest històric ascens a primera. No ha pogut ser, però el paper del Linyola aquesta temporada ha estat brutal. I volíem parlar amb la seva capitana, la Montse Carles, que ja heu pogut sentir com sent, com a propi, òbviament, com a linyolenca, aquest club i aquest equip que ha estat a punt de fer història. Montse, moltíssimes felicitats per la temporada, pel tros de temporada que heu fet, i l'any que ve a tornar-ho a provar.
4: Moltes gràcies, Ignasi.
1: Vinga, noi, 40 minuts, tornem cap a les comes, perquè hi ha novetat, Jordi.
2: Males notícies per l'Igualada, i és que ha empatat el Liceo amb el gol de Dava Torres, del capità del conjunt gallec. Un autèntic golaç el que ha marcat el jugador del Liceo per posar l'empat a dos. Per part de l'Igualada, Matías Pascual, que ha tingut dues bones oportunitats que no ha pogut transformar. Això sí que té la sensació de...

0: El Barça-València.
1: Sí, va acabar perdent de manera contundent, 27 punts va perdre el Rotllarena en aquest segon partit. El Barça, 102-75 davant del València. El primer partit havien anat les coses molt més ajustades, es va haver d'anar a la pròrroga i el Barça finalment va guanyar d'un únic punt, 112-113. Ara la sèrie, el millor de 5 aquesta de final, es trasllada al Palau Blaugrana i demà dilluns a les 8 del vespre doncs serà el tercer partit d'aquesta final, Barça-València.
0: Segur ja que hi haurà els dos partits de la Palau, passi el que passi en aquest partit de demà dilluns, però en qualsevol cas ahir desfeta clara del Barça davant del València, que el tècnic Xavi Pasqual analitzava d'aquesta manera.
2: No, juguem contra un equip extraordinari que té molt de ritme, que és molt jove, que té molta capacitat atlètica, sabem contra qui ens enfrontem i per què és tan difícil jugar, això pot passar. Nosaltres hem de jugar millor a nivell ofensiu, avui tampoc no hem trobat la manera. Se'ns ha lesionat el Juan i Marcos al principi, després ja no hem trobat la manera d'estar una miqueta més estables en el joc, en les rotacions ja han estat estranyes, i quan hem començat a jugar per sota el marcador, amb diferències de la segona part d'entre 10 i 15 punts, aquí ja hem perdut el nord, hem deixat de fer les coses bé, no? Ens hem vingut una miqueta avall i el partit s'ha trencat. Però, sens dubte, abans de venir a València, tornar a Barcelona amb 1-1 era un bon resultat. Sempre en play-off, sempre quan guanyes, tens la sensació de que no pots perdre, i quan perds tens la sensació de que no pots guanyar. Això sempre passa així, però immediatament el dia següent ja tothom es recupera, tothom pensa en el següent partit i... Bueno, l'eliminatori està 1-1, simplement.
0: Vinga, i tornem cap a Igualada, perquè torna a haver-hi novetat, Jordi!
3: I és que l'Igualada ha marcat el tercer, ha marcat Marc González amb un cacau, amb un xut potentíssim, en què encara queden 17 minuts de la segona meitat, però que l'Igualada es torna a posar per davant en el marcador amb aquest 3-2. Les comes dempeus animant el conjunt igualadí, i és que aquesta victòria pot forçar el cinquè partit. Gol de Marc González, 17 minuts pel final, Igualada 3, Liceo 2.
0: Doncs l'Igualada encaparrat en aconseguir forçar el cinquè partit d'aquesta gran final de l'hoquei Lliga masculina. I a tot això, com dèiem, demà tercer partit a la Lliga ACB, en aquest play-off pel títol entre Barça i València, ja amb la sèrie al Palau, Tomas Satoranski confia precisament en el factor Palau per tornar a guanyar, per tornar a donar la imatge del primer partit.
4: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido. Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte.
0: I a tot això també un altre punt de bàsquet, perquè avui el Bàsquet Girona ha confirmat que Cameron Hildreth no formarà part del primer equip la propera temporada. Vinga, i parlem també de waterpolo, perquè ahir vam tenir una bona notícia a la divisió d'honor femenina, un equip català que va aconseguir la permanència.
1: Sí, l'Horta lluitava en aquest play-out per la permanència davant l'Irunya. Era el millor en de 3 aquesta eliminatòria i es va necessitar arribar al tercer. L'Horta s'havia imposat al primer, 14-12. En el segon, l'Irunya havia guanyat 18-17 i en aquest tercer, a la piscina de l'Horta, doncs la victòria es va quedar a casa d'un únic gol de diferència, 13-12.
0: Doncs després del partit ahir, Jordi Cochran, que s'està guanyant el sou aquest cap de setmana, l'estem enviant aquí i allà, doncs ahir va passar per Horta i va parlar amb el tècnic de l'Horta.
3: Després de tota una temporada de competir i de competir, arribar al play-off de permanència, finalment l'Horta, que podrà dir que la temporada vinent serà equip de la divisió d'honor de waterpolo femenina per segona temporada consecutiva. Dani Esforzado, l'entrenador d'aquest equip hortenc que ha aconseguit aquesta fita històrica, com valores haver aconseguit aquesta permanència?
5: Bueno, això és molt important, és molt gran, perquè som un equip amateur, lluitant amb jugadores que totes cobren, som semiprofessionals, i això ens ha costat molt, perquè gent que estudia, gent que treballa, que ve aquí a les 8 i mitja ha fet una merda, i bueno, al final el patiment al final ha sigut, pues, ha tingut el seu fruit, podria haver passat al revés, però bueno, aquesta vegada ens ha tocat guanyar.
3: Parlant del partit 13-12, sobretot demostrar la demostració de caràcter en el tercer període per remuntar el partit.
5: Bueno, nosaltres sabíem que tenim un equip, un fons d'armari més gran, i

0: I les nostres, la nostra banqueta, per dir-ho d'alguna manera, és més forta que la seva, i el ritme l'hem mantingut molt alt durant el partit, i sol només era esperar que elles caiguessin. Bueno, ha sigut a la tercera part, després hem pogut aguantar el que teníem, i bueno, el patiment ha funcionat.
1: Un patiment per això, però tu que ja portes diverses temporades aquí entrenant a l'Horta, aquesta progressió constant com a club, què significa mantenir-vos per segon any consecutiu a la divisió d'honor?
0: El del primer equip és important i és més mediàtic. L'important d'aquest club és que totes les categories femenines, les masculines també, però les femenines, hem aconseguit medalla amb, des d'infantils, alevins, infantils, cadets i juvenils, tots hem tingut pòdium amb el campionat de Catalunya, que és el campionat més important d'Espanya. Amb els masculins ens han classificat tots els campionats de Catalunya. Això, com a club, és impagable. Pocs clubs, molt pocs clubs, no sé si algun, no, Matat, no sé si Terrassa, potser, ho poden dir tots els altres, nosaltres podem dir que totes les categories estem a dalt. I ara, el femení es manté. Només faltaria que el masculí hagués pogut pujar. I ha sigut d'un gol. Ha sigut d'un gol i hagués sigut una temporada absolutament rodona, amb un èxit, amb un club petit. Petit econòmicament. Un club que és gran, però un club petit és un èxit increïble.
1: Un èxit per això, però deixa'm focalitzar en el teu equip, en el femení.
0: Sí, no, el femení ha sigut... Aquestes nenes han lluitat. Sí, ja us dic, són jugadores que venen de treballar, que van a les 8, moltes arriben tard a l'entreno de les 8 i mitja perquè no poden arribar abans. Fan els entrenos de pes pel dematí quan poden, on poden, com poden, i bueno, al final mira la cara de felicitat que tenen. I et fas... aquesta és enginyera aeronàutica i ve a entrenar a les 9 cada nit.
1: Aquí que durant l'entrevista van passant jugadores també, i deixa'm fer-te l'última pregunta, Dani. És cert, permanència a la divisió d'honor, però això és un començament de cada temporada vinent d'objectiu, com a mínim no patir tant?
0: És molt difícil, ja et dic, nosaltres no tenim calés per pagar, i tots els clubs, per petits que siguin, poden fer aportacions a les jugadores. A la que nosaltres parlem, les jugadores venen aquí quan no poden complir els horaris dels altres clubs, quan no tenen lloc els altres clubs. Llavors nosaltres, home, no et dic que estiguem les sobres, però la veritat és que són jugadores que no són titulars en cap altre club. I nosaltres hem aconseguit fer 14 jugadores d'un nivell mig i amb una intensitat molt gran. I això és el que ens ha aconseguit tenir bons resultats durant tot l'any, perquè ara hem arribat als últims partits, però vam aconseguir 9 punts a la Lliga, que és una cosa que és absolutament impensable.
1: Doncs moltes felicitats per aquesta permanència.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Les paraules de Dani Esforzador, l'entrenador de l'Horta, durant aquesta fita històrica amb la permanència un any més a la divisió d'honor femenina de waterpolo per part de l'Horta.
2: I 49 minuts, vinga, i tornem amb Jordi Cochran, però ara en rigorós directe des d'Igualada. Més gols a les Comes.
1: I és que l'intercanvi de cops està somrient a l'Igualada. Torna a marcar Marc González, ara amb una jugada de qualitat, amb un toc subtil. Ha marcat el quart pel conjunt dirigit per Marc Montaner. Ara mateix temps mort que ha sol·licitat Juan Copa, el tècnic del Liceo. I és que queden 14 minuts i 13 segons pel final del partit. L'Igualada que torna a tenir aquest avantatge de 2 gols en el marcador. I el que dèiem, intercanvi de cops entre els dos equips. El Liceo ha tingut per marcar i empatar, no ho ha fet, però sí que ha pogut eixamplar la diferència en el marcador. L'Igualada torna a marcar Marc González, 4-2 guanya el conjunt igualadí.

0: El reportatge en joc.
1: Daniela Guillén és una pilota de motocross de 20 anys, nascuda a Blanes, que ha començat amb força al Mundial, líder de la classificació després de guanyar els dos primers grans premis, el de França i el d'Alemanya. És un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Roger Marc.
2: Daniela Guillén ha signat un doblet en aquest inici del campionat del món de motocross femení. Victòria a la Capelle Marival, el Gran Premi de França, i un altre cop victòria al circuit de Tochental, el Gran Premi d'Alemanya, en ple de punts.
3: Sí, la veritat que ha sigut el primer any que hem començat així fort. Sempre començàvem més tranquils i aquest any ja hem començat a per totes i bueno, però estan sortint els resultats.
2: La corredora del Mekitech Gas Gas Racing Team ja va aconseguir el millor temps als trams cronometrats del Gran Premi d'Alemanya i es va assegurar la pole position. Per Guillén, la pretemporada ha estat clau.
3: Bueno, jo crec que a la pretemporada un bon treball amb l'equip, amb els meus entrenadors, ha sigut la clau i jo crec que hem fet bona feina perquè ho estem fent bé.
2: Després de les dues primeres proves, Daniela Guillén lidera el Mundial amb 97 punts dels 100 possibles. La propera cita serà els dies 18 i 19 de juliol a Fox Hills, a la Gran Bretanya, i no té cap intenció de fer una cursa conservadora.
3: No, no, la veritat que vaig cursa a cursa, o sigui, si puc guanyar totes les intentaré guanyar i no vaig a estratègia perquè mai se sap què pot passar, llavors vaig a carrera, a carrera.
2: Per darrere de Guillén, a la classificació general, hi ha Chiara Fontanesi amb 91 punts i Carney Duncan amb 58, però la de Blanes estarà atenta a totes les corredores.
3: Bueno, jo crec que al final totes les que estan a parrilla volen guanyar, o sigui que totes són rivals, algunes tenen més nivell, menys nivell, però tothom vol guanyar, o sigui que totes són rivals.
2: L'aventura de Daniela Guillén al Mundial va començar el 2021 amb una novena posició. El 2023 i 2024 va ser subcampiona, l'any passat tercera, i ara no amaga que el seu objectiu de la temporada és guanyar el títol mundial.
3: Sí, bueno, a veure, al final, quan anava segona els altres anys, també volia guanyar i tenia la possibilitat de guanyar. No es va donar el cas, però bueno, aquest any anant líder amb 6 punts d'avantatge i amb la bones carreres que estic fent, pues, la veritat que sí.
2: Daniela Guillén no practica el motocross per tradició familiar, però des dels 3 anys tenia molt clar que el seu món era la moto.
3: No, la veritat que no. Si va vindre la sorpresa, una amiga meva mare ens va regalar una moto i res, la vaig provar i em va agradar i fins ara. Sí, no estava... O sigui, estava aprenent a caminar i ja la bici la vaig saltar, vaig començar amb una moto.
2: El 2012, amb 6 anys, va guanyar el trofeu al millor pilot de motocross Kids de França, i és que va ser el país veí on va començar la seva carrera. Però el 2020 va acceptar l'oferta de les federacions catalana i espanyola que li van atorgar una beca al CAR de Sant Cugat.
3: Sí, bueno, des de petita... Jo sí que és veritat que de petita corria a França. La veritat que la federació francesa em va ajudar en aquell moment i amb un equip també. I la veritat que vaig guanyar dos campionats d'allà francesos i després ja vaig tornar a Espanya. I sí, la veritat que contenta amb la trajectòria que he fet des de ben petita i ara endavant.
2: Guillén ha guanyat 3 campionats d'Espanya consecutius i 2 edicions del motocross de les nacions europees. Tot i que Catalunya té noms destacats en el món del motor, Daniela Guillén no s'ha fixat en cap referent concret. Sí que ha provat diverses modalitats esportives, sempre sobre 2 rodes.
3: No, la veritat que no, mai he tingut així un referent. Sí que és veritat que m'he fixat en pilots, però la veritat que inclús perquè faig una idea, o sigui, quan no corro jo la carrera ni miro no miro el motocross, perquè faig una idea. Bueno, jo crec que tot el que sigui anar amb moto, la veritat que m'agrada. O sigui, he provat el trial, l'enduro, menys els rides, ho he provat tot, o sigui que m'agraden tots, la veritat.
2: Guillén té preferència pels circuits de sorra i no descarta en un futur participar al Dakar.
3: La veritat que al final m'acaben agradant tots. Sí que és veritat que a la sorra m'agrada molt, o sigui, anar amb circuits de sorra em diverteixo, o sigui que jo crec que qualsevol circuit que sigui de sorra m'agrada més que sigui terreny dur. Bueno, per què no? Si surt la possibilitat, Sí, sí que m'agradaria córrer, però encara que encara pugui, que encara pugui, pugui fer uns quants anys al motocross.
1: Vinga, últim minut de programa. Tornem cap a les Comas per veure com deixem el partit entre Igualada i Liceo, Jordi.
4: Ara mateix 4-2 guanya l'Igualada. Queden menys de 12 minuts perquè acabi aquest partit. El Liceo, que està collant el conjunt igualadí, buscant escurçar les diferències en el marcador, però de moment que resisteix l'equip de Marc Muntaner, que intenta travar el màxim possible aquest duel. Si tot acaba així, guanya l'Igualada 4-2, hi hauria cinquè partit demà passat al Liceo, a Riazor, en aquest play-off pel final de la Lliga, que l'Igualada vol tornar a guanyar, que no ho aconsegueix des de finals del segle passat.
1: Perfecte, demà ens expliques com ha acabat el partit. Gràcies, Jordi. I a més amb els doblets dels nous fitxatges, Anna?
5: Sí, dels nous fitxatges d'aquesta temporada, Marc González i Matías Pascual, que tant resultat han donat a l'equip de Marc Muntaner.
1: Gràcies, Anna. Bona nit i bona setmana.
5: Bona nit, que vagi molt bé.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Pere Vives, el control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Torpero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.
6: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
7: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys.
8: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
7: Ràdio Arenys.
9: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
10: L'exploració durà.

Quan més lluny està un planeta de la Terra, menys missions s'hi han enviat per explorar-lo. A Júpiter hi hem enviat 9 missions, a Saturn 4, hi haurà només una, la Voyager 2 de la NASA. Aquesta sonda es va enlairar de la Terra el 20 d'agost de 1977, i abans d'arribar a Urà va passar a prop de Júpiter i de Saturn i els va estudiar. Finalment, el 24 de gener de 1986, va sobrevolar Urà, va passar a prop, va passar a 81.000 quilòmetres i va obtenir moltes fotografies d'aquest planeta. Després de viatjar més de 3.000 milions de quilòmetres en 9 anys, la Voyager 2 va recopilar gran part de la informació que tenim d'aquest planeta. Va obtenir fotos dels seus anells, de les seves llunes i del propi planeta en només 6 hores, perquè va passar a prop i va marxar. Què va descobrir? Doncs va descobrir 10 noves llunes, 2 nous anells i un camp magnètic molt intens, molt més fort que el que té Saturn. També va estudiar l'atmosfera del planeta i va descobrir que no és d'hidrogen i d'heli, com Júpiter i Saturn, sinó, sobretot, de metà i amoníac. Va descobrir també que Urà és un tipus de planeta gegant diferent de Júpiter i Saturn. Els investigadors sospiten que en el seu interior pot haver-hi oceans d'aigua i gel. La Voyager 2 també va passar molt a prop d'un satèl·lit d'Urà, Miranda, i va descobrir que és un cos sorprenent, amb grans canyons i barrancs de 20 quilòmetres de profunditat. Sembla com si una part de la seva superfície s'hagués trencat, potser pel xoc d'un altre cos, i després s'hagués reconstruït.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Jordi Martí Galvis ha fixat com a objectiu guanyar les eleccions municipals del 2027 a Barcelona després d'imposar-se a les primàries de Junts per ser el cap de llista a la capital catalana. Ho ha dit en una roda de premsa acompanyat pel secretari general del partit, Jordi Turull. Escoltem precisament a Jordi Martí Galvis.
2: El que jo espero i demano és que a partir d'avui tots tornem a remar en la mateixa direcció, formant part del mateix equip, amb l'objectiu comú de fer, com deia, arribar al canvi, fer arribar el canvi a la ciutat de Barcelona, a l'Ajuntament i al govern i a la batllia de Barcelona, que necessita un canvi, com ara també s'hi referia el secretari general.
1: Turull, per la seva banda, ha donat iniciat el compte enrere per al canvi a Barcelona i ha garantit que tota la direcció del partit estarà al costat del nou alcaldable. I primer dia d'onada de calor, que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent. Precisament les temperatures més altes s'han registrat amb aquests 41 graus al Poal i a Lleida. D'altra banda, Protecció Civil també manté en fase d'alerta el Procicat davant l'inici d'aquesta onada de calor, que pot deixar un episodi especialment de calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides, on no es baixarà dels 25 graus. Aquest dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I anem a Tarragona, on centenars de persones han fet un minut de silenci davant el Palau Municipal de la ciutat aquest matí per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. Davant d'aquest fet, la patronal de Socorrisme a Catalunya ha aprofitat per fer una crida a la ciutadania a extremar les precaucions, tant a les platges com a les piscines i resta de zones aquàtiques durant tot l'estiu. I han recordat, en paraules seves, que la bandera groga no és de normalitat. Hi ha successos i en afectacions, precisament en afectacions de trànsit a l'AP7 entre Castellví de la Marca i Olèrdola en direcció Barcelona. Ara mateix hi ha 5 quilòmetres de congestió i un carril tallat per una avaria d'un vehicle. Precisament ha sigut una tarda moguda en la xarxa viària catalana, concretament a l'AP7. I anem als Mossos d'Esquadra, que investiguen una agressió a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. Els fets van passar aquesta matinada passada al voltant d'un quart de 3 a la ronda de Sant Oleguer. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. Segons apunten fonts policials, aquests estarien relacionats amb un tema d'homofòbia. I parlem d'esports i parlem de què Paula Blasi s'ha fet amb el podi de la Volta a Catalunya femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. I també parlem d'hoquei, ja que l'Igualada ara mateix està 4-2 contra el Liceo per a fer un altre partit més d'hoquei lliga i intentar guanyar el títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, la primera.
0: Moments d'òpera.
4: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha òperes que esdevenen essencials, malgrat no siguin molt cèlebres. És el cas de la nostra protagonista d'avui, titulada El caçador furtiu.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
4: El caçador furtiu és una òpera dividida en tres actes amb música de Carl Maria von Weber i llibret en alemany de Friedrich Kind. La seva estrena es va produir el 18 de juny del 1821, per tant, per aquestes dates fa 205 anys. Va ser a Berlín l'estrena, mentre que a Catalunya es va poder veure per primer cop el 4 d'agost de 1849, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges principals que intervenen en El caçador furtiu de Weber, Max és el nostre protagonista, un caçador que està enamorat d'Agathe, a la que té por de perdre en el concurs de tir on s'ha de decidir amb qui es casarà Agathe. Per evitar perdre-la, no dubtarà en recórrer a la màgia negra, en aquest cas. És un paper per tenor líric amb prou força com per superar moments orquestrals densos. Agathe és una jove que està enamorada de Max, paper per soprano líricos pinto o lírico-dramàtica, directament a veu, per tant, de gran envergadura. Anshan és la cosina d'Agathe, una noia senzilla i simpàtica, una part per soprano lírica amb facilitat, en aquest cas, per la coloratura. Caspar és un caçador que va vendre la seva ànima a Samiel, que és el diable, a canvi d'unes bales màgiques. Si vol salvar-se, diu, haurà de trobar una altra víctima. El de Caspar és un paper per baix. I destacarem també la part de Kuno, el pare d'Agathe, un guardabosc del príncep d'Otokar, que ha d'interpretar-lo un baix. També apareix en un camperol que és Kilian, un paper per baix, Ottokar, el príncep de Bohèmia, que és un baríton, un ermità, un baix, la dama de la núvia, una soprano, Samiel, un paper parlat, i el cor, amb molt importants intervencions, com podrem apreciar al llarg de l'òpera. De fet, una de les intervencions més icòniques d'aquest títol la fa no el protagonista, sinó el cor. Anticipant-se 20 anys a Wagner, Weber va iniciar el que es coneixen com els fonaments del que acabaria sent l'òpera nacional alemanya, en una època en què l'òpera italiana encara regnava arreu del món, fins i tot als països germànics. Per Wagner, no hi ha dubtes, tot en aquesta òpera és alemany, des de la llengua, passant per la música i acabant pels boscos, que són acollidors de dia però terrorífics de nit. A més, tots els personatges de l'obra beuen cervesa i ballen danses populars alemanyes. De fet, viuen el seu dia a dia sotmesos a una tradició invariable i els seus conflictes tenen l'origen sota la influència de sers sobrenaturals que conviuen amb ells sota el cel alemany i que responen també a la tradició folklòrica germànica. Tot plegat s'explica perquè, amb la voluntat d'oferir una alternativa a l'òpera italiana vigent, Weber va acceptar el llibret proposat pel seu amic l'escriptor Johann Friedrich Kinn, que tenia un prestigi en el món literari força rellevant, a Dresden, sobre una llegenda popular procedent d'un recull de contes del 1810 de Johann August Appel i Friedrich Laun. Per tant, la voluntat claríssima d'anar a contracorrent en aquell moment, anar contra l'òpera italiana, proposant una obra deliberadament germànica. L'acció del caçador furtiu de Weber se situa a Bohèmia, pocs anys després de la Guerra dels 30 anys, que va ocórrer entre els anys 1618 i 1648, i, si en voleu conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants, no deixeu d'escoltar-nos, perquè ens situem ja a l'inici de l'acte primer.

A l'inici del Calçador Furtiu ens hem d'ubicar en una clariana del bosc, en l'assaig del concurs de tir que s'ha de celebrar l'endemà. El pagès Kilian encerta de ple la diana amb un tir d'arcabús i la gent l'aclama entusiasmada davant la irritació evident de Max, el seu contrincant, que darrerament no té gens de sort en les seves intervencions. Els pagesos l'acompanyen en processó i el guanyador es mostra arrogant i es burla del vençut amb crueltat. Andreas Schaffner és l'arrogant Kilian.

Max, en sentir-se burlat per Kilian, tal com acabem d'escoltar ara mateix de fons, acaba perdent els papers i treu un ganivet, però la gent els acaba separant. Arriben Kuno, que és el guardabosc del príncep del lloc, d'Otokar, i el malvat Monté Caspar amb altres caçadors. Kuno queda desolat quan constata el mal moment pel que passa a Max. Caspar ho atribueix al fet que és víctima d'un sortilegi i li recomana demanar ajuda al gran caçador, un dels servidors del diable. Kuno s'indigna, qualifica Caspar de persona indesitjable i intenta animar Max perquè l'endemà participi amb encert al concurs de tir que presidirà el príncep. El guanyador, com us dèiem, tindrà dret a la mà de la seva filla Agathe, a més de succeir-lo, esclar, en el seu càrrec. Aleshores explica als presents el llegendari origen del concurs en temps del seu rebesavi. Es parla també de la bala màgica, obra del diable. 6 bales encerten la diana volguda pel caçador, però la setena pertany al diable, que la dirigeix segons la seva voluntat. Ens ho canten Francisco Araiza com a Max, Ekehard Blaschicha com a Kuno i Tomás Tomaschke com a Caspar.

Max, sumit en una negra desesperació, es veu incapaç de suportar el fet de perdre la seva estimada Agathe. Kuno parla com un home recte, religiós i segur d'ell mateix, i Caspar mostra una personalitat intrigant i tortuosa i pretén apoderar-se de la voluntat del jove tirador, mentre els caçadors i pagesos mostren la seva simpatia pel noi. Killian es reconcilia amb Max i li desitja sort, i els pagesos ballen un lalla, una dansa típica germànica. En quedar-se sol, Max evoca la felicitat passada, ara desapareguda, i el seu amor per Agathe. Max és el tenor Jonas Kaufmann.

Casper intenta consolar a Max, l'obliga a beure i posa un beuratge al seu got, mentre proclama la seva devoció al vi i a Bacchus, que és el déu del vi, als jocs i també a les dones, cosa que escandalitza el jove caçador. Li deixa el seu arcabús perquè tiri contra una presa quasi invisible i entre riallades sinistres de Casper cau abatuda una àguila poderosa, que omple a Max de sorpresa, però també de temor. Casper li diu que només una bala màgica pot assegurar l'èxit del seu tir i la que acaben d'utilitzar és la darrera que tenia, però li proposa anar a mitjanit a la tenebrosa gorja del llop, on podran fondre noves bales amb l'ajut dels esperits malignes. La resistència i el temor de Max són vençuts per la insistència de Casper i la seva desesperació per la possible pèrdua d'Àgate si falla l'endemà. L'alegria del malvat caçador s'explica pel seu ressentiment perquè havia pretès inútilment Àgate i perquè té un pacte amb Samuel, el diable. Si li proporciona una nova presa, en aquest cas seria Max, se li ajorna la seva pròpia condemna, pactada fa temps amb les forces infernals. De nou, Eckhart Blaschicha és Caspar i Francisco Araiza, Max.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El caçador de Furtiu, de Weber, que aquesta setmana el celebra el seu 205 aniversari. Estem situats ja a l'inici del segon acte d'aquesta òpera, en una sala a la casa de Kuno. La seva filla Agathe, enamorada de Max, ajuda la seva cosina Anshen a clavar a la paret el retrat del seu besavi, que en caure sobtadament la ferida al front. Les dues noies, que s'estimen amb tendresa, mostren aviat el seu caràcter oposat, seriós i amb un punt d'angoixa el d'Agathe i alegre i optimista el d'Anshen. Agathe mostra la seva preocupació pel retard de Max, que li ha promès passar per casa seva aquell mateix vespre, alhora que sent un temor indefinit. Anshen celebra la joventut i l'amor mentre Agathe adorna el seu vestit de núvia. L'alegre i optimista Anshen és Eva Lindt.

Per la seva part, Agatha explica a Anshen que al matí ha anat a veure el vell eremita, amb fama de sant, que li ha regalat un vell ram de roses blanques i li ha demanat que tingui cura, que una visió li ha revelat que ella està en un greu perill. La cosina se'n va a dormir i, mentre segueix esperant a Max, mira els estels per la finestra i torna a sentir angoixa pel seu futur i demana la protecció del cel. Carita Matilda és Agatha.

Arribarà finalment Max, que intenta dissimular els seus fracassos i en canvi destaca amb orgull les plomes de l'àguila que ha batut amb Caspar. En Shen intenta novament donar alegria i confiança, però Agathe ha de justificar la seva ferida i Max s'adona que el quadre de l'avantpassat que ha caigut en el mateix moment en què ell disparava la bala màgica contra l'animal. Malgrat les súpliques de l'estimada, diu que ha de marxar per recuperar un gran cèrvol que també ha caçat a la gorja del llop. Ells l'intenten convèncer que no vagi a un lloc tan perillós on habita el caçador negre, però ell afirma que és un home a qui no li falta coratge ni tan sols valor. L'escena de la gorja del llop transcorre, per tant, en un indret salvatge. Caspar forma un cercle de

però arriba Max i ho fa decidit a desafiar el seu destí, entre signes terrorífics de les forces del mal. La fosa de les set bales constitueix, doncs, la darrera escena. Les fórmules de l'encanteri de Caspar demanant ajuda a l'esperit maligne inicien la feina i cada anunci d'una nova bala és repetit per l'eco, acompanyat per sons terrorífics, aparicions i el cant d'un cor invisible. A la setena bala, que fon Max davant la impotència de Caspar, apareix Samuel, que allarga la mà al jove, però aquest fa el senyal de la creu i l'esperit desapareix.

0: Moments d'òpera.
1: Així arribem al tercer i darrer acte del Caçador Furtiu de Weber. Després de l'interludi sinfònic que estem escoltant de fons, dirigit per Sir Colin Davis amb l'Estatskapelle de Dresden, ens situem en una clariana del bosc. Un petit grup de caçadors comenta l'aspecte inquietant de la gorja del llop. Entren Max i Caspar i un dels caçadors comenta la gran punteria del jove munter, el que ha vist fa poc tirar 3 bales. Quan queden sols, Max demana a Caspar una bala, però aquest no vol donar-li, i Max es queda només amb la 7ª bala forjada, que és precisament la que anirà on vulgui l'esperit maligne, cosa que el noi ignora i omple d'alegria a Caspar. Canviem d'escena. Al dormitori d'Agathe veiem la jove promesa vestida de núvia, que inicia una pregària en què mostra la seva confiança en la bondat divina. És de nou Carita Matilda com a Agathe.

Entra en escena Angela a l'habitació d'Agathe i se sorprèn en veure les seves llàgrimes. Agathe ha tingut un malson premonitori. S'havia convertit en un colom blanc, Max li disparava, ella queia, però es transformava novament en Agathe i al seu lloc ja hi ha batut un ocell negre. La cosina intenta donar una versió inofensiva del significat del somni i Burleta li recomana assumir l'alegria pròpia d'una núvia. Entren les dames d'honor que canten una cançó popular. Anshen porta la capsa de la corona i anuncia que el quadre de l'avantpassat de Kuno va tornar a caure la nit passada. El temor d'Agathe augmenta de nou quan comprova que la corona que ha arribat és una corona mortuòria, però decideix que les roses blanques que li havia donat l'Eremita serveixin per fer una nova i veritable, ara sí, corona de núvia. Mentretant, en una clariana del bosc, on hi ha el pavelló del príncep i s'ha de celebrar el concurs Ottokar i el seu petit seguici, escolten els cants dels caçadors. És aquest, segurament, el cor més popular de tota l'obra i que sona així.

0: El príncep rep amb afecte a Q, no?, i li diu que aprova la seva tria de Max com a marit de la seva filla i successor, però exigeix la prova de tir, com demana la tradició. Combina Max, doncs, perquè dispari el colom blanc que s'ha posat sobre una branca, i al mateix moment entra Agathe, que li demana amb un crit que no tiri, que la coloma és ella. Però la bala ja ha sortit de l'arcabús, la coloma vola i Agathe i Casper, que s'estava amagat sota l'arbre, cauen a terra. Tothom creu que Max ha disparat sobre la promesa, però Agathe, protegida per l'eremita, que apareix al seu costat, només ha caigut desmaiada i aviat es recupera. Casper, però, enmig d'un toll de sang, intenta inútilment posar-se dret i veu la figura de Samiel, invisible pels altres. Reconeix que les forces del mal l'han vençut i maleeix el cel abans de caure sense vida. Ottokar ordena que abandoni el cadàver a la gorja del llop. Exigeix a Max que expliqui el que ha succeït i aquest confessa que va fondre les quatre bales màgiques amb la complicitat del malvat Casper. El príncep s'indigna i el condemna a sortir immediatament del país i a renunciar a la mà d'Agathe. Kuno, Agathe, Anshen i tots els presents intercedeixen a favor seu. Ottokar es manté a la seva posició, però l'arribada de l'eremita capgira la situació. El príncep es descobreix davant la seva presència i accepta per endavant el seu consell. L'eremita fa veure que la felicitat de dues persones que s'estimen no ha de dependre del curs d'una bala i demana que aquesta prova sigui suprimida. Pel que fa al càstig que mereix Max, demana que sigui només un any i que, si es comporta com un jove digne i honrat, li sigui concedida la mà d'Agathe passat aquest temps. L'òpera, doncs, acaba amb l'esclat de joia dels presents fins a arribar al majestuós coral final, himne a l'Altíssim i a la bondat del cel. I així és com acaba El caçador furtiu de Carl Maria von Weber, obra que va inspirar el mateix Wagner i que aquesta setmana commemora el seu 205 aniversari. Marxem, però tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Des de fa uns quants segles, els músics parlen italià. El domini dels compositors, intèrprets i cantants italians, amb un nivell clarament superior al dels seus contemporanis europeus, va fer que, a partir del segle XVII, hi hagués molts músics d'aquesta nacionalitat per totes les corts i capelles del continent. En paral·lel, evidentment, la seva llengua va esdevenir la més emprada per descriure els matisos i els efectes que els músics han de conèixer per extreure'n tota l'expressió possible. Paraules com allegro, andante, adagio, piano, forte, finale, da capo, són paraules italianes que encara s'utilitzen a diari pels músics de tot el món. Doncs bé, amics i amigues, avui una d'aquestes expressions serà, diríem, la nostra brúixola temàtica. La paraula en qüestió, l'heu sentit segur, és coda. La coda és un grup de compassos que hi ha al final d'una peça o d'un moviment i que, en certa manera, ens condueixen cap al final. El compositor, si és hàbil, sap preparar l'oient per l'acabament de la seva obra. I uns compassos abans, molts o pocs, fa que la música canviï, en certa manera, perquè així veiem a venir que aviat s'acabarà la peça. Això és la coda, que en italià vulgar vol dir simplement cua. Però una coda ben escrita no és tan fàcil d'escriure com podria semblar. Ha d'incloure sempre un recull o un recordatori dels temes musicals que s'han escoltat al llarg de la peça, i el compositor ha de saber modificar hàbilment el tempo i l'harmonia perquè doni la sensació de que tot es precipita. Doncs bé, estimats i estimades, el d'avui serà un programa en forma de coda, perquè serà el darrer de la temporada i, com si fos una coda, recollirà alguns dels temes que hi hem tractat. Els reexposarem i acabarem, com una bona coda, amb un final esclatant i, com us podeu imaginar i com us mereixeu, amb un gran recull de bona música.
0: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.

Els orígens del que avui es coneix com a coda en música es remunten a l'edat mitjana, però va ser en el barroc quan el seu ús es va tornar, diguem-ne, més funcional, servint com un tancament breu i rotund de la peça musical. Però el gran punt d'inflexió arriba amb el classicisme i, sobretot, amb el geni de Beethoven. En formes musicals com la sonata, el rondó o les variacions, la coda deixa de ser un simple afegit decoratiu per convertir-se en part de la pròpia estructura de l'obra. Mozart ja n'havia escrit de codes, però és Beethoven qui va anar més enllà. Va ampliar la coda fins a donar-li un pes musical i un pes dramàtic equivalent, algunes vegades al propi desenvolupament temàtic, amb una potència fins i tot superior, amb la idea de deixar l'oient clavat al seient. Des de llavors, els romàntics la van abraçar com un element inherent a la seva música. I a tall d'exemple, mireu, no se m'ha acudit millor fragment que la coda del finale de la cinquena sinfonia, on Beethoven estén aquesta coda d'una manera exagerada, sobrehumana gairebé, i la idea era evident. Beethoven, amb aquesta obra, volia superar tot el que s'havia fet abans en el món simfònic. Més potència, més energia, més instruments, una cursa frenètica cap al final que va deixar sense respiració als espectadors vienesos que el dia 22 de desembre de 1808, a pesar d'un fred extrem i un concert interminable, van quedar bocabadats amb aquesta autèntica despesa d'energia musical.

sentíem el finale de la cinquena sinfonia de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Orquestra Revolucionària i Romàntica, dirigida per John Eliot Gardiner.

Avui, com dèiem, amics i amigues de la bona música, farem la nostra coda particular, recordant algun dels espais de la temporada en els quals, per qüestions de temps i de la verborrea confessa d'aquest qui us parla, ens van quedar alguns temes musicals molt interessants a la reserva. Una injustícia que avui penso reparar de la millor manera possible, parlant menys i deixant-vos amb el que ha de ser l'autèntic protagonista, que és la música.

El primer tall de la nostra coda d'avui és aquest meravellós diví, diria jo, gairebé segon moviment del concert per piano número 23 de Mozart, un dels darrers que va escriure i que hauria d'haver inclòs en el programa que vam dedicar al Kama Muta, aquella sensació d'emocionar-nos fins al plor, però per la felicitat, per la bellesa que ens ofereix la música. I aquest concert és un dels que a mi personalment em provoca aquest sentiment. Gaudim-lo i després us comento una anècdota sobre ell.

Sentíem el pianista austríac Friedrich Gulda sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt, un altre dels nostres protagonistes d'aquesta temporada, com segurament recordareu. El sentíem en el moviment lent, l'adagio, del concert número 23 en la major de Mozart. Un concert capaç, fixeu-vos, d'emocionar el mateix Stalin. Perquè mireu, mentre aquest home, aquest dictador cruel, inhumà, enviava desenes de milers de persones al front o als gulags, mentre exterminava els seus enemics de forma implacable, Stalin plorava d'emoció quan sentia aquest concert. El dia que va morir, el 5 de març de 1953, a més, fixeu-vos, el mateix dia, exactament el mateix dia que va morir el compositor Sergei Prokofiev, doncs aquell dia el tocadiscos de la cambra personal de Stalin reposava encara el darrer disc que havia escoltat i que era precisament el de la pianista russa Maria Yudina interpretant aquest mateix concert.

Segurament ja sabeu que, a banda d'escoltar-nos a la sintonia de la vostra ràdio local, podeu sentir tots els episodis de La Bona Música a la plataforma de streaming iVox. Allà hi trobareu aquest espai i tots els anteriors. Doncs bé, un dels que ha tingut més ressò, més èxit, o almenys més descàrregues, ha estat el que vam titular Bach Jazz Club, on us oferíem un recull de peces del mestre d'Eisenach, però totes amb arranjaments per grup de jazz, com dèiem llavors, simulant un club en el qual només es toqués la seva música. I que, ja ho dic jo, seria possible, perquè tantes i tantes són les versions que es fan de la música immortal de Bach, i que en alguns casos, com les del preludi que estem sentint, ens acosten, a més, a un altre dels temes que vam tractar fa poc, el minimalisme i la música repetitiva.

Sentíem el pianista romano-alemany Eugène Cicero amb la seva versió del cèlebre preludi número 1 del clavecí ben temperat i que aquest pianista titula Un Bach, és a dir, I Bach. El tema està arranjat i enregistrat a Alemanya l'any 1965, però després el va revisar en el seu disc Jazz Bach l'any 85 al costat del seu trio.

Un dels programes que ja us asseguro que m'ha divertit més fer és el que vam titular Fake Barroc, en el qual alternaven versions de peces barroques autèntiques amb d'altres falses, altres que imitaven l'estil barroc, però no donaven pistes, perquè d'aquesta manera miréssiu d'endevinar l'autenticitat per vosaltres mateixos. En aquell espai vam incloure barrocs autèntics, habitualment poc coneguts, perquè no fos tan fàcil la identificació, i els vam anar alternant amb alguns falsos barrocs que no eren gens fàcil d'identificar. Però per qüestió de temps no vaig poder incloure el que estem sentint, i que va ser obra del gran violinista del segle XIX, Fritz Kreisler, una obra publicada a Viena el 1905, que va néixer camuflada sota el nom del barroc Gaetano Pugnani, enganyant crítics i melòmens durant 3 dècades, fins que el 1935 el mateix Kreisler va revelar el fake clàssic, provocant d'aquesta manera un notable escàndol de crítica.

Sentíem el preludi i allegro de Fritz Kreisler, imitant Gaetano Pugnani, i en aquest cas en la interpretació el violí de Joshua Bell.

Un espai que crec que va quedar força interessant va ser quan vam recordar alguns grans noms que estan enterrats al cementiri parisenc del Père Lachaise. És un programa que gairebé podríeu utilitzar com a guia de visita, per anar resseguint les posicions de les sepultures, perquè allà us diem la posició i la ruta que heu de fer per visitar aquesta joia museística. Allà hi són enterrats, entre d'altres, Chopin, per exemple, Edith Piaf, Poulenc, Bizet, Jim Morrison o Michael Petrucciani. Doncs bé, ens van quedar alguns músics per incloure a la selecció. En concret, a mi em va quedar l'espineta de no haver programat música de Bellini, un altre dels il·lustres que van descansar a París, ni que fos durant uns anys. Doncs ho farem amb la versió sensacional que Cecilia Bartoli fa de l'ària A non crede a mirarti de La Sonnambula, una obra estrenada amb un èxit rotund a Milà el 1831.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Avui estem fent una coda radiofònica, que és també coda musical, i en la que repassem alguns dels espais que us han agradat més, almenys segons les estadístiques, de descàrregues a la plataforma de iVox. Un d'aquests programes que ha tingut forces descàrregues tenia un títol més aviat poc atractiu, i tot i això ha comptat amb molts oients. És el que vam dedicar a les Opus 1, les primeres obres publicades per alguns compositors.

composta per Fanny Mendelssohn sobre un poema de Heinrich Heine. Estem sentint la cançó Schwanenlied, el cant del cigne, que va ser l'opus 1 de Fanny Mendelssohn, la primera obra que va aconseguir publicar. L'havia escrit uns anys abans a Berlín, però la seva publicació oficial no va arribar fins al 1846, uns pocs mesos només abans de la seva mort prematura.

Sentíem el Lied, Schwanenlied, el cant del cigne, escrit per Fanny Mendelssohn, una de les pianistes i compositores més brillants del tercer quart del segle XIX, però que, òbviament, va veure la seva obra emmascarada, diríem, per la genial figura masculina del seu germà i també, cal dir-ho, per la pròpia pressió materna, pressió que l'obligava a que no es dediqués professionalment a la música. Tot i això, és autora d'un bon grapat de peces, sobretot cançons, objectivament tan bones o més com les de Fèlix. I això ho reconeix absolutament tothom, fins i tot el propi Fèlix, que moltes vegades no dubtava a signar-los com a propis, cosa que hem de veure com una possible apropiació, però que també és veritat, i defenia el mateix Fèlix Mendelssohn, permetia que almenys la música de la seva germana fos escoltada.

I de la lluita silenciosa de Fanny Mendelssohn, ens dirigim ara al misteri dels hospicis de Venècia. Potser recordareu l'espai que vam dedicar a les noies orfes de l'Hospedali, aquelles virtuoses anònimes que, tocant, amagades darrere les gelosies, van ser un autèntic fenomen que atreia visitants de tota Europa a la ciutat dels canals. En aquell espai vam sentir música dels compositors que van treballar en algun dels quatre Hospedali musicals. N'hi havia molts més, però eren quatre els Hospedali en els que es feia música. Entre ells, evidentment, Vivaldi. Però se'ns va quedar pendent música d'algun altre compositor molt interessant, com aquesta brillant composició de Baldassare Galuppi.

El que sentíem era el concert per a clavicèmbal i orquestra en do menor de Baldassare Galuppi. En un altre dels espais de la temporada ens vam apropar a la visió de la solitud que han tingut pensadors orientals i occidentals, en el cas dels occidentals com Petrarca, per exemple, en el seu text Elogi de la vida solitària. I amb l'ajut de Petrarca i altres pensadors vam reflexionar sobre les diferents cares de la soledat, de vegades buscada i d'altres terriblement dolorosa. En la nostra selecció musical d'aquell dia, però, no hi va haver lloc per aquest tema abocadorament nostàlgic que és Alone Again de Gilbert O'Sullivan, que avui sentim, però, en les veus de Diana Krall i Michael Bulbe.

0: Sentíem Alone Again, que, com dèiem, és una cançó original del cantautor irlandès Gilbert O'Sullivan, llançada l'any 72 a Londres, però he triat la versió de Diana Krall i de Michael Bublé perquè, al meu entendre, recrea fins i tot millor, fixeu que us dic, la melangia del protagonista, que el mateix Sullivan disfressava, perquè el tema té una lletra profundament trista, gairebé existencialista, que parla del suïcidi, de l'orfandat. I Sullivan ho camuflava, diguem-ne, amb un ritme pop més aviat alegre, gairebé com per treure-li ferro.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: I per acabar aquest viatge a través de la revisió dels darrers espais de la temporada, unim dos dels temes que hem tocat per separat, però que aquí, d'alguna manera, conflueixen en única peça. Aquesta que us presento i que no vam tenir temps d'oferir-la en el seu moment. És el tema de la melangia i de les perles musicals amagades. I la música és l'impromptu per a viola i piano de Dmitri Shostakovich. El compositor sarcàstic i de vegades violent aquí es transmuta en pura sensibilitat i ens fa pensar en els moments que el compositor va tenir que optar per la resignació i el silenci davant de l'aparell del partit que controlava amb mà de ferro aquest esperit hipocondríac i hipersensible.

Sentíem l'impromptu per a viola i piano, opus 33A, una obra breu de Dmitri Shostakovich, escrita a Moscou l'any 31, però que va romandre oculta durant gairebé un segle fins a que el seu manuscrit va ser descobert fortuïtament, no fa tant, el 2017, a l'Arxiu Estatal de Literatura i Art de Rússia. Sembla que Shostakovich va escriure aquest impromptu com un regal pel reconegut violista Alexander Mitrofanov,

I com que tota bona coda es reserva el dret a sorprendre l'oient, aquí tenim el camaleón del panameny Rubén Blades. I la raó per l'elecció, amics, està en la doble faceta vital d'aquest home, de Rubén Blades, que no només va ser o ha estat un músic prolífic i sabrosón, diríem, sinó també un polític implicat en la vida del seu país. Ell fundaria el partit Movimiento Papá y Goró i seria candidat presidencial l'any 1994. La seva formació com a advocat li permetria més tard arribar a ser fins i tot ministre de Turisme de Panamà entre el 2004 i 2009. Per tant, aquest és un dels casos de músics amb una doble identitat, un tema que van tractar en el capítol Doble Vida, on van desvelar les vides paral·leles de grans músics com Prokofiev, Hoffman, Charles Ive o Paderewski. I atenció al que diu la cançó. Camaleón, camaleón, aunque cambies de color, yo ya sé por dónde vienes. Una lletra que, ja us dic, no és pas zoològica, sinó més aviat...

Camaleón és una de les cançons més incisives del cèlebre cantautor i activista panameny Rubén Blades, inclosa en el seu àlbum Caminando, gravat a Nova York i publicat el 91, un tema satíric clarament lligat a la realitat política de Panamà, que és una sàtira social i denúncia directa contra l'oportunisme, l'ambició i la hipocresia dels líders polítics. Sàpiga que encara avui la política n'és plena de camaleons, senyor Blades.

Amics i amigues, som ja a la part final de la coda. Una coda radiofònica en la qual hem revisat alguns dels temes de la temporada i que, com apuntava, tindrà un final esclatant. Això sí, amb l'ajut de l'amic Tchaikovsky i la coda que ell col·loca al tercer moviment de la seva sisena sinfonia. Doncs bé, amb aquest espai d'avui en forma de coda tanquem oficialment la temporada. A partir d'ara podreu sentir alguna repetició en l'horari habitual a la vostra sintonia i els que sou usuaris de podcast, doncs bé, us convido a recuperar algun episodi que us hagi quedat pendent. Us prometo que tots estan fets amb esforç i amor per la música. Estimats i estimades, si tot va bé, ens retrobarem al setembre. Us agraïm, com sempre, la vostra atenció. I ho fem l'equip de dos que fem el programa. Ja sabeu, en Pere Sánchez controlant els comandaments tècnics d'aquesta mena de nau espai temporal que s'ha inventat aquest servidor de vosaltres, que és Lluís Bonamusa. Una nau que transita per un univers infinit ple de bellesa i que té un rumb fix i inapel·lable. La bona música.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
2: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
1: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
2: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Mercat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.